0: any la plantilla de cordes sigui lo suficientment potent per a poder abordar el repertori. Requisits, perdona, Inma,
1: sí,
0: que comentaves. Bàsicament, que estiguen estudiant o que tinguin uns estudis equivalents als últims cursos de les ensenyances professionals de música. És a dir, que ja tinguin...
1: Quart, cinquè, sisè, no?
0: Que, perquè fins i tot no n'hi ha límit de... Vull dir, no n'hi ha un límit d'edat d'inici, sí que hi ha un límit tope d'edat de... En fi, si tens més de 30, 23 anys, perdó, ja ets, per nosaltres ja...
1: Era màxima 23 anys. Jo no m'ho pensava, em pensava que n'hi haurien allí gent de 27, 28...
0: A veure, n'hi ha gent, però que clar, que han entrat a lo millor en el límit, han entrat en 22. I tal, i sí que es pot ser que hi hagi gent un poc més major. Però sí, la mitjana d'edat és al voltant dels 20 anys. Per tant, l'únic requisit és això, és que estiguin cursant els dos últims cursos, o que estiguin cursant-los, o que, perquè a vegades saps que molta gent està estudiant de manera autodidacta i tal, que tinguin el nivell equivalent als dos últims cursos del grau professional.
1: I important, quan assageu i on assageu, perquè la gent voldrà saber, val, a mi m'agradaria anar, però a veure com està el tema dels assajos.
0: Doncs assagem molt, molt proper d'ací, ací al costat.
1: Em vaig enterar per res, eh?
0: Assagem en el campus de Burjassot, en l'aulari interfacultatiu, on hi ha una sala magnífica, que és la sala Charles Darwin, amb una bona acústica, i on tenim, diguem, tots els dispositius preparats per a fer assajos regulars totes les setmanes, dilluns de vesprada i dijous de vesprada, dilluns de 7 a 10 i dijous de 8 a 10. No sempre són dos assajos a la setmana, allò normalment és quan ens aproximem als concerts, perquè intentem, nosaltres som comprensius amb els estudiants, són estudiants, estan en el conservatori, estan en la universitat i han de compaginar moltes coses, i per tant sabem que estar dos dies a la setmana durant tot un any és molt complicat. Intentem això, quan fem parcials, que hi hagi uns parcials el dilluns, uns altres el dijous, perquè no tots estiguen venint tots els dies, però sí que és de veres que quan s'acosten dates importants ens hem de posar més mans a l'obra, i sí que assagem els dos dies de la setmana.
1: I l'altre, un dels requisits també, que estiguin estudiant o una carrera universitària o que estiguin al conservatori.
0: Sí, a veure, es té en compte que siguin estudiants universitaris, i estem content molt positivament, perquè al final és l'orquestra de la Universitat de València. Al final també, i per un altre costat, doncs n'hi ha gent que no està estudiant a la Universitat de València, però està estudiant en el Conservatori Superior o en el SMAR, que al final també són estudis universitaris, i nosaltres volem també que ells estiguen en la nostra orquestra, i els necessitem també. Per tant, diguem que contem molt positivament que siguin estudiants universitaris, i contem molt positivament que siguin estudiants dels conservatoris superiors de valencians.
1: I gràcies a formar part de l'orquestra, podeu oferir ajudes econòmiques, per exemple,
0: sí,
1: o per exemple reconeixement acadèmic, tenen un beneficis, no?
0: Sí, els oferim crèdits per a això. Tenim gent que ve del Conservatori de Superior de València, del Conservatori Superior de Castelló, de l'ESMAR, i diguem que les pràctiques orquestrals les poden fer amb nosaltres, reconeixem els crèdits d'aquesta assignatura, i a part d'això, doncs, els músics tenen la possibilitat d'oferir ajudes econòmiques per a la formació.
1: Per a la formació, sí.
0: I cada any traguem unes proves perquè puguen accedir a aixes ajudes. A part d'això, oferim, com hem comentat al principi, formació d'alt nivell a nivell orquestral, a nivell interpretatiu, els oferim masterclass de grans músics nacionals i internacionals, els assajos parcials els fan professors de les nostres orquestres, de l'orquestra del Palau de les Arts, de l'Orquestra de València, i també d'altres orquestres d'arreu del món, estic per dir-te, perquè han vingut, l'any passat han vingut de Düsseldorf, l'altre any vingueren de Manchester, de francesos també han vingut, i que han vingut de totes les parts, i nosaltres intentem d'alguna manera oferir-los eixa formació per a que ells tinguin l'oportunitat de conèixer altres persones, a part dels professors amb què treballen al conservatori. També els oferim la possibilitat de fer música de cambra, de formar grups de cambra, és a dir, tenen, diguem, un, un caldo molt potent per a...
1: Si ells volen
0: aprofitar-lo, poden traure moltes coses de l'orquestra.
1: I també esteu dins dels projectes europeus d'Erasmus?
0: Sí.
1: És a dir, que l'orquestra de la universitat, tot, ho abarqueu pràcticament?
0: Sí. Intentem fer projectes europeus, intentem això, vull dir, estar connectats amb les universitats europees que també tenen orquestra per a fer intercanvis o per a fer possibles gires internacionals i la veritat és que diguem que el contacte i la formació entre orquestres espanyoles i europees és constant.
1: Doncs anem a recordar als nostres oients, que estem parlant amb l'Hilari García, el director de l'Orquestra de la Universitat de València, i que estan obertes les proves d'accés per a oboe, corno anglès, tuba, violí, viola, violoncel i contrabaix, fins al mes d'octubre.
0: Fins al mes d'octubre. Les proves es desenvoluparan l'última setmana d'octubre.
1: Val, i podem trobar la informació, és a dir, buscant en la pàgina web?
0: En la pàgina web, sí.
1: Està tot allà explicat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ahí estan també els extractes, el repertori que han de tocar i els extractes orquestrals que han de tocar.
1: Doncs, ja que es parla de repertori, ja has dit que vau acabar la temporada i a setembre, suposo, o a octubre.
0: Comencem el setembre, però els primers concerts són en octubre.
1: En octubre. Uh-huh. Comenceu la nova temporada,
0: sí.
1: I ja la tens programada?
0: Sí.
1: I pots explicar així, a millor tot no, però sí, alguns concerts importants, si feu, per exemple, algun intercanvi o se n'aneu a algun viatge o algo.
0: T'ho puc explicar tot.
1: Vale, va.
0: T'ho explicaré tot. A veure, doncs, tu saps que cada any intentem fer una obra potent del repertori. Enguany ha sigut la primera de Mahler, la primera sinfonia de Mahler. També la sinfonia italiana de Txec és una obra important del repertori sinfònic. L'any que ve, diguem que les dues grans obres del repertori sinfònic que treballarem seran les danses sinfòniques de Rachmaninoff i l'Ocell de Foc de Stravinsky. També treballarem una altra obra molt potent, que és l'Aprenent de Bruixot, de Duca. I això anirem repartint-ho al llarg de l'any. Començarem la temporada amb una estrena del compositor Javier Costa, que tu coneixeràs.
1: Sí, Javier.
0: És un concert per a viola.
1: Tinc que cridar-lo per a que vinga.
0: És un concert
1: tinc
0: per a...
1: Tinc ganes de veure-me,
0: sí,
1: la veritat.
0: Doncs, suposo que estarà encantat de vindre.
1: Sí.
0: És un concert per a viola i orquestra, que tocarà com a viola solista David Fons, que ha col·laborat amb nosaltres, un membre de l'orquestra, ja ha col·laborat amb nosaltres sempre que l'hem necessitat ha estat allí. I després, en la segona part, com que és any falla, tocarem Somero de Tres Picos, la suite número 2, i farem una peça d'Òscar Esplà. És a dir, el repertori valencià sempre està present a la nostra orquestra.
1: També és un compositor que s'ha de traure d'ell, perquè és important. Si em deixes un moment, sí. L'any passat, en el concert d'apertura, que no sé si és en octubre o en novembre,
0: en l'octubre,
1: uh-huh, vau interpretar esta obra de Mendelssohn, esta obertura.

0: Hèbrides, de Félix Mendelssohn.
1: Sí.
0: L'any passat vam fer un concert que tocava dos peces de Mendelssohn. Després crec que era de Tchaikovsky.
1: Les variacions rococó de Tchaikovsky per a violoncel i orquestra que tocava Pau Cutanda, de solista.
0: I aleshores, enguany és el concert que estàs diguent més.
1: Correcte.
0: I és el d'obertura.
1: És el d'obertura, sí, sí. El que farem Costa, sí. Falla i Esplà. És a dir, tres compositors espanyols, dos d'ells valencians, la qual cosa això continua mostrant el nostre realment a la música d'ací.
0: De tots els compositors valencians, compositores valencians, valencianes, hi ha hagut algun que per a tu ha sigut un descobriment brutal que digues? Puah, és que desconeixia, per exemple, l'obra d'Òscar Esplà i resulta ser que este home...
1: A veure,
0: Òscar... El nostre Palau, per exemple,
1: sí.
0: Jo què sé.
1: A veure, jo... Considere que Esplà i Palau segurament... Clar, hem parlat abans de Palau, però Esplà... Clar, Esplà, en realitat el que va passar va ser que va fer la seva vida artística a Madrid.
0: A Madrid, sí.
1: I això d'alguna manera li va...

0: li va obrir més portes. Tu quan optes per quedar-te a València, és com que dius, bé, és una decisió personal, sí. i prens el risc de que la teva música no tingui tanta difusió. Però, per exemple, dels grups joves, me va sorprendre molt la música de Valdés per l'Àsia i de Olmos Canet. Em van sorprendre. Sabia que existien, coneixia algunes peces, però aquestes obres realment em van deixar gratament sorprès.
1: Emilio Valdés per l'Àsia. Per a mi també era desconegut, saps? La meva ignorància és gran. Així que esta peça és el tríptic Cançons de Batre que escoltareu ara de seguida. Cançons de Batre.

0: És que és una meravella.
1: Que música. Sí, sí, molt bonic, molt bonic.
0: Jo desconeixia, la veritat, que quan escolte coses així, com que no conec això?
1: I la ràbia que fa és que quan pensem tot això, perquè Palau va saber crear un grup de deixebles molt destacat, Valdés, Olmos... Asensio no era deixeble d'ell pròpiament, però era ja un compositor també
0: propent. Sí.
1: I la guerra ho va desfer tot.
0: Sí.
1: La guerra ho va desfer tot. Quina llàstima, perquè avui tindríem segurament ahir un fonament musical molt més desenvolupat. Però, en fi, les circumstàncies històriques a vegades són tràgiques i acaben trencant.
0: Però ahir esteu vosaltres, per ahir, l'Institut de València de la Música també està ahir pendent. Uh-huh. Estàvem parlant, però no anar-se'n més... Estàvem parlant de la programació.
1: La programació,
0: I se n'anana, val? Per a tornar.
1: Sí, en Nadal farem l'Aprenent de Bruixot, farem obertura festiva de Shostakovich i després, com tots els Nadals, col·laborarem amb grups corals dels diversos cors de les comarques al voltant de la ciutat de València, l'Orfeo València Infantil, l'Escola Coral de Quart de Poblet i tal, i els juntem a tots i fem un cor de xiquets enorme i fem una segona part de nadalenques i cançons festives. Molt, molt únic, és un concert molt únic i molt emotiu. I després ja en l'altra part de la temporada és quan treballarem danses simfòniques de Rachmaninoff, i l'Ocell de Foc de Stravinsky, pensant ja les danses sinfòniques per a primavera i Ocell de Foc per a el concert de serenates. Enguany, com a novetat, que era una cosa que fèiem ja fa temps i que s'havia posat un poc en stand-by, anem a recuperar l'orquestra de cambra. Anem a fer la secció de cambra perquè considerem que el treball camerístic és imprescindible per a després... saber tocar en orquestra, perquè al final tocar en orquestra també és fer música de cambra, és escoltar-se, estar pendents, és mirar-se, és...
0: Correcte.
1: I crec que és bàsic.
0: Estàs dient un repertori molt exigent.
1: Sí.
0: I la pregunta és, perquè sempre, no preguntem mai això, però hi ha que saber-ho, com es prepara el director? Com es prepara? Perquè tu has dit un repertori que déu-n'hi-do. Uh-huh. Aleshores, com es prepara? Què hi ha darrere que el públic no veu? Sols veu el dia del concert?
1: Doncs moltes hores d'estudi. Moltes hores d'estudi, perquè tu saps massa bé què és una partitura i, en fi, tot el que implica desentranyar tota aquella taranyina de notes i saber un poc... Després, evidentment, has de planificar bé els assajos perquè el doni temps a treballar-ho tot i a poder arribar al concert amb, diguem, una visió conjunta i completa de l'obra a interpretar o del repertori a interpretar.
0: Doncs jo la veritat que em quedaria parlant més així amb tu.
1: Jo també.
0: Perquè aprenc molt. Feia temps que no es veiem, feia anys que no es veiem, però estàs ensenyant-me moltes coses que per a mi...
1: Tu me n'ensenyaràs moltes també.
0: No. I l'última pregunta. En una època marcada per la immediatesa, perquè tot és ràpid, tot desapareix. Creus que la música simfònica continua connectant a les generacions?
1: Jo crec que sí, i és més, crec que és un aliment. Crec que és un aliment per a superar totes aquestes ansietats i aquestes coses que volem que siguin de seguida, no? Jo crec que ens ajuden a crear situacions de calma, a crear situacions de paciència i a crear moments, diguem, de gaudir del plaer dels sons, no?, de la música.
0: Com està aquesta sonant, el Llac de Cygnes, suite opus 20 de Tchaikovsky. Donar-te les gràcies per vindre, recordar que està obert el procés d'accés per a formar part de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Fins a l'octubre teniu de temps, que ho trobareu tot en la pàgina web. I que seguim veient i que seguis triomfant. Tens molta feina per estudiar.
1: Sí,
0: això sí que t'ho puc dir.
1: Sí. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Hilari.

0: I rapidíssim seguim en l'agenda musical, perquè sempre ve molt carregada. És una terra de concerts, de moltes activitats musicals. Per exemple, dins de la campanya d'activitats comarcal, avui, tercer cicle de masterclass de clarinet a les comarques dels Ports i al Maestrat, tot el dia a Cinctorres. Avui també, concert amb el títol de D'Orient a Occident per la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo, avui a les 10:30 a la plaça de l'església de Villar de l'Arzobispo. Avui també, al llac de l'Albufera d'Agna, un lloc molt bonic, a les 11 de la nit, concert de la València Brass Band, que presenta el seu espectacle anomenat Brass Band en escena i pantalla. Seguim dient, avui també, des de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Armada de la platja de Xilxes, concert de l'Associació Cultural Amics de la Música Sant Joan de Moró i la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes. I per acabar, avui també és el 6è concurs de composició nacional de pasdobles Vila d'Ayora, organitzat per la Societat Musical Ayorense. A partir de les 7:30 a l'Auditori Municipal Mencia de Mendoza d'Ayora. Però per a parlar, perquè anem a dir quins són els tres finalistes, bueno, el nom no, si solament el nom del pas doble. Quins són els tres finalistes? Tinc a l'altra part del fil telefònic al director de la Societat Musical Ayorense i organitzador d'aquest concurs de pas doble, Salva Luján. Bon dia, Salva.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Encantada de parlar tu. I anem a dir una primícia, és a dir, anem a saber quins són els tres finalistes que escoltarem esta vesprada, s'escoltarà els pas dobles i d'ahí eixirà un guanyador. És així, Salva?
1: Exactamente. Pues este año se han presentado un total de 28 pasos dobles y bueno, pues han salido, según el jurado, han salido tres finalistas, que los lemas son Ayora en fiestas,
0: sí,
1: Brisas de Ayora y La Lonja.
0: Doncs deixa'm dir això de And the Wither Is, deixa'm dir això, deixa'm dir And the Wither Is, i tu tornes a dir els lemes, no?, dels pas dobles.
1: Vale.
0: Perquè no sabem qui són fins a la vesprada, que obriran el sobre.
1: Sí, hasta que no sea, cuando esté ya el jurado haya decidido el ganador, pues entonces se abrirán los sobres en el escenario y se dará a conocer, pues, las personas, los compositores ganadores. Porque hay dos premios. Bueno, hay varios premios. El primer premio que son 2.500 euros para el ganador, que lo elige el jurado. Luego hay 500 euros para el ganador, el más votado por los músicos de la Sociedad Musical Ayorense. Y luego los dos finalistas que no ganan, pues también tienen un premio de 250 euros.
0: Es a decir que todos tienen premio.
1: Todos ganan.
0: Todos ganan.
1: La música gana.
0: Siempre, siempre. Doncs dic la frase.
1: Molt bé.
0: The winner is, i tu ho dius. Aleshores, Salva, the winner is, quins són els tres finalistes?
1: Ayora en fiestas, Brisas de Ayora i La Lonja.
0: Doncs... és que tinc així una percussionista que és la canya. Patricia és la canya, és percussionista. Aleshores, si esteu escoltant, ja sabeu que esta vesprada eixirà la persona guanyadora.

0: Salva, a quina hora és el concert? Tornem a recordar a quina hora és el concert.
1: Pues a les 7:30 en el Auditorio Municipal de Ayora, el Auditorio Mencía de Mendoza. Y luego decir también que el ganador tendrá un título que es elegido por el Ayuntamiento y siempre está relacionado con alguna personalidad o algún paraje de la localidad.
0: És a dir, que el que guanya es canvia el títol que té i es fica algun paratge de
1: o alguna personalitat.
0: O alguna personalitat d'Ayora. La veritat que Ayora té un paratge preciós, el poble,
1: sí, sí.
0: I que allí n'hi ha molts jocs que encara podeu ficar, perquè encara que siga el sisè concurs, perquè ja n'este és el que fa sis, poden seguir posant jocs del poble.
1: Sí, y hasta ahora, bueno, hasta ahora hay pues lugares emblemáticos como la Balsa Mayor, y personalidades históricos como Mencía de Mendoza,
0: sí.
1: Y bueno, y personalidades como Pepe Albero,
0: sí.
1: Bueno, infinidad de sitios que dan, pues eso, renombre y engrandecen pues el paraje y las personalidades de los habitantes de Ayora.
0: Doncs moltes gràcies, Salva, per atendre'ns, per a dir els tres finalistes que hem dit així, esta primícia, que esta vez per al jurat té les coses difícils i que es vegem molt pront, Salva.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Muchas gracias.
0: Esteu escoltant la sinfonia número 4 en la major, la italiana coneguda, de Félix Mendelssohn, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València i dirigida pel mestre Hilari García Gázquez. I escoltant esta sinfonia, que és preciosa, donarem pas al bitllet informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem d'ací de seguida, eh?

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
0: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: Sabeu que escoltant aquesta sintonia comencem la secció d'Educació i Salut. I avui anem a parlar d'educació, realment. I anem a parlar del mètode Suzuki, una oferta acadèmica del Conservatori Municipal Lluís Milà de Xàtiva, i és una iniciativa que representa un pas important en el compromís del centre amb la innovació pedagògica i amb una educació musical de qualitat des de les primeres edats. El mètode Suzuki és una metodologia d'ensenyament musical creada pel pedagog japonès Shinichi, no sé si es pronuncia així, espero que sí, Shinichi Suzuki, a meitat del segle XX. Parteix d'una idea molt senzilla, però revolucionària. Tots els xiquets i xiquetes poden aprendre música de la mateixa manera que aprenen la seva llengua materna, sempre que cresquen en un entorn estimulant, afectuós i constant. El Conservatori Lluís Milà, gràcies a aquesta metodologia, els xiquets i les xiquetes poden iniciar-se en l'estudi del violí des dels 3 o 4 anys, una edat molt més que primerenca, ja que els estudis reglats comencen un poc més tard. D'esta manera, es crea una continuïtat educativa que facilita l'accés posterior als estudis oficials del Conservatori. I tot això és gràcies als dos professors del violí del Conservatori Municipal Lluís Milà de Xàtiva, que són Seo Perucho i Joan Furió. I es tinc així al meu costat. Bon dia, Seo.
1: Bon dia, Inma.
0: I bon dia, Joan.
2: Bon dia.
0: Encantada de tindre-vos així. I que acabeu d'explicar-me a mi, perquè ja m'han explicat alguna vegada el mètode Suzuki, no? Però jo, a mi m'agrada que m'ho expliqui que fora una xiqueta xocoteta. Diu, explica'm el mètode Suzuki. Mm. Però, Seo, Joan, quan comenceu a impartir aquestes classes del mètode Suzuki a Xàtiva? Quan comença tota aquesta història?
2: Bueno, aquesta història comença en el Conservatori en el 2018, però nosaltres ja portàvem un projecte privat.
0: Sí.
2: D'uns anys enrere, perquè ens havíem format en aquesta metodologia, concretament en Sant Sebastià, en una bona mestra que forma mestres d'aquesta metodologia.

0: I bueno, des del 2018 oficialment se va, van presentar un projecte al Conservatori, a l'Ajuntament de Xàtiva, i mos el van aprovar. I incorporarem esta oferta educativa musical en el Conservatori, però sempre d'una manera no reglada,
1: sí.
0: Perquè no implica aquestes ensenyances te donen un títol de, per exemple, grau elemental.
1: Sí, perquè vosaltres comenceu, si que es comencen en 3 o 4 anys, realment el Conservatori 1 accedís als 8 anys a l'elemental.
0: Així és, correcte. Sí, correcte.
1: Aleshores, tenen que...
0: El que passa que el Conservatori de Xàtiva no ofereix grau elemental, només ofereix grau professional a partir dels 12 anys. Aleshores, tenim esta peculiaritat de que tenim aquesta oferta que no és reglada, però que tampoc és grau elemental oficial.
1: I aleshores, estan amb vosaltres des dels 3 anys, si uno, fins a que, si estàs, diguem-ne, ja el professional, un xiquet crec que entra a formar part del professional als 12 o 13 anys.
2: Correcte, sí.
0: Sí, però no necessàriament els dirigim cap a les ensenyances professionals, sempre si volen.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Generalment sí que veuen, perquè a l'estar en el centre veuen lo bé que se treballa allí,
1: sí.
0: I sí que desitgen, però no el 90... Això és el que passa en el 99% de l'alumne que tenim,
1: que volen
0: continuar els estudis oficials, però no sempre passa.
1: Sí, sí, sí.
0: I aleshores poden continuar amb nosaltres tot el que vulguin, perquè no és reglar i poden estar amb nosaltres el que desitgen.
1: I quan vau conèixer vosaltres este mètode, perquè vosaltres estudiaríeu diguem, el mètode convencional, el tradicional de tota la vida, en el conservatori, vas, es donen classe de violí i...
2: Pues, la veritat és que nosaltres el coneguerem per mig de Nico Vall, el coneguerem, el mètode, havíem sentit parlar, però després coneguem a Nico i ens va dir que estava cursant les ensenyances del mètode Suzuki. Nosaltres vam intentar indagar un poc i la veritat és que es va aparèixer molt atractiu, perquè la veritat era un món que dius, el que és aixina, no? De dir, ostres, que novedós, no? O sigui, venim d'una ensenyança i el parlem d'aquesta ensenyança on la implicació de la família, el que tota la gent té la possibilitat de poder estudiar, que el treball, a base del treball, les coses van eixint. Era un atravessant, ens va pareixer atractiu i res, ens ficarem a l'obra, no? I ens ficarem en contacte amb la professora de Sant Sebastián, que era Anna Maria Sebastián, que va ser la primera dona que va guanyar el Premi Sarasate. Sí, a més era tot un referent.
1: Sí.
2: I res, és ficar-me en contacte, ens va dir que ens tenia que fer una prova per a poder-nos admetre i allà vam anar, Inma, allà vam anar.
1: I quants la veritat... anys vam estar allí? Quants
2: pues,
1: anys eren els cursos?
0: Tenim tota la formació de 5 cursos, però que no van ser seguits. Perquè...
1: Sí, quan podíeu, perquè treballàveu.
2: Sí,
0: això, i perquè també ens recomanaren adquirir un poquet d'experiència de pràctica en alumnat impartint aquesta metodologia per a poder avançar i poder entendre de veres com funciona tot.
1: Clar. Ara entrarem a veure com funciona aquesta metodologia, però quins són els objectius que perseguiu vosaltres quan vau decidir incorporar-ho al Conservatori mitjançant l'Ajuntament? Però quin és el buit que vosaltres volíeu ocupar? O quins objectius volíeu?
2: A veure, jo una de les coses que veig molt important dins del mètode Suzuki és la implicació tan directa de la família. Val? Jo no sé si tu estàs d'acord amb mi que el conservatori, o sigui, tenim una gran sort de tindre els conservatoris per a gaudir d'aquesta formació, però a vegades la família està un poc apartada. I sí que des de la meva experiència, humil experiència, sempre considero que la clau de l'ensenyament d'un fill és la família. Aleshores, igual dona que siguin grans, perquè a vegades diuen, són majors i necessiten... No, però la família és el referent per a un alumne o per a un xiquet. I jo sí que vaig trobar en el mètode Suzuki i la implicació tan gran de la família. I aleshores, quan tu veus que la família està totalment implicada, el xiquet va a soles. I a més, quan el pare confia en el mestre.
1: Sí.
2: O sigui, el pare confia en el mestre, el xiquet... O sigui, va, que dius, això va que vola, no? La frase, i ja dius, que va que vola. Quan veus també eixos pares que tenen tantes reticències, tants dubtes, que no saben, que és normal.
1: Perquè
2: això és normalíssim, es passa en tot, no? Veus, eixa evolució en el xiquet també. El xiquet no és... li costa des d'un altre punt de vista. Entonces, aleshores... per a mi va ser un dels més atractius, no? Eixa és com la pata, no? Que li faltava una caïra. Per a mi, eixa era... És la pata un poc que m'assenta en eixa cadira.
1: Aleshores, eixos inicis, eixa incorporació al conservatori, eixes negociacions van ser durilles? És a dir, o...
0: Bueno,
1: va
0: és
1: ser
0: que
1: prou fàcil?
0: Això va ser... Va néixer d'un conflicte laboral.
1: Sí.
0: Que, perquè nosaltres aleshores érem interins, funcionaris interins, i la llei de compatibilitat laboral no et permet tindre una segona activitat laboral.
1: Sí.
0: I nosaltres teníem aquest projecte privat.
1: Sí.
0: Aleshores no ho sabíem nosaltres que no podies existir això. I va néixer d'això, va néixer... nosaltres plantejarem la solució. Presentant este projecte que abans era privat dins del conservatori i ens l'aprovaren i d'un problema va eixir una bona, boníssima solució.
1: L'acollida, i aquest primer any 2018 va tindre l'acollida, és a dir,
0: sí, perquè tinguem gent d'espera, de llista d'espera, perquè clar, ahir tenim un límit d'alumnat.
1: Quin és el límit que tingueu?
0: Arrel les hores lliures, no? Nosaltres no teníem la jornada completa i fins a complir aquesta jornada podem treballar, més no.
1: Ja.
0: Tenim un límit.
1: Ja, està limitat. Escoltem, perquè ara jo vaig entrar en el mètode dins, per a que m'ho expliqueu, perquè moltes vegades pense, este mètode, si el ficarem en altres instruments... pot funcionar, no pot funcionar, perquè la veritat que ha avançat molt, és una metodologia nova, però que va molt bé. Escoltem primer esta peça, que la coneixereu, eh?

0: Jo la conec com Estrellita del Lugar. Mm-hmm. També n'hi ha una altra lletra.
1: La versió valenciana quan les oques van al camp.
0: Ah, sí, quan les oques van al camp, clar que sí, quan les oques van al camp. Aleshores, quan un xiquet comença, una xiqueta comença, va a classe, en 3 anyets, com feu per a que puga... És a dir, com són els eixos inicis d'agafar l'instrument del violí? Tingueu molta oferta de violins, perquè realment n'hi ha violins que no costin molt, poden accedir qualsevol persona, no és un instrument com un oboe, per exemple, un fagot, que val la seva pasta, sinó així n'hi ha oferta. I... expliqueu-me.
2: Val, pues
0: com està basat aquesta metodologia?
2: Els primers inicis sempre és el contacte amb la família, no? El contacte amb la família...
0: La família deu d'anar a classe.
2: Exacte. O sea, el primer contacte és explicar-los als pares, perquè sí que hi ha pares que venen, que venen assabentats de lo que és i ho tenen claríssim, però hi ha pares que potser no, les pares atractiu. Aleshores, hi ha que anar pues, dient què és, com funciona, quins són els objectius, i a partir d'ahir es expliquem que el pare ha de rebre la formació. Una xocoteta formació. Sí. Per què? Pues perquè ell és el que ha d'estar a casa i és el que ha de intentar solucionar els problemes que el xiquet té a casa.
0: Sí.
2: Si ell no sap fer-ho, evidentment a casa no el pot ajudar a un xiquet de 3 anys o de 4. Aleshores els pares venen, s'ensenyen a tocar el violí i a partir d'ahir és el treball. Jo sempre dic una cosa, Inma, no crec que això siga la panacea, val?
0: Sí.
2: Perquè

0: és un mètode més, però sí que és de veres que aquesta implicació familiar desperta molt, es desperta molt. I aleshores, doncs, quan van a, estan a casa, la faena és d'ells. Jo sempre dic, a veure, això no és la varita màgica, però així tingueu molta faena.
1: Perquè... És a dir, en les primeres classes els pares van.
0: Correcte.
2: S'ensenyen a tocar ells.
0: A tocar
2: primer,
1: I els xiquets estan allí?
0: Els xiquets.
2: No, bueno, almenys en les primeres classes no estan, sí. Perquè normalment el xiquet xicotet vol l'atenció dels pares.
1: I suposa que s'ensenyaran el bàsic, agafar un poc.
2: Sí, el que acabes de ficar, exacte. El que acaben d'escoltar, sí. I almenys, tema, almenys sí. Ha de ser això.
1: Sí.
2: Després n'hi ha, bueno, n'hi ha molts pares que diuen, jo vull continuar, sí. I vull aprendre més. N'hi ha molts pares, però després n'hi ha pares que no, que tenen la vida molt complicada i diuen, sí, ja m'ha ensenyat a agafar l'arc, ja m'ha ensenyat a agafar l'instrument, la postura i tal, ja sé que he de, com he de guiar un poquet en casa, sí. En el xiquet. Sí, sí. Però les primeres classes, depenent de la evolució del pare...
1: Sí que, fa unir més el fill o la filla.
2: Sí, perquè correcte. És una activitat de família.
1: Clar.
2: I s'intenta fer algo en conjunt que normalment motiva molt el xiquet.
1: Entonces, esta peça que estaven acabant que hem acabat d'escoltar ve una variació B, que és esta que escoltem.

0: conforme van avançant, aneu vosaltres posant la variació de la mateixa peça, per exemple.
1: Sí, n'hi ha més variacions, n'hi ha... bueno, pues, n'hi ha les clàssiques que va escriure Suzuki.
0: Sí, perquè ell té el seu mètode.
1: També en tenim de...
0: Que vosaltres heu adaptat.
1: Per exemple, Coldplay, la vida, Viva
0: sí,
1: la Vida.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El
0: sí,
1: ritme
0: sí,
1: de Viva la Vida, per exemple, sí, sí, podíem sí, sí, adaptar-lo a esta... Saps?
0: I a partir de quina edat? De 3 anys ja poden anar els xiquets? A quina edat poden, teniu?
1: Depenent de la seva maduració. Sí. Perquè n'hi ha xiquet que als 3 anys vale, però n'hi ha xiquet que està
0: que
1: massa...
0: Que encara és massa xiquet.
1: Clar, xiquet, massa xicotet, depenent de la seva maduresa. De...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I com organitzeu les classes? És a dir, pues, com s'organitzen? Perquè n'hi haurà classes individuals, però també feu molta... a les col·lectives.
2: Correcte. Mm. O sigui, és molt dinàmic i tenim la classe individual que va el pare i el xiquet. El pare ha d'agafar apunts, gravar-lo, perquè és important que després de lo que s'ha dit a classe, en casa ho treballen. Mm. I després les classes col·lectives, on fiquen de manifest pues, tot allò que estan fent individualment. I després en col·lectiu, perquè sempre sabem que el col·lectiu ensenya moltíssim. Sí. L'estar en grup és el que més apren.
0: I dona moltes ganes de motivar.
2: Exacte.
1: Els xiquets volen xiquets. Exacte. Quan se veuen que no estan a soles en el així món. Exacte.
0: Diran, ara estic així amb mon pare o amb ma mare.
2: Exacte.
0: Jo veig xiquets o xiquetes,
1: sí,
0: no?
1: I els pares assisteixen a aquestes classes.
2: Exacte. I després és de veres que siguem, intentem fer molts concerts que participen molt activament en totes les coses que es fan, per exemple, pues, si és a Nadal, que vagin a la llar dels avis, dels
0: sí,
2: grans,
0: sí, sí, sí,
2: per a que vegin totes les realitats i que col·laboren en totes les coses que es facen. Iniciativa, tot el que podem col·laborar, nosaltres estem ahí perquè creguem que és important que ells vegin que allò que estan fent té una finalitat, perquè al final el músic sempre té la finalitat, no? El tocar a casa, no?
0: Sí.
2: Jo crec que
0: sí, sí, sí,
2: un es forma per a compartir i per a donar algo que
0: sí,
2: que
0: un bueno, el punt més important d'esta metodologia és saber que tots els xiquets i xiquetes poden aprendre a tocar el violí.
2: Mm.
0: I que no n'hi ha la frase, jo no sé si a vosaltres vos l'han dit.
1: Sí.
0: Jo vaig a dir que sí, a mi me l'han dit, eh? Tu no servixes.
1: Eh? Ja, tu no
0: servixes,
1: sí,
0: tu no
1: sí,
0: servixes
1: sí,
0: per a tocar.
1: Sí, sí.
0: Tu no servixes sí, a molta gent.
2: Sí.
0: En una especialitat concreta, tu no servixes. A
1: sí,
0: mi m'ho van dir.
1: Sí, sí, bueno, el doctor Suzuki en una demostració, o en una demostració, o en un concert, pues, va reunir una gran quantitat d'alumnes d'unes edats primerenques, potser estem parlant de 5 anyets, tocant el concert de la

0: de Bach, tots junts. I l'objectiu, el missatge que ell volia transmetre era que tots poden tocar si tenen un bon ambient. I en això està el tema, que si tu eres capaç de crear un bon ambient, i en això la responsabilitat dels pares és la de crear un bon ambient, i no em referisc al bon rotllo, sinó sí, sí, a sí, que sí, escolten sí. música, bona música, i de manera... tots els dies els xiquets desenvoluparan, diu Suzuki, un bon cor, però estem parlant d'una bona oïda. Clar. Si tu escoltes bona música, influirà en el cervell del xiquet, etcètera.
1: I aleshores, jo vull que m'expliqueu la diferència que n'hi ha, o les diferències que n'hi ha, entre este mètode Suzuki i, per exemple, l'ensenyament tradicional. A banda de l'edat, és a dir,
0: sí, sí,
1: en el segment
0: tradicional... La responsabilitat de l'aprenentatge en l'alumne del tradicional recau en quasi tot,
2: en el mateix xiquet.
0: I així és un triangle educatiu en el que està el xiquet, el pare i el mestre.
1: Sí.
0: I la nostra mestra, per exemple, recorda que va dir una cosa, fa el mètode Suzuki, a més, sobretot, és una cosa que utilitzen els pares per a, diguem, espavilar el xiquet, estimular el xiquet.
2: Sí, és una manera d'estimular-lo.
0: I també serveix també com una educació integral, perquè hem de gestionar, sobretot els pares, les frustracions dels mateixos xiquets quan no eix certa cosa.
1: Aleshores, este mètode treballa valors, esta metodologia treballa més enllà de l'aprenentatge musical.
2: Correcte, correcte. O sea, pense que una de les dels fonaments és valors. O sea, els valors són importantíssims. El fracàs, o sea, és una cosa que la gent avui en dia, el fracàs és i així no, si el fracàs és el que el fa que tingues ganes d'avançar. Perquè un fracàs, no hi ha que oblidar que és una manera d'aprendre i de voler superar-se.
1: Sí, és que el que estàs dient és molt important, perquè realment aprenem dels fracassos.
2: Correcte.
1: Tots vulguem ser, no fracassar,
0: perfectes,
1: però és que la vida no és això.
2: Correcte. Si no fracassarem, no avançaríem.
1: I contem els currículums com una meravella... d'aconseguir això, aconseguir allò, i realment... Mira, jo això ho he parlat moltes vegades, inclusive professionals que m'han dit, és que tindrien que dir els fracassos.
2: Clar
1: per
2: que sí!
1: Per ajudar a enfortir, no?, als alumnes, de dir, hi ha que seguir.
2: Sí, perquè a més, aleshores, quan venen pares i veuen que els fills, pues... el diuen, és que el meu fill és de 10, és que el meu fill ho trau tot bé, val, però és que la vida no es tracta de 10.
1: Correcte.
2: La vida es tracta de molt més.
1: Així és. Seguim escoltant el tema de l'estrellita o de quan les oques van al camp. Correcte.

Estem parlant així d'un mètode molt novedós, diguem, no és tan novedós perquè ja porta, ja té algun any. És també metodologia Suzuki, estem parlant en dos professors del Conservatori Municipal de Xàtiva, Lluís Milà, en Seo Perucho i en Joan Furió. Estem parlant d'aquesta metodologia, la importància que té la família, perquè és important que la família estiga ahí. ¿Vale? Estem parlant de les diferències que hi ha entre aquesta metodologia i la tradicional, que normalment la tradicional, tu vas a classe, estàs una hora i diguem, la família s'involucra poc o gens. És així, no? I compartiu alguna experiència o algun cas que vosaltres vos heu percatat per aquest objectiu que té, que tots són bons, tots són bons per estudiar música i violí, alguna experiència d'algun xiquet que recordeu que li costara

0: durant l'any sempre feu o festivals o trobades, no sé com dir la paraula, o cursos, que sempre porteu algun especialista allí a Xàtiva per a que estiga un dia, dos dies, no sé quants dies, no sé, convivint amb vosaltres per a que funcioni millor tot, per a que vagi evolucionant millor tot.
1: Nosaltres des de fa 11 anys o sigui, començarem a portar a professors, perquè nosaltres en la formació hem rebut formació de molts professors estrangers,
0: sí,
1: de tot el món, i clar, això ens ha fet que nosaltres puguem contactar amb gent per a poder vindre a Xàtiva. Entonces, nosaltres hem tingut la sort de portar a la gent més top, poguerem dir, del món Suzuki.
0: Hi ha algú que te recordes que a tu et va agradar molt la seva manera de donar classes, d'expressar-se?
1: A veure, és que si el diguera uns i altres, estaria mentint-te. És que de tots hem après.
0: Sí.
1: És que de tots, des de Lilian, que és d'Islàndia, des de Kun Rens, que és de Bèlgica, des de Dan Dery, que és de Suïssa, des de
2: Christophe,
1: que és de França. És que, o sea, han passat Jan Mathisen, que ha vingut de Dinamarca. És que ha passat un elenc de gent que tot és tan fantàstic.
2: També t'he de dir que nosaltres també hem eixit d'Espanya, perquè ens hem interessat perquè el que té de la formació de professorat és que tu observes com treballen altres professors,
0: sí,
2: en l'objectiu d'agafar idees i d'agafar ferramentes per a després aplicar-les a l'aula. Aleshores, quan vegem molta diversitat de professors, el que ve a Xàtiva és perquè ens agrada molt.
0: Sí.
2: I quan han vingut ha sigut èxit, perquè sabem que ja treballa bé, no ve un desconegut.
0: Jo trobo que en el món dels instruments de corda, sí, heu evolucionat molt en els últims anys, molt. En gran part pot ser per este metodologia, perquè n'hi ha molts professors, ja n'hi ha professors que la imparteixen, no? Mm. Perquè s'han donat compte.
2: I la comparteixen.
0: Correcte.
2: És el que es fa millorar cada dia.
0: Claro. Però teniu detractors d'aquest tipus de metodologia actualment? Jo crec que van tots molt.
2: Jo crec que va tot. Jo crec que no n'hi ha detractors cap a la metodologia en si.
0: Sí.
2: N'hi ha detractors cap a la competència laboral.
1: Correcte.
2: És això. No crec que... No, és que quan treballes d'aquesta manera, tal... Bueno, sí que hi ha tabús, com per exemple que la gent pensa que només toquen de memòria i no aprenen a llegir.
0: Bueno, eixe tema és important, perquè tocar de memòria és important.
2: Treballar la memòria
1: és molt positiu.
0: Musicalment és molt important tocar de memòria, perquè nosaltres el sistema tradicional, menys els pianistes, que la treballen més, és del jazz, que la treballen, que treballen molt, però jo, per exemple, molts músics, si llevem el paper de davant...
2: Però és que això existeix perquè quan se va crear al Japó, en l'educació general, se'n partia solfeig, se'n partia llenguatge musical.
0: Sí.
2: I aleshores, aquest tema no li preocupava al creador, al doctor Suzuki, perquè ja se donava en l'escola la lectura. Aleshores, què passa? Així que comencen en 3, 4 anys sense llegir, perquè no saben llegir els xiquets.
0: Però realment una llengua, quan comencem a parlar, no saben llegir.
2: No la
0: primer és escoltant-la. Mm. I a base de repetició és quan el xiquet va avançant.
1: És tal qual. Si és que l'aprenentatge del Suzuki en violí és aixina, és tal qual. Com estàs explicant-lo? Un xiquet? Tu a un xiquet de 3 anys sabria escriure't? No. I parlen com uns papagalls, però no saben escriure, ni saben identificar les vocals.
2: Sí.
0: Jo estic ara, per exemple, entrant a l'educació infantil, els 3 anys que tenen, i ahir van aprenent poquet a poquet, però
1: Correcte.
0: Per imitació, moltes coses. I després jo no ho sé, mestres de primària, no ho sé, per favor, però jo crec que en el que és primer de primària, ja saben llegir algo, però no és, diguem, tenen que entrar a primer, saben llegir molt bé.
2: És de
0: 6 anys,
2: per exemple. L'educació infantil i els mestres d'infantil pensa que han

0: millorat
1: sí.
0: molt perquè i se li dona cada vegada més valor a aquesta etapa i chapó a aquests mestres d'infantil.
2: Sí, perquè aquesta etapa és important.
1: És la base de tot, de qualsevol. És aquesta base que si els xiquets se senten bé, és com una estructura d'una casa.
2: Clar.
1: Si una estructura de la casa té bons fonaments, la casa anirà, bueno, serà fantàstica. Si els fonaments des de la base estan, pues després pot tindre, o sea,
2: sí, ser... perquè és que treballeu tot, és a dir, treballeu de la manera de que aprenen, igual que aprenen una llengua, una llengua, qualsevol idioma, aprenen, primer de xocotets que no tenen, diguem, no sabem llegir, no sabem els símbols que significa, ni res d'això, però comencem a parlar.
0: Sí, sí, molts pares diuen, el meu xiquet té molt d'oïr perquè canta totes les cançons dels dibuixos que veu, i clar, si és que es veu tots els dies.
2: Clar.
0: Entonces, per què canta? Perquè veu els dibuixos tots
2: sí,
0: els dies.
2: Sí, sí, sí,
0: aleshores,
2: sí.
0: El que haurien de fer, el que ha de fer han de fer els pares en casa és això, ficar-li les oques quan van al camp o tot el llibre.
2: O esta que anem a escoltar ara, Song of the Wind.

0: un altre tema, per a que jo mantenga, conforme van agafant habilitat, aneu pujant el nivell.
1: Correcte.
0: Sense aprendre fins que arriba una edat que ja comenceu a ficar l'escriptura musical.
1: Mm. Mm-hmm. Així és.
0: És així. I això en els pares feu igual.
2: Mm. Els no, pares... els pares no han de llegir. Els pares, la veritat que arriba un moment que diuen prou.
0: Sí.
2: Perquè he de practicar molt, o el tope, normalment, el pare que més avançat ha sigut és el llibre 3.
0: Sí.
2: I estem parlant que el llibre 1 té 17 cançons, sí. El llibre 2 té 12, si no m'equivoque, sí. El dia, etc. I a mesura que avança la dificultat, augmenta la durada de la cançó i la dificultat. Sí. Aleshores, tot està seqüenciat i ben pensat, per això, aleshores... no descobrixen els signes en nosaltres. Lo adequat seria que descobrisguen el llenguatge musical en altres classes.
0: Sí, sí, sí.
2: És a dir,
0: sí, sí, sí.
2: Algo en comú en el tradicional. Sí, el que sí, passa sí, que sí. No li plantem una partitura en els 4 anys.
0: Clar.
2: Quan estan ja preparats i la seva maduresa dona per a poder aprendre a llegir, s'introduïix el llenguatge musical i
0: una pregunta, i ensenyeu la lletra de la cançó també?
2: No, bueno, no. Sí que podem, per exemple, els ritmes.
0: Sí.
2: El primer ritme que ens has ficat, sí. La variació A que s'has ficat, nosaltres li diguem xiqui xiqui bam bam.
1: Exacte, sí.
0: O li podem... mitjançant...
2: Sí, clar, home, que són xicotets, no podem dir...
0: Sí,
3: o xocolata...
2: O passen la pilota...
3: Sí, sí, sí, xocolata caramelo...
2: Per a reproduir el ritme.
0: Exacte. Clar.
2: I
0: després quan se va major serà un descobriment que això té una simbologia.
2: Sí, perquè per exemple descobreixen que comencem en la major, sí, en tres sostinguts.
0: Sí, perquè va tot a l'aire, no?
2: Sí, és més fàcil per a
3: la fisonomia
2: de la mà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I després se van incorporant seqüenciadament altres variables.
0: I a Xàtiva, el Conservatori de Xàtiva, com ha influït ficar este mètode? Suposo que positivament.
3: No, nosaltres, per lo que és la part de l'Ajuntament, tinguem que agrair el suport tan gran que tenim per part de l'Ajuntament, que a vegades és raro, però nosaltres, de veres, que confien en nosaltres, en tot allò que diguem, en tot el que proposem, i això és molta sort, Imma, molta.
0: Però jo crec que el repte més gran que tingueu actualment és que esteu limitats a alumnat, com molts conservatoris que tenen les ràtios i aleshores no poden ampliar. Perquè jo no sé quants alumnes tindreu actualment en este mètode, però hem acabat un

0: curs. S'obri matrícula. Quants poden... Suposo que tindreu llista d'espera. Perquè...
1: Sí, tenim llista d'espera.
2: Sí, tenim llista d'espera perquè, clar, nosaltres tinguem un límit. Tinguem una clàusula en el que... Pues, és el que hi ha. Però, bueno, ja és positiu. Imma, jo sempre considero que és positiu.
0: I com feu la tria? Perquè a l'hora de... Perquè, clar, una llista d'espera... Per exemple, poden entrar només 3 vacants.
2: Sí, exacte.
0: Per exemple, no? Perquè exacte. Sempre va així, 3 vacants, 2 vacants. Aleshores, com elegiu?
2: Pues elegim per ordre d'entrada i també per l'entrevista que tu fas als pares. Clar, ahí és important. Perquè hi ha pare que ja el veus que dius, ostres, ho té claríssim. No? O sea, sí. Què és el que espera? I aleshores és el que el fa pues un poc decidir-te de dir, pues a veure, n'hi ha 2 places i n'hi ha 5, pues bueno, el per ordre d'entrada, no? Perquè a vegades a lo millor el primer pot ser que hagi vingut i no tinga clar el que...
1: Sí, perquè una cosa que nosaltres sí que entenem és que el mètode Suzuki és bo per a tots els xiquets, sí, però no per a tots els pares. Perquè si un pare te diu, no, és que això me lleva temps per mi.
0: Clar.
1: I, bueno, pues...
0: És que tindré aquest compromís.
1: És que això me lleva temps del meu temps lliure. I ja, però tu tens un fill que tens que educar. Tindràs una responsabilitat i si vols utilitzar aquest mètode per a...
0: És a dir, que ja utilitzeu que no siga una guarderia, sinó que...
1: Sí, clar,
2: és que això no es
1: volen
2: tracta
1: qualitat,
2: de...
1: O sigui, volen qualitat i la qualitat no n'hi ha un atajo o mira...
0: En tots els meus respectes a les guarderies, que fan una tasca
2: grandíssima, grandíssima.
1: Sí, però que no totes les famílies venen en lo que és lo que contraballem.
0: Sí.
1: I arreglo la següent implicació, tenim un resultat. No, és que el meu fill plora i no vol practicar. Bueno, pues, com toca el teu fill? Clar. No, és que no li fique la música, que escolte, com afina el teu fill?
0: Esta és una altra, Alegro.

0: Què és el més gratificant de treballar este mètode en els xiquets i les xiquetes?
1: Per a mi el més gratificant és els xiquets, és ixa sonrisa, ixa purea, perquè treballar en xiquets és...
0: És el millor.
1: És el millor, jo què vols que el diga.
0: No n'hi ha més.
1: Per a mi és la recompensa més gran quan venen, el veus per el passillo correguent, en ganes de vindre... Per això crec que és la gratificació més gran, no? El que dius, en 3 anys que vulguin vindre a classe... Que de vegades es veus tan menuts que no poden ni sostindre's quan els col·loques en espeuets i veus que no se sostenen i dius, serà bonic això?
0: Clar que sí.
1: Per a mi és el més gratificant, Inma.
0: I per a Joan, igual.
2: Per a mi, els abraços que te donen, perquè...
0: És que això no ho dona ningú.
2: Cosa...
0: És que no ho dona ningú.
2: Clar, una cosa que és que els xiquets no són tontos. Si veuen que tu el que fas ho fas en cor i ho fas en carinyo, ho saben. I si no t'agrada l'ensenyança i estàs mig amargat, també ho saben. Aleshores,
0: t'ho demostren. I si abraç que donen és el més gran que pot passar a un músic. Mm-hmm. Diuen, el més gran és el concert, on vulguis tu. El més gran per a mi és aquest abraç que donen els xiquets i les xiquetes.
1: Correcte, Inma. Que, a més, no hi ha cap malícia, cap interès. Hi ha l'interès de voler aprendre i, a més, en els ulls mateixa ells te ho demostren, no? I crec que és...
0: És això. I abans d'acabar, ara penseu un poquetet, perquè ja no es queda més temps, ja estan diguem-me, ja s'ha acabat. Una paraula. En una paraula, per a vosaltres, què és el mètode Suzuki? Una paraula. Dos, vaig a deixar-vos en dos.
2: Respecte, per a mi. Respecte al xiquet.
0: Sí.
1: Per a mi és gratitud.
0: Que bonic. Doncs jo no em queda res més que dir que donar-vos les gràcies per vindre... Per estar lluint per l'educació, que és tan important l'educació. Des de ben menuts, de conèixer més esta metodologia. I estem escoltant una gavot. Gavot, gavot. Gràcies.

0: I entrem en la recta final del programa d'avui. I a la Vall d'Albaida, la Unió Musical de Llutxent celebra enguany el seu 175 aniversari, una fita que posa en valor quasi dos segles d'història, tradició musical i compromís amb la vida cultural del municipi valencià. Els actes commemoratius han inclòs dos esdeveniments principals. El primer va tindre lloc el 30 de maig, amb una gran jornada de convivència que va reunir músics en actiu i veterans. El segon gran esdeveniment està programat avui, el 11 de juliol, amb un concert extraordinari al històric monestir del Corpus Christi del convent de Llutxent. L'actuació, concebuda especialment per a esta efemèride, s'estructura en diverses parts i pretén oferir un recorregut musical i simbòlic per la trajectòria de la banda. La celebració també ha comptat amb un important reconeixement institucional. La Diputació de València va distingir la trajectòria de la Unió Musical de Llutxent en un acte que va posar en valor el paper fonamental que exerceixen les societats musicals en el patrimoni cultural de la província. Dirigida actualment pel mestre Emilio Oltra, l'agrupació està integrada per prop de 60 músics i continua sent un pilar essencial del teixit sociocultural de Llutxent, formant generacions d'intèrprets i mantenint viva una tradició que, des de 175 anys després de la seva fundació, continua sent un dels principals senyals d'identitat del municipi. I jo tinc a l'altra part del fil telefònic al director de la Unió Musical de Llutxent, que és Emilio Oltra. Emilio, bon dia.
1: Hola, Ima, bon dia.
0: Encantada de parlar amb tu, de tornar a parlar amb tu. I jo no sé si tu ho saps, però jo te faig la pregunta. No sé si pot ser que siga una de les bandes més antigues, o la banda més antiga, perquè no ho sé, de la Vall d'Albaida.
1: Pues no ho sé, exactament no ho sé, però una de les més antigues segur, perquè, bueno, estem parlant, jo per exemple ja saps que som membre de la Lira i enguany fem el 40 aniversari, hasta 175 anys que té la de Llutxent, pues...
0: Deixa que escoltem l'aniversari feliç, que estem escoltant-lo per ahir darrere.

0: Emilio, jo estic fent així les meues cabales, les meues... I sé que està la Unió Musical d'Ontinyent, que no sé quants anys té. Sé que estan les... De, bueno, la primitiva, el Gamell d'Albaida. Que no sé quant de temps tindrà, perquè no ho recorde. Estic pensant en algunes, no? O, per exemple, la cim de Benigànim, també. No ho sé. Però que 175, si no és la que més antiga, és una de les més antigues.
1: Molts anys, són molts anys.
0: Sí, ja ho crec que sí. Aleshores, molt. Ja ho teniu tot preparat per a esta nit, per a este vespre?
1: Sí, estem a tope.
0: Esteu a tope.
1: Sí, estem superemocionats, tinguem moltes ganes i, bueno, ja saps que bueno, normalment la Unió Musical de Llutxent fa 3 concerts a l'any.
0: Sí.
1: Fa uno sempre per Nadal, després fa el concert de festes, uh-huh. I sempre li posem un poc més de... Bueno, sempre posem interès, no? Però sempre li posem un poc més d'interès al concert que es fa en estiu en el monestir. I aquest any, pues, bueno, pues, en el 175 aniversari, pues, més interès encara i més ganes.
0: Home, lloc emblemàtic, el convent de Llutxent. Sí, sí. Ahir es fan concerts preciosos.
1: Sí, la veritat és que, bueno, però el claustre té una sonoritat especial i... Uh-huh. I la veritat és que és una meravella poder tocar allí.
0: Ja ho crec que sí. Però no és el primer acte que feu, perquè el dia 30 de maig jo sé que vareu fer ahir una cercavila, vau fer un dia de convivència i que es va formar una banda o es va crear una banda

0: De més de 100 músics.
1: Sí, si no recorde mal, crec que vam comptabilitzar 106 músics. Sí, sí, la veritat és que va ser molt emocionant, perquè bueno, jo també vaig tenir una temporada on vaig ser músic d'ahir, de Lluís Lluquent, vaig estar tocant allí, una temporada, allí en ells, i bueno, pues retrobar-te amb la gent que igual feia 20 o 25 anys que no es veies, va ser super emocionant. A més, quan estàvem fent la cercavila pel poble, només veure les caretes que feien la gent que així als cantons, a veure la banda, ja va ser super, super bé.
0: Segur que algun d'aixòs músics que feia temps que no anava a tocar a la banda, segur que li ha entrat el cuquet d'anar altra vegada a assajar. Ja, segur.
1: Sí que n'hi ha més d'una gent que diu, m'ha passat tota la setmana estudiant per a poder fer avui el passacarrer perquè feia més de 20 anys que no tocava l'instrument, diu, i tan pront te puga tornaré.
0: Vinga, va, a veure si és veritat això, a veure si és veritat. I avui teniu el concert
1: sí,
0: que teniu una presentadora de luxe.
1: Sí, tinguem a Iva Canet, que Iva Canet és presentadora de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Correcte.
1: Ha sigut flautista de la banda,
0: uh-huh.
1: I a mi em toca de proper, perquè ha sigut alumna meva molts anys.
0: Veus?
1: I superbé, la veritat que superbé. És a dir, se va proposar i ella, clar, en seguida va dir que encantat.
0: Aleshores anem a contar un poquetet com serà aquest concert, perquè sé que n'hi hauran imatges.
1: Sí.
0: Mentre aneu tocant, hi ha diverses parts, no? I aleshores,
1: sí,
0: com serà el concert? Quin serà aquest fil conductor?
1: En principi té 6 blocs,
0: sí,
1: i comença en una... Tinc que dir que el repertori va ser de, com dic jo sempre, de los viejos del lugar, que fa molts anys que estan tocant, pues, van triar entre tots, van passar un llistat del repertori que havia sigut significatiu per a la banda, com
0: sí,
1: per exemple, pues vam tocar Carmesina, que és un pasodoble, que vam guanyar l'entrada de bandes en les festes d'Oliva, per això podríem fer-lo, i així vam confeccionar una llista,
0: sí,
1: i a partir d'ahir jo ha tret el repertori per avui, perquè, clar, era impossible tocar tot. N'hi havia més de 3 hores de música.
0: Clar.
1: I sí, que n'hi ha 6 blocs. Començarem en una obertura.
0: Uh-huh.
1: I bueno, l'obertura la faran els metalls i la percussió. És una peça que jo ha compost per a l'ocasió.
0: Ah.
1: Entonces estrenarem la peça per a metalls i percussió. I després ja, com has dit tu, pues, aniran posant-se imatges i m'anirà un poc... Jo tinc així... Estic així davant del guió, un poc del que ella dirà.
0: Sí.
1: I bueno, pues el primer bloc, per exemple, és els orígens de la banda.
0: Uh-huh.
1: El segon és la banda i el poble.
0: Uh-huh.
1: El tercer fa referència als temps difícils que va passar la banda. Això va ser un poc la postguerra i tota la història.
0: Sí.
1: Després el bloc 4 és una cosa tan important per a nosaltres, per així de la zona, com és la festa, no? Entonces
0: sí,
1: farem ahir el repertori que anem a fer, bueno, anem a fer una 66 a Benferrasses, que és un pasodoble que li se va dedicar a la banda,
0: sí,
1: i després farem Músic i Llanero, la marxa de Rafa Mollor.
0: Sí, sí, sí.
1: El bloc 5, Festival i Cultura, bueno, ahir hi ha una muntona d'obres, valencianes, com jo que sé, pues, el dia de Pasqua en Catarroja, tota mm-hmm, la història, el que passa és que al final m'ho van decantar per farem l'Arlesien, dos moviments de l'Arlesien, perquè tampoc mos cabia més muntatge, i Jesucristo Superstar, és una peça que li agradava a la banda, que van tocar fa molt de temps, i ja està. I el bloc 6, pues, es diu El Futur,
0: sí,
1: i ahir farem que tocarem una cançó popular i farem que vinguin els xiquets de l'escola a cantar.
0: Si no, molt bé.
1: Implicar l'escola també en el que és dins de la banda i bueno, després ja, pues suposo que tinc que ser en el guió que diu Parlaments, pues parlarà el president, parlarà
0: sí,
1: l'alcaldessa, les autoritats, i acabarem pues en la línia Llutgent.
0: Correcte. Si em deixes un momentet, sentirem
1: sí,
0: com sona la Unió Musical de Llutgent interpretar La Morenica, que és un pas doble, no sé si és quan va anar a Cocentaina, no recorde ara, que sona aixina de bé.

0: La Morenica. Emilio, sé que vindreu per ací per a l'estudi, més endavant.
1: Sí.
0: I ja que has dit que tu has compost una obertura per a l'ocasió, jo m'agradaria que fareu una bona gravació del que aneu a interpretar, perquè així, quan vingueu, ho escoltem, aquesta peça que has compost.
1: Mm-hmm.
0: Vale?
1: Vale. Perfecte.
0: Correcte, correcte. Esteu vivint una bona etapa, la Unió Musical de Llutxent, veritat que sí?
1: Sí, la veritat que sí. La gent està un poc... això ha sigut un poc... Lo del 175 aniversari ha sigut un poc per a pues, com sempre, no? Pues, crear unió, la gent té moltes ganes de fer coses. Va estar molt xulo el dia 30, quan sí. Es va acabar el passacarrer. El fet de voler ahir a més de 250 persones fent una paella gegant dirant tot junts va ser una cosa molt... La veritat és que molt xulo. I això, pues, al final, fa banda, ja ho saps que fa banda. No?
0: Sí.
1: No sol és fer música soles, és enjuntar-se i passar-se-ho bé i... I la veritat és que sí, que sí. Que molt,
0: doncs jo crec que aquesta nit també serà molt emotiu, serà molt, molt emotiu. El lloc és emblemàtic i convidem sí. A tota la gent que vagi a aquest concert de commemorar els 275 anys d'una societat musical que no són pocs, que són molts. Aleshores, sí. Tornem a recordar que serà a les 10 o 10 i mitja? Quina hora es diu?
1: 10 i mitja.
0: A les 10 i mitja al convent.
1: Sí, en el claustre del monestir Corpus Christi de Llutxent.
0: Correcte. Jo donar-te gràcies, Emilio, per atendre's, per explicar el que va fer la Unió Musical de Llutxent esta nit. I jo vaig a despedir-ne perquè n'hi ha un músic que, entre tots els músics que n'hi ha ahir a Llutxent, que s'han format a Llutxent, n'hi ha un que té renom, que és Joan Enric Canet. I n'hi ha una marxa moro que... utilitzaré per a despedir-me de tu i per a recordar que aneu a veure el concert de 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent, que és esta marxa moro que es diu Façan, de Joan Enric Canet. Moltes gràcies, Emilio.
1: Gràcies, Ima. Molt bé, Gemma.
0: Vinga.
1: Molt bé. Adéu.

Esteu escoltant la Unió Musical de Llutxent interpretar una marxa mora del compositor Joan Enric Canet, Façana. I escoltant aquesta marxa mora, doncs tinguem que despedir-nos, tinguem que acomiadar-nos. Vos recorde que Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Jo vos desitge que passeu un molt bon dissabte d'estiu, que gaudiu del dia, que poseu protecció solar, perquè el sol crema de valent. I que nosaltres tornem demà a partir de les 7 del matí. Vos esperem. Moltes gràcies per acompanyar-nos i vos deixo escoltant esta marxa mora, Façana. Fins demà. Vos deixem en els companys de Fora de Cobertura. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és dissabte, 11 de juliol, 11 de juliol, efectivament, de 2026. Jota González, com estàs?
1: Donís, estamos...
0: De ressaca futbolística, no
1: m'ho diguis. Perfecto, eh? Perfecto, sí, sí, ressaca
0: a més,
1: emocional.
0: Tens anècdota, veritat? Te n'anaves ahí, estaves aguantant, vos plovia, tal, cuéntala.
1: No, és que fue algo digno de contar, Donís, y es que justo en el momento que decidimos, porque estábamos viendo el partido en el exterior y veíamos que la tele pues se podía mojar, dijimos, pues es momento de apagar la tele, meternos dentro de la casa, y justo en ese momento marcó España el 2-1.
0: ¿Pero a desgracia te guau o para gracia?
1: Me alegré de que marcara Donís, pero me fastidió un poquito perderme el gol de la victoria, pero bueno, estamos en semifinales, que es lo importante, ¿verdad? Bueno,
0: te conté, Talvance, que Miquel Merino siempre marca en el último minuto para la victoria, ¿vale?
1: lo tendremos en cuenta, semifinales.
0: Bueno, Andrés Arapico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día. Pues muy bien, muy contento por España. Y estaba en Ranan, ya pensante en el 14 de juliol. Ara Pablo mos contarà què passa el 14 de juliol.
0: Bueno, a veure, de totes formes, temàtica que es desenvoluparà com de humana en punt a punt, eh? Programa
2: sí.
0: Que parla de tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i en este moment del Mundial, evidentment. Però nosaltres ahí tenim la part no deportiva del Mundial, no? Entre altres coses. Pablo Fernández, com estàs?
3: Pues molt bé, ahir vam viure un partit emocionant i ja pues, anem a parlar en la secció de seguida del Mundial. I com tu dius, en l'apartat esportiu de Apunt, és la part esportiva que hauria de seguir-la al minut. Nosaltres per donar un poc la xispa. Anem a parlar de la roja, no, de la rojíssima.
0: De la part social, més...
3: Correcte, anem a parlar de la rojíssima.
0: I del salseo. Alfredo, ¿estás bien? ¿Cómo estás?
4: Molt bé, encantada de nit, a veure el que vam veure. Que jo sóc poc, però ahir me tragui el partit, tot el partit, eh? O sea que,
2: sí,
4: estigui molt bé, molt bé. Molt emocional i molt bé.
0: Però dius, me tragui el partit com si fos un sacrifici.
4: Bueno, no era un sacrifici, sinó que era motiu. O sea, jo pensé que era motiu. I una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció va ser que en vez de la roja, una de les coses

0: han de decir que la gente ahora va vestida de la blanca.
1: Mucha gente la lleva, de verdad.
0: Sí. Míralo. Se mete la roja y lleva la camiseta blanca. Yo no me di cuenta, sin querer, en mi profesión, digo, mira, están cambiando de roja por la blanca.
2: Cert. Sí. Però bueno, a veure, segon equipatge.
0: Són detalls, queden xulíssims.
3: Bardem portava la roja, que vaig dir en imatges.
2: És el criticar i tal, i a veure, hi ha coses que el pots criticar, però hi ha coses que és criticar per criticar. I sí. Això, criticar per criticar, no. O sí, jo què sé, sumari, sí, comencem. El Mundial en fora de cobertura, parlarem d'aquesta part social, de salseo i altres coses. En Pablo Fernández, com ja hem avançat. Atenció, perquè tenim també el debat que parlarem fa uns programes. Crec recordar que el dissabte de la setmana passada parlarem de quin era el polo més valorat de l'estiu. Com hi hagué diferents opinions i algunes basades en un criteri inexistent, hem decidit fer un rànquing i que, bueno, que sigui el que Déu vulga, ja està. Ja ho ha dit.
3: En un criteri inexistent i decidim fer un rànquing.
2: No, com alguns.
3: Pues ja estaria.
2: Com els frigopieistes, sí, per exemple, sí, que és Manolo Andrés Zarapico.
3: Ahí.
2: Tenen un criteri un poc escàs per a este tema, que no per a altres.
3: Comprendo. Bueno,
2: hem decidit donar-los una guia i una llum que els faça seguir el camí correcte. Tindrem, parlant de cine, Manolo.
3: Exacte, de cine, de sèries...
2: Cine i futbol, no?
3: Cultura popular i futbol, més que cine i futbol. Cultura popular i futbol.
2: Efectivament. Ho veurem. Però del futbol en les pantalles, també.
3: Sí, per supost, tot en pantalles.
2: A veure, que el futbol en pantalles estem en el Mundial, però bueno, se referís a sola cosa, evidentment, a ficcions.
3: Sí, a ficcions.
2: Molt bé, de moda, Milà i París. A París, contra París...
0: Quantes vegades m'ha trobat jo el dia 14 treballant en París? En ixos fotos...
2: El 14 de juliol.
0: És increïble. La gent no sap el que és estar en ixa fetge en París. És València amb falles.
2: Perquè és la independència.
0: Exactament. I està tot tancat. Està Campos Elíseos tancat, Maria Montany tancat. O sea, és que no s'ho pot ni a caminar. És impressionant com ho viuen el dia 14 els francesos.
2: Menos mal que no xumem en París en el partit de la semifinal.
3: Mos passarien la guillotina.
2: El pla de balança del dia per acabar la primera hora en Carolina Aquilis i en acabant informatiu i segona hora. Víctor Palmero, entrevista al nostre convidat especial Pablo Carrascosa. Tindrem també entrevista en la cantant Blanca Paloma. Rànquing musical, com és habitual en el nostre convidat especial, i Tarzán el musical. Tot això en fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas a punt en tota l'actualitat deportiva i desgranat aquest partit del Mundial. Que estem esperant també per escoltar les opinions de les que saben. Sumari, comencem, no. Arranquem en fora de cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Pablo Fernández, desgranem aquesta part no futbolística del Mundial, en fora de cobertura.
5: Correcte, anem a parlar de coses que potser la gent no se n'adona de què és el que tenim per davant. Jo li he donat un titular, Donís, que diu 2010-2026, quantes coses paregudes.
2: De veritat que hi ha moltes coincidències. No mos aniria mal si realment aquesta coincidència fora en la final.
5: A veure, els humans solem comparar un poc les coses quan n'hi ha similituds i és que el Mundial està seguint...
2: Com us interessa.
5: Així ens interessa.
2: Com us interessa, sí.
5: A França els interessarà menys. Recordem que juguen la semifinal el dia 14 de juliol, que és el dia nacional de França, on ells celebren la seva independència. Veurem què passa. Si celebren, tenen una doble celebració, o nosaltres anem a celebrar la nostra independència de cara a la final. Veurem què passa. Però anem a parlar del que parlem. Espanya va arribar al campionat mundial sent la vigent campió d'Europa desplegant un futbol excel·lent durant tot el torneig continental. En 2010 també ho va fer després de vèncer a Alemanya a l'Eurocopa de 2008. Per tant, una similitud. I això no és tot. En 2010 guanyàvem el nostre primer títol mundial partint del grup H. I és que en este cas també estem en el mateix grup, al costat de Suïssa, Xile i Honduras, i enguany també hem estat enclavats en el mateix grup.
2: Per cert, palmarem 1-0 contra Suïssa el primer partit.
3: Sí.
5: Així és.
3: Efectivament.
6: Esta vez no perdimos, pero no ganamos.
2: Exactament. O sigui, tampoc guanyarem el primer partit, no?
5: Bueno, podem dir que el primer partit del 2010 i el primer partit del 2026 no va ser de l'agrado de tots els espanyols i les espanyoles.
2: Des de luego, sobretot, conta anècdota.

0: en aquell moment, en una altra emissora de ràdio que estava treballant en aquell moment, vaig fer l'aposta perquè fem... bueno, van fer porra, no? A veure com anem a quedar, no? Contra Suïssa. I els resultats, a tenor dels antecedents, eren 5-0, 6-0, algú dia 12-0, i eren els oients que anaven cridant i dient el resultat. Total, que jo crec que vaig dir 4-0, 5-0, i agarra un i diu, perdem 1-0. Un oient que crida. I però com anem a perdre 1-0, Alma de Cantaró? I si perdem... I que sí, que jo apunta'm el resultat, que és el que jo he dit. Dic, vale, si perdem 1-0, jo demà faig el programa nuet.
1: Madre mía.
0: I perquè 1-0, i vaig... Me va estar prenent una toalla per fer el programa, evidentment, però vaig tindre que posar la foto a les redes socials perquè la gent verà que havia complit la meva paraula, perquè estaven cridant i dient que complisca, que complisca, i al final pues, vaig tindre...
2: Si voleu, podem fer porra...
0: No. Estic escarmentat i al final una persona depèn dels seus errors.
2: Correcte.
0: Sí.
2: Ara parlar de més similituds i ser 2010-2026 que esté a tots pendents, i és l'himne. Recordem que l'himne que es va fer feliços en el 2010 va ser el Waka Waka, no? Dista en For Africa de Shakira, que és molt semblant al Dai Dai, himne oficial del Mundial 2023, interpretat per qui?
1: Shakira.
0: Per Shakira.
2: Per lo tant, també ha sigut ella la triada en guany. Pot ser, també ens dona sort de cara a la final.
3: Però l'himne del Mundial no era el de Tim Payne. Jo és que me teniu embolicat.
0: No serà la copa de Jamal. Una cosa, però... L'heu vist jugar?
1: A Jamal?
0: No, a Tim Payne, home.
3: A Tim Payne? Pues no. Crec que en un dels primers partits que va fer algo.
0: Jo el volia veure, però al final crec que se m'ha complicat, no l'ha pogut veure. No
1: l'he
0: vist. Bueno, pues res.
2: Bueno, anem a continuar. Tenim moltes similituds, no parem de dos o tres, n'hi han prou.
0: Tira-li, que encabola.
2: Un inici pràcticament calcat, el del 2026 al 2010. El primer gran paral·lelisme arriba fins i tot abans del debut d'Espanya, igual que va ocórrer en 2010, el Mundial va arrencar un 11 de juny. Un 11 de juny. Jota, què te pareix?
1: No, me estoy quedando...
2: I amb un enfrontament entre Sud-àfrica i Mèxic, una coincidència. Exacto. Que no ha passat desapercibuda entre els aficionats.
1: El partit inaugural del Mundial.
2: Correcte, sí, el mateix partit inaugural. I si va haver alguna cosa que va marcar l'estrena de la campiona del món a Sud-àfrica va ser la inesperada derrota enfront de Suïssa. Aquella derrota va generar una enorme ona de crítiques abans que Espanya reaccionara fins a conquistar el títol. En aquest cas no la derrota, era un empat, però bueno, això és el que estem parlant al principi, que el debut va ser un poc... agre, sí, no es va agradar. En 2026 la Roja tampoc va aconseguir guanyar la seva primer encontre de la selecció, provocant un clima de dubtes. Vull dir, partim d'un dubtes el 2010, dubtes 2026 i un inici pràcticament calcat. Parlem ara de Marcelo Bielsa, que torna a creuar-se en el camí. Un altre dels paral·lelismes que més crida l'atenció apareix en la fase de grups. A Sud-àfrica 2010, Espanya va disputar el seu últim partit de la primera fase enfront d'una selecció sud-americana dirigida per Marcelo Bielsa. 16 anys després, el tècnic argentí torna a aparèixer en el camí de la Roja, entrenant novament a un combinat sud-americà en l'última trobada de la fase de grup. Què vos pareix?
1: Este me parece increíble, eh? Me parece increíble esta coincidencia.
3: Una coincidència flipant.
2: Home, és que quan hem investigat, hem fet una investigació...
0: Un treball de camp, ahí.
2: De camp de xoc.
3: Anem allà. De camp de futbol, exacte. Camp de futbol.
2: Això se sumen a altres coincidències que també estan publicant els aficionats, com l'arribada de José Mourinho a la banqueta del Real Madrid.
1: Vaya.
2: O la derrota de l'Atleti de Madrid en la final de la Copa del Rei. Crida l'atenció la presència blaugrana en el vestuari. Ojo, en la plantilla campiona del 2010 hi havia 8 futbolistes del Futbol Club Barcelona.
0: Hi havia 7, perquè Villa encara no havia jugat en el Barça. O sigui, Villa havia fet la temporada en el València. Per tant, si vols dir que Cucurella ara mateix és jugador que el Madrid ha portat a la selecció perquè ha fitxat, però del Barça n'hi havia 7 i Villa el contem com jugador del València.
1: Però no rompes la estadística.
2: Claro, en la quiniela es diu que la convocatòria del 2026 torna a repetir-se exactament.
0: N'hi ha moltes altres. Però vull aclarir que n'hi havia 7 i que Villa... era jugador del València, sí. Havia anat a firmar, havia tal... tècnicament era ja jugador del... Sí, però bueno, no l'havia portat el Barça a la selecció. Però bueno, tècnicament sí, eren 8, val. Per no trencar-te l'estadística.
2: Vaig a donar-te una més. Les coincidències també aconsegueixen els clubs espanyols. En la temporada prèvia al Mundial del 2010, el Real Madrid no va aconseguir cap títol. En la temporada anterior al Mundial del 2026 torna a repetir-se aquest escenari.
1: Madre mía.
2: Alguna cosa que molts aficionats pues, consideren un altre detall que crida la

0: canción. ¿Qué te parece este? Ah, llévame, técnicamente.
1: No, no, claramente está escrito en los estrales, está escrito.
2: No, vamos, es que...
0: Y anem en una similitud importante que va a continuar en les eliminatorias. España va a tornar a creuar-se en Portugal en la primera ronda del quadre final i com va ocórrer fa 16 anys va aconseguir classificar-se gràcies a una victòria per 1-0. En aquella ocasió el conjunt espanyol va dominar el joc i les ocasions de gol. La possessió de la pilota va ser superior per a la plantilla espanyola, igual que en aquest 2026, en el qual l'equip de Luis de la Fuente pues, va superar lleugerament la possessió. Serveis de Cantón, les rematades... I totes les posades en escena del xoc. Què t'ha paregut les similituds, Donís?
1: Molt interessants.
0: Pot ser que el 14 de juliol la independència la celebrem nosaltres?
1: A mi m'encantaria, què vols que et diga? Que, per cert, n'hi ha una altra similitud.
2: Cuidao.
1: Quants anys fa d'aquella final?
0: 16.
1: I avui estem en 2020.
0: 6.
1: I el 16 acaba en 6 i l'altre... Bueno, fins així la meva aportació a la secció.
3: Una aportació nula, sí. Una aportació nula, tal volta.
1: Però mira, però t'ha arrencat un segon ets
3: ahí. Sí, això és que...
1: Per cert, què vos pareix lo que li passa... el partit d'Argentina i México? Això què?
2: Argentina?
0: Argentina i México.
1: Egipto. Sí. Egipte.
0: Ah, bé, bueno, n'hi ha una polèmica sobre aquest punt, de que pareix que els àrbits... Pues, ixa remuntada d'Argentina...
1: No. Això va ser una estafa, una estafa piramidal.
3: Bueno, i fins així, l'aportació de Donís Salvador, molt bé, moltes gràcies.
1: Egipte pensava que anava a guanyar, però sí. Acabava perdent. Va ser una estafa piramidal, clarament.
0: Voleu que parlem del que van a guanyar els jugadors? Crec que també és molt interessant.
1: Ràpidament, sí. A veure, mos toca algo?
0: El haver aplegat a la semifinal, la federació...
3: La pedrea.
0: Bingo. Vamos al bingo. Estamos en línia. La semifinal, la federació espanyola s'embolsa 23,7 milions d'euros pel rendiment esportiu. Si apleguem a quarts, 25,9. Si apleguem a tercers, 27,6. Si apleguem a subcampions, 31,1 milions d'euros parla de la federació. Uh-huh. I si guanyem, 46 milions d'euros. Wow. I els jugadors per cada partit, una mitja de 25.200 euros per partit. O sigui que ja plegant a la semifinal tenen cada jugador un sou de 176.200 euros. I ojo, una prima que va la tindre la propet. Viva la prima. La prima, si els jugadors de la Roja arriben a alçar la copa, de 800.000 euros.
1: No està mal, però que sabíeu que el xiste de l'estafa piramidal de Argentina-Egipto tenia moltes ganes de contar-lo, ¿vale? I no ha sigut rebut conforme jo esperava.
0: Podem donar un aplaudiment al xiste?
3: Mira, un aplaudiment. Que guai,
1: sí,
3: ha sigut molt bo.
1: Ha estat molt bé. Seguim fora de cobertura.

0: Superman.
1: Sí, clar que sí. No, no, no, no. Esta música jo crec que és...
0: No, se pareix un poc, no?
1: Sí,
0: un
1: rotllo... bueno, no, si te dic la veritat, no.
0: No?
1: No, no se pareix res.
0: Té un rotllet ahí.
1: Esta música és de Jerry Goldsmith, és de la pel·lícula Desafío Total, val? Aquella protagonitzada per Arnold Schwarzenegger, de ciència-ficció de Paul Verhoeven, però que per als futbolers avorrona la pell perquè es recorda que era el partit de la jornada de Canal Plus. Era la música...
0: Mare meva, quants anys això?
1: Això, dels anys 90, començaments dels anys 90, quan van arribar les televisions privades a Espanya i Canal Plus tenia els drets del partit de la jornada i començava en esta música borronadora que per als que ens agrada el cine pues, identifiquen més en una de les obres mestres de Jerry Goldsmith. En concret, esta pista se diu The Dream i pertany a la pel·lícula Desafío Total. Com veureu, el cine i el futbol ja venien units de la mà per a una de les fites setmanals dels anys 90, que era veure el partit del Plus. I esta música l'he triat per a començar a parlar de la relació del futbol i, en concret, del cine. I per a parlar de futbol i de cine, cal parlar d'esta pel·lícula.
0: Sí. No, sí, home.
2: Home, és la ideal, eh? És la banda sonora.
1: No teniu ni idea de
3: que sí.
0: Sí, home, però si hi ha pel·lè...
2: A veure, el millor era veure esta pel·lícula mitjant un frigo.

0: lliurement en un, en un, en un fet real, un tràgic fet real de la Segona Guerra Mundial, el que se va dir Partido de la Muerte, val? I bueno, l'argument és que hi ha un camp de prisioners, uns oficials nazis decidissin fer un partit de futbol de propaganda en la França ocupada. Se fa una selecció de prisioners contra una selecció de jugadors alemans top. Bueno, i en la selecció de prisioners jugadors, qui estava? Bueno, pues gent com Pelé, com Bobby Moore, com Osvaldo Ardiles, Deina, Paul Van Himst, tots fent de actors en esta pel·lícula. Sylvester Stallone era el arquero de l'encontre, era el porter. Michael Caine també eixia com a l'oficial nazi fan del futbol, feia Max von Sydow. I per als que se recorden d'esta pel·lícula, només vull fer un apunt, que és un dels moments decisius en càmera lenta i Pelé fent una chilena i marcant un gol. A mi se m'aborrona la pell, perquè, vamos, això és espectacular.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Sí, senyor.
0: Espectacular, espectacular. La pel·lícula és magnífica. És, jo crec que és una de les pel·lícules dels anys 80 per excel·lència.
1: Mira que borda.
0: I que el pòster, per als amants del videoclub, vos en recordaríeu del pòster, que era alçant el puny de la victòria, Michael Caine, Sylvester Stallone i Pelé. Magnífica, evasió o victòria.
1: L'he vist, Manolo, i tinc que dir-te que no puc compartir taula a ningú que no s'ha vist aquesta pel·lícula. L'heu vist tots?
3: Tots. Le magnifique.
1: Sí, no?
0: Ah, se magnifique. Sí, sí. Se magnifique. Se magnifique. Parlem d'una pel·lícula espanyola de l'any 1954 que també parla de futbol i que té com a denominador comú en la que hem comentat abans la presència de futbolistes professionals en ella. És 11 pares de botes de l'any 54, que és de Francisco Rovira Veleta, un dels grans directors, un dels grans cineastes del cine espanyol de la postguerra. Té com actors a Elisa Montes, a Manolo Morán, a Marí Sampere, a José Isbert, José Suárez i Carmen Pardo, que eren la dupla protagonista, però dins del cas Justin, trobem a uns jugadors que no sé si vos sonaran en algun moment, no? Alfredo Di Stéfano, Ladislao Kubala, Antonio Ramallets, Mercè Taldecoa, Agustín Pirugainza, Antonio Puchades, no sé si vos sona Antonio Puchades.
1: Algunos els que has dit.
0: Zarra, Molouni, Segarra, Biosca, el locutor en certs moments és Matías Prats, pare.
1: Yayo.
0: Matías Prats Yayo. Què vos pareix? O sigui, és impressionant. Fan un... Diguem que és un cameo, estos jugadors lo que fan és un cameo en contra de lo que fan en Evasió i Victòria, que són actors actius dins de la trama. Així fan un cameo perquè la trama és la d'un prometedor futbolista de poble que fitxat per un equip fictici, se complica la trama en el romance, en la filla...
1: 11 pares de botes.
0: 11 pares de botes.
1: Podem fer la part 2. 11 torce botas.
0: Sí, no serien ara, tan bons, exacte.
1: Ara després un parlem de Madros, no? Madros.
0: Vale, dins del cine espanyol vull fer dos comentaris breus de dos pel·lícules que són més recents, evidentment, i que parlen de futbol també, que és Días de Fútbol, de l'any 2003, que és l'òpera prima de David Serrano, que és magnífic, un cineasta magnífic.
1: Comèdia.
0: És comèdia. I va guanyar l'Òscar al millor actor revelació, Fernando Tejero, per aquesta pel·lícula.
1: Tingué Òscar al millor actor revelació.
0: No, he dit Òscar, Goya. Crec que se m'havia entès, però m'he equivocat. És el Goya... Goya, el millor actor revelació.
1: Però un moment...
4: Has cruzat el chart. No,
1: però un moment m'he imaginat...
0: A Fernando Tejero.
1: A replegar l'Òscar i
0: dient...
1: Un poquito, por favor.
0: Pues sí, m'he enganyat. És el millor Goya a l'actor revelació. Goya, el millor actor revelació per a Fernando Tejero en esta pel·lícula. I La gran família espanyola de l'any 2013, dirigida per un altre gran cineasta del cine espanyol actual, que és Daniel Sánchez Arévalo, i que té la particularitat de que transcorre el 11 de juliol de l'any 2010, que no sé si vos en recordareu, però va ser la final del Mundial de Sud-àfrica.
3: Ole.
1: ¿Qué cosas tú?
3: Una similitud.
5: 11 de julio es hoy también, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, 11 de julio es hoy.
5: Una coincidencia más.
0: Te vas a tornar loco, güey.
5: O sea, que hoy hace 16 años.
0: Sí.
5: Que ganamos el Mundial.
1: Bravo, bravo.
0: Bravo,
1: bravo,
0: sí, bravo.
3: Bravo. Y una de las mejores cosas es que acaban 6.
1: Es una coincidencia que igual...

0: Ningú se li havia corregut, eh?
1: Bueno, però ahí està. Hem parlat de cine, però ara anem a parlar d'una altra cosa. Una altra cosa que també ve dels anys 90. I una altra cosa que sonava tal que així.
0: ¡Hola! Oh, bueno. ¿Qué dir d'això?
1: Jo crec que és...
0: una religió.
1: No té presentació.
2: Quins partits, eh?
1: Bon. Que duraven més...
0: Aborronat.
1: A veure si te saps.
3: Allà van con el balón en los pies.
0: Impressionant.
3: Y ninguno los podrá detener.
0: Vámonos.
3: El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
0: ¿A quién?
3: A los dos.
0: Tira-li, Manolo.
1: Campeones.
2: Partidos telenovelas.
1: No sé, eran més llarg que un dia sense pa i el camp era més llarg de lo que la física permet. I què més? I què mos donava? Això donava
0: igual. Espera, Manolo, espera.
1: Mira que viene.
0: Vamos.

0: Bolidet. No, hay que marcar otro gol. Anaban la segunda, tío.
1: Claro,
0: vosotros no, me estoy dando cuenta que no sois fans, ¿eh?
1: No.
0: Estic seriamente decepcionat, no sois fans.
1: Bueno, pues campeón.
0: Ara, no, es que va ara, perdona.
2: Su pasión, hay que marcar otro gol.
0: Ara sí. Sí, señor.
1: Bueno, pues campeones, ¿val? No se dia campeones, per a la nostra decepció. Se dia Capitán Tsubasa.
0: Això qui ho ha dit?
1: Tsubasa, això, el que va crear el manga
0: no tenia idea.
1: Que està basat este anime.
0: Ixe que sap.
1: Ixe no sap res. Vale. És, en concret, és Yoichi Takahashi, qui va crear este manga en l'any 1981. Va arribar el seu anime en l'any 83, que és el que ens va arribar també en les privades. En les
0: seria campiones, privades. O li podies dir Oliver i Benji, si volies.
1: Oliver i Benji.
0: Però Capitán Tsubasa...
1: Capitán Tsubasa. Ara, ara per a les noves generacions, estan les ampliacions de la sèrie i se diuen Capitán Tsubasa, eh? No li han tornat el nom a campeones, que és com se diu l'original.
0: No me pareix
1: de totes formes.
0: No me pareix.
1: Però com nosaltres... coneguem a campeones Oliver i Benji, jo vull recordar la gent que mos va fer feliç a molts de nosaltres i sobretot a molts dels futbolistes top d'una generació. Vos en recordeu de Benji Price?
0: Hombre, Benji Price para lo todo. Para lo todo.
1: Para lo todo. Oliver Atom, Mark Lenders... Mark Lenders,
0: Tom Baker,
1: Tom Baker,
0: los hermanos Derrick,
1: sí.
0: Hombre,
1: sí.
0: Perdona.
1: Julian ¿qué? Ross, Philip Callahan, Ed Warner, Danny Mello, Clifford Juma y Roberto Sendinho,
0: el seleccionador
1: de Brasil, entrenador de chiquets en el Chapó. O sea, era una cosa fantástica. ¿Y quién nos han recordado de la chilena, la catapulta infernal, el salto del huracán,
0: el tiro combinado?
1: El tiro combinado. Por el amor de Dios, ¿Això? Això és mel. Això va ser... Això mos ha fet lo que som. Que no sé si és bo o ruïn, però que mos ha fet ser lo que som. Ahí està.
0: Ahí estem.
1: Bueno, ara n'hi ha un manga també de futbol, però com canvien les circumstàncies dels temps. El manga de futbol que ara està de moda se diu Blue Lock i és un manga que té una premissa molt dura, eh? Després del fracasso de Japó en el Mundial, un programa... tanca a 300 delanters juvenils per a forjar el millor nou del món i qui queda eliminat no podrà ser mai de la selecció. Tenen que ser egoistes i tenen que lluitar per el gol per ells mateixos. Res que veure en campeones, que era tot l'equip. Així, Blue Lock se diu, eh? I vull concloure en dos apunts molt moderns, un de telerealitat i l'altre de teleficció. La telerealitat és Bienvenidos al Wrexham, que és una sèrie de FX que se pot veure en Disney Plus, en el nostre país, i que parla de la compra, de l'adquisició del Wrexham galès, el tercer club de futbol professional més antic del món, per part de dos actors, de Rob McElhenney, que és un actor de comèdia de televisió estadounidense, i un altre que vos sonarà, jo crec que molt més, que Ryan Reynolds. L'actor Ryan Reynolds, que van comprar el club i que el van fer, ells no, la seva gestió, que van fer que de la National League, de quinta categoria, a la Championship, que és la tercera categoria anglesa. En tres temporades van fer un rècord i això ho conta un programa de telerealitat que és este Benvinguts al Wrexham, que és molt xulo. La veritat és que està molt bé, ha guanyat Emmys este programa i també és molt curiós, no?, l'adquisició d'este club galès per part dels actors. I terminem en esta...

0: sèrie. Això és una recomanació per a tots els que no l'hagin vist, És una sèrie que s'enclava dins del feel good. Se diuen de les sèries, les pel·lícules que te fan sentir molt bé, que parlen de drames o de comèdia, però que sempre te fan sentir molt bé. Se diu Ted Lasso, se pot veure en Apple TV, i és magnífica. Ha guanyat molts Emmys, ve una nova temporada futbolera a tope. I la premissa és molt marciana. És un equip de futbol de la Premier que contrata a un entrenador de futbol americà universitari.
1: Uau. Bueno.
0: Per a entrenar soccer. Per a entrenar futbol, contraten... Per què? Jo no vaig a desvelar res, teniu que veure la sèrie, però jo vos dic que és una del meu top 5 o top 10 de millors sèries.
1: Com el frigopie.
0: No, però està en sèrio. De l'última dècada. Magnífica Ted Lasso. Sí,
1: molt respetable, el frigopie. Sí. Molt respetable. Gràcies, Manuel Andrés Tàrrico.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Així, entre tant de futbol, no s'oblidem del comentari. Molt bon criteri que ha fet Alfredo Esteve al principi, i és la camiseta blanca està molt bé, no? Bueno, pues està molt bé, claro. Què passa? Que la cabra tira al monte. Alfredo Esteve, moda, i en particular parlem de Milà i París.
3: Ja anem a seguir un poc en el futbol. Quan tu has dit que quan vingué Villa a València, el primer que va fer era vindre a la meva tenda. Tots els anys que estigui Villa en València el vaig vestir jo de D-Square, a ell i a la dona. Que la dona també era jugadora de futbol.
1: La
3: dona de David era jugadora de futbol també. I es vestia dos perquè els agraden les camisetes, però això em fa gràcia quan diu de David, i si
1: sempre,
3: el conec, tinc molta amistat en ell.
1: Sempre anava a D-Square.
3: Sempre. I ella també.
1: Per aquesta tenda que tenies,
3: a banda de molts futbolistes, però uno que era l'enamorat de D-Square era David Villa, la dona. I la dona era una gran futbolista.
1: Jo recordo que sempre anava... Lo de la dona no ho sabia. Sí. Però... Recorde que sempre anava a Discord, ho recorde, sí.
3: Sí, sempre. Bueno, anem a començar a parlar un poc del que ha passat en Milà, que han tingut ara molta moguda en Milà i en París. En Milà ha sigut la setmana de la moda masculina, a banda de Florencia, el més important del món. O sigui, en este moment, o sigui, la Càmera de Comerç d'Itàlia, que va ser el que em dona a mi el premi en Florencia fa ja 6 anys, va ser la Càmera de Comerç, o sigui, que el tinc afortunadament com un gran triomfo, no?, del premi del Pitti Uomo. Pues ara està un poc tot molt marejat, no? Tant Florencia com Milà està marejat. Enguany hi ha hagut ausències i invitats d'honor. O sigui que han canviat un poc la Setmana de la Moda. De la Setmana de la Moda s'ha reduït a 3 dies, i en els 3 dies les ausències han sigut firmes molt comentades, que s'han quedat molt estranyes, com és Hermenegildo Zegna, D-Square no ha fet desfile enguany. O sigui que ha hagut un poc de moguda estranya enguany. Sin embargo, han invitat molt als americans, sobretot a Tom Brown, a Ralph Lauren, aquestes firmes americanes que sempre hem conegut un poc, sobretot Ralph Lauren que lo coneguen, però Tom Brown és molt poc conegut, però en Amèrica és superconegut. Ha sigut una de les sorpreses. Sí que han sigut els clàssics, com sempre, com ha sigut, o sigui, Prada, Armani, Philip Lane, tot això sí que han seguit els desfiles de la moda de Milà. Menys Dolce & Gabbana, que ha fet el desfile en Sicília, d'on ells són. O sigui, han tornat a la seva Sicília allí. Un dels que també no ha fet desfile ha sigut Gucci, que la setmana passada van fer la pel·lícula de Gucci
1: en la casa de Gucci.
3: No ha fet desfile. Ha fet una presentació i ja està. Jo m'ho recordo perquè van fer la setmana passada la pel·lícula de Gucci, que ha sigut, està en un procés de que està demandat, la família Gucci ha demandat als productors de la pel·lícula perquè no s'adapta a lo que en realitat és la família Gucci. O sigui, que ahí n'hi ha un poc de...
1: Segons ells consideren.
3: Exactament. Segons la família considera, la pel·lícula no s'ha adaptat a lo que és la família Gucci. Ara també hi ha un poc de moguda entre la roba Haute Versailles i estan intentant altra vegada a tornar la roba slim. O sigui, dius, per què? Perquè tota la gent no se troba còmoda, no se troba bé en la roba Haute Versailles. A mi m'agrada, però reconec que no és fàcil tornar al traje cruzat, al traje ample, a les camises coll mau, que és el que diu baix de les americanes amples. O sigui, tot això és el que estan intentant. Però també està així, hi ha una altra moguda, altra vegada tornar a la roba slim. Els colors són Des de sempre diguérem, sobretot el mar i el cotxuat ha sigut molt en els colors blaus. En el renunciat del blau, des del blau marino, al tinta, a acabar al celeste. L'Armani ha sigut un dels desfiles que més ha agradat. Encara que no estiga, però l'equip que està ahí treballant i ho troba molt bé. M'agrada. En el que m'ha tot

0: buscar molt, els teixits que sempre diguem així, penseu que això és per a primavera, estiu, pel 27. Els teixits estan tots a través d'apostant, que jo sempre faig hincapié en el cotó, en el lino, en tot això, no? O sigui, que és una dels que aconsellen també els dermatòlegs, perquè després de les soles de calor que tinguem, intentem sempre dur fibres naturals, ho aconsellem tots, perquè no sugam, perquè no tinguem problemes en la pell. Tot això que la gent se mentalitza que s'aixina. O sigui, és igual que quan discam al carrer, ficar-te crema a 50, perquè doctora, pues, en la roba pensem exactament igual. Que no tinguem... Sí, perquè te poses una prenda de fibra, a banda de que sugues, a banda de que no vas còmodo, te dona calor. Entonces, n'hi ha que tornar a les naturals. Una de les coses que també m'ha agradat molt ha sigut que lo de Ralph Lauren, que s'ha inspirat moltíssim en la pel·lícula que jo sempre he comentat diverses vegades, que m'encanta, que l'he vist un munt de vegades, que és Carros de Fuego. Són tot el món este del tenis,
1: Manolo,
0: de tot això. O sigui, és una de les pel·lícules...
2: Tu l'has vist?
1: Home, clar que sí.
2: Carros de Fuego l'has vist?
1: Sí, sí.
2: Ah, molt bé.
0: Jo l'hauré vist com a 20 vegades. I la música saps que l'has ficat un munt de desfiles, perquè
2: Vangelis.
0: Pues, Ralph Lauren s'ha inspirat molt en la pel·lícula i en la vestimenta. Els picos,
2: que van molt blanc,
0: molt de blanc, pico. Exactament.
2: Sí, sí.
0: El suéter de pico de cadenes, que diguem així, de trenes,
2: sí,
0: combinat en els colors, en les ratlles típiques del tenis. O sigui, és una inspiració total de la pel·lícula, que a mi jo sempre la defensa, perquè crec que és una de les pel·lícules que a mi més m'agrada, la prova que guanya l'Oscar en el vestuari.
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui, són les pel·lícules que a mi sempre m'han encantat.
2: Que això
0: encantat sempre,
2: exemplifica, o sigui, també el que hem parlat moltes voltes, Alfredo, tu i jo, quan hem parlat de cine i tal, que ja no se fan ese tipus de pel·lícules.
0: O sigui, jo cansat de dir-ho i ara ja s'ho comentem. Mira,
2: no
0: jo,
2: se
0: tu saps que jo soc un enamorat de les pel·lícules d'antes, de totes les d'antes, perquè veus tot. Mira, en el cant, una altra cosa que vull dir de Milany, ara ja passem a París ja, és que Dolce Gabbana ha fet el desfile en Sicília i en el cant, una de les coses que també ha fet Ralph Lauren, també ha volgut combinar, igual que estan un poc en el Gran Gatsby. El Gran Gatsby Dolce Gabbana intenta buscar a través del Gran Gatsby pantalons alts, amples, en pinces, en tiranys, portar la camisa en tirant, el tirant s'ha de tendència a travegar perquè el pantaló té a punxa, portes tres pinces i és un poc la idea del Gran Gatsby. Tots són pel·lícules...
1: Té molt arrollo, Pablo?
3: Està bé.
0: Tots són inspiracions de pel·lícules d'antes.
3: Estem descobrint i és de veres que el tema del vestuari en el cinema ara no està tan...
0: No, que va, no mos agrada. Allà, no mos agrada.
3: La... Recordem les grans pel·lícules on la vestimenta era protagonista.
0: Mira, ara anem a parlar de París. París també està... S'ha acabat també la Setmana de la Moda, que ha sigut alta costura i pret-a-porter. Ha sigut uns dies de maratonianos. Han desfilat els clàssics, que sempre con Givenchy, Céline... Tota aquesta gent ha desfilat en París com són els clàssics. Vuitton sí, ha tingut un desfile que ha sigut, ha tingut uns problemes perquè va fer una posta en escena d'una ola d'òvia, entonces fent el calor que estava fent en París, ha hagut protestes, ha hagut manifestacions en contra de Vuitton. Vuitton en el Gavant ha fet una manifestació dient que l'òvia se recuperava a través del riu, però bueno, ha hagut molta manifestació. Una de les firmes que també ha tornat a París, que és a mi m'encanta...
1: Perdoneu, protestem per tot, eh? És que
0: París, París és París. Jo París crec que és el puesto del món de més manifestacions m'he trobat. Sí, és la veritat. Des de los chalecos amarillos, des de tot m'ho trobo. Han tornat a Travega els belgues. Els belgues, Dries Van Noten, que a mi m'encanta, és poc coneguda, però ha tornat a Travega...
1: Ahir s'han anat a casa.
0: Exacte. Els belgues penseu que té una de les millors acadèmies d'alta costura que també tenen els belgues. Cuidado, que Dries Van Noten és un dels grans. En el Cavant també ha estat una de les coses que també ens agrada molt ha sigut que han tornat un poc inspiració en París, en diverses col·leccions, un poc inspiratges en la Índia. I si es planten els bombatxos, agarrats en un baix, i si es prendes de cotó, que no donen calor. O sigui, una inspiració índia s'ha vist en totes les col·leccions en París. Una de les coses que també ha sigut molt comentat ha sigut el tema de Dior. Dior ha tingut això, ha tingut com a cert, ha tornat a la sastreria informal i un dels grans punts que ha tingut ha sigut que ha desfilat el fill de Beckham. És una de les coses que ha desfilat en Dior, perquè ell és molt de Dior.
1: Ja es comença, no?
0: Exactament, ja es comença ahir. I bueno, això és el que puc dir, que ens ha tornat al seu món d'estampat i això. I una de les coses que també vull dir, que no ens oblidi, que és Florència el més comercial, Milà és més luxe, però volem així, vull recordar així un poc així que fa Adolfo Domínguez, que la gent la recordarà que fa 50 anys que està en la indústria de la moda gallego, i jo tinc la sort de treballar en ell, i és vegetariano, i anar a Durruixo, quan venia a València, jo el duia al restaurant poquets que n'hi havia en el barri del Camp vegetarians, perquè ell és vegetariano. Li dono enhorabona per 50 anys del món de la moda, ara estan les filles ja, però està ahí. I una altra enhorabona és a Nives Álvarez. Nives Álvarez se casa fa uns dies, i només se casa ha desfilat. O sigui, és, està por,

0: És impressionant, la gent no la pot veure, però és que és una dona que té 52 anys, sigui siguent una top mundial com a dona desfilant, perquè és, però és que el que diguem, això se du dins, o sea, ella no és algo, jo que he tingut la sort de treballar en ella, perquè ella el primer home era un fotògraf, un gran fotògraf italià del món de la moda, i jo en això coincidia en ella, i sempre que me veia en els desfiles estàvem junts. És una dona que he après molt en ella i és impressionant el nivell cultural i personal que té.
1: Ahí van les enhorabones i les felicitacions. Gràcies, Alfredo, esteve.
0: A vosaltres.
1: A l'altre costat del fil telefònic està Carolina Aquiles, en Casa Borràs, Pineda, València. Carolina, què tal, com estàs?
2: Què tal? Molt bon dia, Donís.
1: Hola,
2: com estem?
1: Molt bon dia. Pues, ja acabem la primera hora, esperant el teu plat valencià del dia, com és habitual. I, bueno, en la ressaca futbolística, també.
2: Pues mira, no m'ha parlat de la salsa. És un plat que naix dels pescadors, que se posa en diferents tipus de peix i marisc. I ven una salseta, no porta ni arròs ni quereguilla.
1: Se podia sospitar que naixia dels pescadors? Se podia sospitar? Així hi havia sèries sospites en estudi?
2: I és el que se porta.
1: Clar que sí, clar que sí.
2: Anem a parlar dels ingredients. Porta rap, merluza, dorada, lubina, gallo San Pedro, mero o carbacho. Això ja va també en funció, dependent de les zones que se faci, que com sempre diguem, dependís de les zones de la comunitat. Exacte. Porta també almejes, gambes, cigales i sèpia. Va en una salseta que porta ceba, tomata, all, oli, sal, armela picadeta o bé també n'hi ha poses que li posa pa xafaet.
1: Sí, estan tots en l'estudi. En l'estudi diguen, i la barra de pa no la diu, per sucar.
3: Estem salivant. I estaven fent estrès
4: el
3: sucar.
1: El sucar, jo dic, algunes som agradits.
2: És que és un plat que està superbo.
1: Carolina, Sones, tota la costera, no?
2: Sones, Alacant, sí, lo que sí. En Alacant, Santa Pola, Torrevieja, Dénia, Marina Alta. En València, pues eso, lo que es en València, capital, en la zona del barri marítim del Cabañal, Gandia, Cullera, Sagunt. En Castelló, pues Vinaròs, Peñíscola, Benicarló, Oropesa del Mar, Borriana. Vamos, todo lo que es la zona, de la zona de mar.
1: Carolina Aquiles, Casa Borràs, Pineda, València, moltíssimes gràcies. Un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Un beset.
1: Un beset, Carolina. Són les 10:59 i 30 segons. Així que en apenas uns segons anem al boletín informatiu i tornem ràpidament amb més fora de cobertura. Pablo Fernández, gràcies. Alfredo Esteve, gràcies. Manuel Andrés Cerpico, gràcies.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
1: De tu a tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Són les 11 i 8 minuts. Seguim este dissabte 11 de juliol de 2026 i en ressaca mundialista. Però avui tenim en fora de cobertura a un actor que ha demostrat que el talent no entén de formats, perquè ha passat per televisió, per cine, per teatre i ha donat vida a personatges que han deixat la marca en el públic i continua reinventant-se damunt dels escenaris. Des d'Onda al panorama nacional, rebem en un fort aplaudiment a Víctor Palmero, a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Víctor? Com estàs?
1: Bon dia, molt bé, molt content d'estar aquí, Donis, i tu?
0: Molt bon dia. Home, pues encantat de tindre't. Però m'agradaria que vingués un dia a l'estudi i que puguem fer una entrevista més, més llarga. Ara, l'actualitat mana, tenim funció teua en el Palau de les Arts del 2 al 19 de juliol. Tenim que tindre aquesta entrevista de manera urgent, Víctor.
1: Jo en tenia ganes d'estar també amb vosaltres, però a més de la ressaca del Mundial, jo estic amb la ressaca del cabaret, que tenim doblete de cap de setmana, doble funció tots els dies. Aixina que t'agafa la paraula i per un altre dia em compromet a estar ahí, però ui, necessitava descansar. Però estic molt content, està sent una experiència increïble amb el públic valencià.
0: Meravellós, a veure, és, al final és el teu públic, Víctor, i és una cosa que jo crec que es veia vindre, perquè encara que molta gent te recorda per Alba Recio, en La que s'avecina, i és un personatge que pesa molt, tu creus que al final t'estan vendent cabaret i estan vendent un Víctor nou?
1: Home, jo crec que sí, sobretot perquè espero que la gent, bueno, sap que ve a veure Víctor, però Víctor està en la pell del MC, que és un personatge icònic que la gent recordarà per la mítica pel·lícula Cabaret i pel que a més han passat actors que admire moltíssim, com Masia de Sandia, en les versions internacionals, pues, Eddie Redmayne, Abril Zamora, fa no res així a Madrid, que m'ha donat una mica el relevo del personatge. I bueno, jo crec que hi ha algo bonico d'aquest personatge, que a més de tindre aquesta part icònica i de fer els números que tot el món pot conèixer del money, money, money, del Bill Comen i tot això, cadascú, jo crec que cada actor li dona un poc de lo que té d'ell. Entonces, venen a veure a Víctor, però es troben amb MC i amb un elenc que la veritat que és admirable el que fa.
0: Bé, bueno, un registre nou. Víctor, Cabaret, efectivament, és una obra que tu ho has dit, és icònica i té un pes molt gran, una responsabilitat molt gran també, no?, per a tu.

0: Sí, perquè a més, mira, una de les coses que també està sorprenent de la gent, pues, és un musical, no? La gent no m'ha vist mai cantar i és una cosa que crec que fins i tot els meus amics se sorprenen, però jo no sabia que cantaves així. Entonces, és una cosa divertida i pues, com tu dius, té una cosa de responsabilitat perquè és deberes que té esta part divertida, gamberra, que té cabaret, però també hi ha una part que crec que toca el cor de la gent, que al final pues, no estem deixant de parlar d'un lloc de, com és el Kit Kat Club Cabaret, no? Que on tot succeeix just en aquest moment en què la gent encara balla sense entendre que el món està a punt de trencar-se.
1: Havies, evidentment, havies representat papers, havies tingut càstings de molta responsabilitat, d'una magnitud que, bueno, sí, mos la podem imaginar, evidentment, perquè t'han vist tots en la pantalla, no? Però tu havies imaginat fer cabaret quan es començaves?
0: Pues la veritat és que no ho havia imaginat, però quan vaig escoltar que anaven a fer el musical vaig ser jo qui va tocar per telèfon per a dir quiero que me hagáis casting. Em sembla que el paper de l'MC se me va antojar una mica com un somni, de dir, ostres, me fliparia fer això, soc fan de la peli, soc fan del personatge i ha estat un somni poder estar siguent un somni, poder fer-ho i poder fer-ho a València i al Palau de les Arts, que és un d'aquests llocs que jo crec que a un actor pues, li imposa molt, però com per a bé, no? És imponent que l'edifici, és imponent tindre ple de gent, fer que la gent es fiqui en peu a aplaudir, està sent molt emocionant.
1: Desitjant veure't com a mestre de cerimònies en el Kit Kat Club, en Cabaret, i Víctor, tenim l'oportunitat fins al 19 de juliol, no la deixarem escapar, t'ho assegure.
0: Mira, ja queda molt poquet, sí, sí.
1: Queda molt poquet, efectivament, queda setmaneta i poc, però volem tindre també la presència de Víctor Palmero en Fora de Cobertura, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, quan vostè puga, que sé que vas molt liat.
0: Era un plaer, David, gràcies.
1: Gràcies, Víctor Palmero, un fort abraç.
0: Un altre bon dia, adéu.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 1 de Punt Ràdio un home que ha fet de l'humor una manera d'entendre la vida, monologuista, còmic i capaç de traure un somriure en qualsevol situació. Dames i cavallers, eixe fort aplaudiment per al senyor Pablo Carrascosa.
3: Bravo. Bravo, sí, senyor.
4: Bravo.
1: Com està, Pablo?
4: Molt bé, molt bé. Hasta sí el València que vaig a parlar.
1: Bueno, qui fa el que pot no està obligat a més.
4: Exacte.
1: Qui fa el que pot no està obligat a més.
4: Exacte. Pablo, no, és que no tinc costum, entonces...
1: No, hombre, no t'anem a dir res si soltes un esperdenyà, que
4: vale.
1: no passa res. Sente lliure per a parlar com més còmodo estigues i com millor consideres que fluís la comunicació.
4: Sí, sí, sí.
1: I Pablo Carrascosa, xugues en casa, avui xugues en casa.
4: Totalmente, totalmente. Estoy encantado de estar aquí contigo y con estos compañeros que he conocido hoy. Y en esta casa, o sea que, muy bien, encantado.
1: Bueno, no sé si habéis tingut antes als estudis de Punt Ràdio.
4: No.
1: ¿Primera vuelta?
4: Primera vez, sí.
1: Molt bé. Esperem que no sigui la última.
4: Bueno, vine de público hace 1000 años.
1: Al Babalà. No,
4: a un programa que se llamaba Pasarela.
1: ¡Hombre!
4: Wow. Años 90.
1: ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mare meua!
4: Y a otro de Inés Ballester que era... no me acuerdo cómo se llama. Que tuvo tantos que no me acuerdo. Pero había uno...
5: ¿Una noche? ¿Algo así era? Algo de la Yuna de Inés Ballester.
4: Puede ser. Puede ser uno de esos, sí. No me acuerdo. Bueno,
1: pero mira. Sí, pero bueno, la buena cuestión es que, evidentemente, pero ahora, un personaje con Pablo Carrascosa,
4: sí.
1: Había de pasar por esta casa. Evidentemente, bueno, Pablo Carrascosa, humorista y desde fa molts anys, además, en el que tengo una anécdota que me digué la semana pasada por teléfono y desechan que me la conte,
4: No, lo siento.
1: Pero bueno, no vas a hablar de eso, Pablo. Te dediques des de fa molts anys a l'humor.
4: Sí, 17 anys ja. 17 anys i medio.
1: ¿Y encara queden chistes per contar?
4: Bueno, sí. Ten en cuenta que la vida es... O sea, observas la vida y el dolor... El humor sale del dolor y la verdad. Y más dolor y verdad que hay ahora cuando hay.
1: O sea, encara queden chistes, la resposta més que mai, no?
4: Sí, claro. No, pues eso...

0: Ni tan mal, ¿no?
1: Ni tan mal, ¿no? Ya había firmado en el en Madrid, pero lo que no sabía es el éxito increíble que iba a tener en el Altés. Mig poble allí, estàvem tots junts i van firmar, van cantar. També les vaig donar una sorpresa perquè ma germana Sara també canta i van fer una cançó juntes i això va ser, bueno, espectacular. Així que al Gran Teatre també farem aquesta...
0: Aquesta col·laboració, no?
1: Sí, aquesta col·laboració.
0: Molt bé, Blanca Paloma, un autèntic plaer tindre't en Fora de Cobertura. Gràcies per compartir amb nosaltres la teva manera d'entendre la música i l'art. Esperem trobar-te per així abans del 30 d'octubre, val?
1: Això esperem. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, un beso molt gran.
1: Una abraçada. Adéu.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en Apunt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Els últims 90 minuts que comencen ara a les 11 i 2 minuts i que ens portaran fins a les 12 i mitja de la nit. I avui, com que jo sóc un senyor major, me carregue lo que és el guió, lo que fan sempre, les ràfagues, el so, l'opinió de que no, va tot per l'aire i anem a fer un programa més dels 80, dels 90, no, però és que tenim que parar l'atenció en el partit que estan jugant Anglaterra i Noruega. Un minut i mig, de moment empat sense gols, empat a zero. Però en lloc de el que és informació i tertúlia ho anem a barrejar tot, perquè a mi m'agrada aixina que siga, doncs, s'ha de dir a russa, tot xute, però que lligue bé, i això és la veritat. Aixina que es contem tot el que passa, però d'arranque ja, de primeres, saludem als nostres convidats. Eduardo García Belda, Miqui, bona nit.
1: Què hi ha? Buenas noches.
0: Abans estava espada, quan estava anunciant els participants de la tertúlia del dia, dos periodistes i una llegenda. No, son dos, si se contento y yo.
1: Pero... Leyenda quiere decir que no, ya no, estás descatalogado.
0: No, no, no, no, a ver, estén fuera de concurso, ya está, pero no, no.
1: Descatalogado.
0: Pero vosotros tenéis el nombre en lletres més o menys d'or en la història de València, en la història esportiva. I ara falta que els xiquets arriben a això. ¿O no, Miqui?
1: Eso es más complicado, ¿eh?
0: Pues ya está. Que vinguen y que el milloren.
1: Era más fácil en nuestra época.
0: Totalmente. Y de eso hablaremos demà. I d'això parlarem demà. Sí, sí, sí, ja t'ho dic, perquè fem una secció els diumenges per la nit que es diu El que ningú els conta del futbol i avui anem a fer un viatge, demà anem a fer un viatge en el temps, ja li ho diré a traïció, a Luco Cortés, ja li ho diré, perquè vaig a gastar-lo demà per la nit de mi minilló del futur, perquè a la fi, sí, l'altre dia... Iván Herráiz, Cadena Cope, buena
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
0: ¿Cómo estén?
2: Un placer estar entre tanta leyenda aquí en la radio.
0: Claro, el nostre, Luco Cortés. Luco, ¿cómo estás,
3: ¿Qué bonito? ¿Qué tal? Buenas noches.
0: L'altre dia no farà... ¿Qué farà, Luco?
3: Un mes. Pues tanto, dos meses ya, ¿cómo pasa el tiempo?
0: No recordé. Pues vas a contar una cosa. Va a ser el 25 aniversari, crec, de Radio Marca. Jo vaig ser el fundador de Radio Marca en València, el primer director, i me faré una entrevista. Va, perfecte i fenomenal. Luco. Jo, tu i jo, ni hem anat... s'han conegut de molts anys, moltes gràcies. Però ni s'hem anat junts ni a dinar, ni a sopar, a sole, ni res.
3: No.
0: Però i vas dir una cosa, perquè és veritat, la sensació que tinc jo en este xiquet, en este xaval, és que és el reporter més paregut que n'hi ha hagut a mi, al que era jo, fa 30 anys.
3: Eso es un halago, eh?
0: No, però saps què passa? Tu i jo, Miqui, que som lletxetes, però tu sí que te'n recordes de mi, de xiquet, de reporter, que has començat a treballar, i era un caràcter molt palegut al del xiquet, al de Luco.
1: Sino prefiero que... no hacer comentarios.
3: Era bastante mejor, ibas a decir, ¿no? Tú me ibas a pegar un palo ya.
1: No,
3: me pegas un palo, no eres feliz, Miqui.
0: A lo mejor, espera a mí. Aixina, que demà, si tens un ratet, te cridaré claro. Per telèfon, però que ningú es conta del futbol, ¿sabes per què? Perquè anem a parlar de coses que no se conten. La diferència que n'hi havia en la meva època, a la teua, tu que portes 10 o 15 anys treballant?
3: Sí, por ahí. Bueno, tanto 15 no.
0: No, però...
3: Però sí, però igual 9 sí.
0: De l'accés al treball després de la carrera, de l'accés d'ara i després, sobretot, de les condicions de treball, de la proximitat, la naturalitat als protagonistes en els clubs, d'entrenaments a porta oberta, de que te cridava un xoc perquè t'estava esperant a prendre un cafè i no s'amagava de ningú, perquè ara n'hi ha moltes barreres, moltes coses, de l'inalàmbric, del famós inalàmbric, que era de veritat, que tu podies veure un partit en el túnel de vestidors. Va ser el primer partit.
3: Yo inalámbrico lo toqué, y inalámbrico como tal, bueno, lo que es un inalámbrico bueno, no lo que hay ahora en el básquet. Sí, en el básquet sí que lo llegué a tocar, incluso llegué a meter tiempos muertos, los entrenadores hablando y tal, pero en el fútbol jamás he hecho un inalámbrico como debe de ser.
2: ¿Sabes dónde sí que se ha permitido? Hace unos años, yo por ejemplo, en un Castellón Depor de primera ref,
0: ¿sí?
2: Que fue un partido de 4-3.
0: Sí, pero es que al final da igual la categoría.
2: Solo en primera ref, pero disfruté mucho, porque además fue un partido que recuerdo muy épico, porque empezó a diluviar, yo protegiendo el inalámbrico podía, entrando al campo. Pero sí, yo eso es el único recuerdo que tengo de vuestra época y de poder imitarlo en la actualidad.
3: Y al principio, pero muy al principio, cuando estaba en la universidad, creo que empecé a trabajar ya en Punto Radio y eso, muy al principio, sí que es cierto que salían a hablar jugadores en rueda de prensa del Valencia. Creo que no eran todos los días, uno o dos a la semana. Yo vi una rueda de prensa de Adil Rami, sí, vi una rueda de prensa de Diego Alves, pero vamos, yo me acuerdo de entrar a la Ciudad Deportiva Paterna y no te exagero. a ver ahí 15 periodistas. Sí. 15. Ahí.
0: No heu viscut vosaltres, per exemple, ara que dius això, els fitxatges de Romario, de Viola, de 5.000 persones en la ciutat esportiva, en lo que és el pàrquing, i no passava res, ni havia incidents, ni havia res, i se deixava. I vull dir, això, a més de que eren fitxatges en expectació i que generaven més il·lusió que al millor...
2: Ahora, con todo el respeto para todos los jugadores, hay veces que estamos esperando en el aeropuerto y decimos, ¿es ese?
0: Claro.
2: O sea, tenemos la duda de si es ese que está viniendo o si es alguien parecido.
3: Ahora mismo ya les cuesta... hasta avisarte cuándo van a llegar los jugadores, no sé por qué.
0: I com se calfaven els fitxatges, perquè jo me recordo de Paco Ros, que era boníssim per fer això. Paco Ros era un pioner, per això tu te recordes de Paco, Miquel, en l'època daurada d'ell, quan estava aspirant a la presidència. Quan va fitxar al Burrito Ortega, quan va fitxar al Piojo López, se feien unes prèvies. Tirava, que tenies tu ja vestit. Per cert...

0: Yo te la vendo porque tú te has comprometido a una cosa. Si no, yo no te lo vendo. Peter Lim llegó con una promesa y no ha cumplido ninguna.
1: No, pero es que no, eso no
2: genera ningún tipo de debate.
0: No es la misma
2: situación. Yo te estoy hablando de poner o no poner dinero. No, de cumplir o no cumplir cosas. Pero yo creo que es bastante evidente que a nivel de gestión Juan Ross le pega 1000 patadas a Peter Lim. Vamos.
0: No, pero es que eso pero es que no es comparable por el mero hecho de eso. Es decir, tú a ti te venden, además un club, donde lo ha dicho él, lo ha dicho Carlos, hay más gente que quiere comprar el Valencia, claro. Había una lucha para comprar el Valencia, había varios candidatos, y yo te lo vendo a ti porque tú me prometes esto. Si luego llegas, y luego Amadeo Salvo, Aurelio Martínez, etcétera, culpa de ellos que no firmen nada, culpa de ellos la venta mal hecha, culpa de ellos la venta dirigida a Peter Lim, por supuesto que sí. Pero si tú, Peter Lim, llegas con un discurso que luego no has cumplido absolutamente nada...
3: Pero te contaré la teoría y la diferencia entre culpa y causa. Pero yo te digo que Amadeo Salvo no va a hacer això. Saben que era la ruina per al Valencia. Això pensaba que ho estava ben fet. I també, fica la mà.
4: Però això no sabia nadie.
3: Ah, pues ahí te vas. Però després
4: lo que iba a pasar,
3: se parla de culpa quan és més causa. Un moment que tenim que anar a la publi, són les 12 menys quart, Mick Jagger mirant el partit, i això sí que és una llegenda a la nostra altura, eh, Mick? I això està al nostre nivell.
4: Tu habla por ti.
3: Això està al nostre nivell. Clar que sí. Tu cantes rock and roll?
4: Jo sí.
3: Sí. Jo que faça falta. Punt a punt, els últims 90 minuts.
5: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera. Preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
12: Ven a Ferto, tu concessionario Opel, en Torrent.
13: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Viu tota l'actualitat del cap de setmana amb l'última hora del Mundial, la pretemporada dels equips valencians de primera i segona divisió, l'etapa del Tour de França, la final masculina de Wimbledon, el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya i les entrevistes més sucoses als esportistes valencians. Com cada cap de setmana, l'esport valencià es viu al Punt a Punt.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Així continuem donant-li canya a la nit. 12 menys 12 minuts. Gol d'Anglaterra. Ha marcat Jude Bellingham. Empata a un. L'entrenador de Noruega que estampa l'ampolla d'aigua i quasi li trenca un turmell amb els assistents. I assistem en directe en els últims 90 minuts en Iván Herraiz, de la cadena COPE, en Luco Cortés, de Radio Marca, i en Miqui Belda, entrenador de futbol sala. Per cert, anava a dir xiquets, companys, Luco i Iván, un dia, que no serà avui, vos contarem, vos donarem una lliçó magistral, i ja no vos la cobrarem, la segona sí, d'una conversa que tinc

36, Noruega i Anglaterra. I a les 3 de la matinada, Argentina, Suïssa. Veurem què és el que passa. El punt a punt en apunt.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda. Sabeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Que bonica paraula. Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Esta setmana que anem a entrar hacia la Comunitat Valenciana és molt important musicalment, ja que comença l'edició 138 del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món, que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques, una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això anem a parlar avui, però començarem escoltant el concert del diumenge. Avui anem a escoltar tres obres obligades del Certamen Internacional de Música Ciutat de València, però de l'any passat, 2025. Dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar amb el director d'este Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, Manuel Muñoz, i ens explicarà tot d'este 140 aniversari. Després continuarem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb l'altra secció, una altra secció del Rebost de la Banda, i es visitarà membres de la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que esta setmana participa en la segona edició, en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem amb la secció avui amb qui parlem i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que ja heu vist que és un programa molt certamener. I feta aquesta explicació de la falla, ara sí, comença a fer banda. Com he dit abans, avui aneu a escoltar quatre obres, però tres d'elles van ser les obres obligades en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any passat, el 2025. Però primer anem a escoltar un pas doble per començar millor el concert, interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que du per nou Vicenta La Chavera, del compositor Fran Amado Vera. El pas doble, Vicenta La Chavera, dedicat a Vicenta, coneguda popularment en el poble com La Chavera, es tracta d'un pas doble de caràcter festiu i elegant. Vicenta La Chavera ha anat guanyant presència en el repertori bandístic. Una de les interpretacions més conegudes és la que va oferir la Societat Musical de Cecília de Xelva com a peça d'escalfament en el 47 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, fet que va contribuir a donar una major difusió al pas doble. Doncs anem a escoltar esta versió del pas doble, Vicenta La Chavera.

Molt bon pas doble i molt ben interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, Vicenta la Xavera. I seguim escoltant una de les obres obligades del certamen de l'any passat. Anem a escoltar l'obra del mestre Llorenç Mendoza, Eufònica. Eufònica és una obertura sinfònica per a banda composta l'any 2024 per encàrrec de la IGEP, Societat Internacional per a la Investigació i la Promoció de la Música de Vent, amb motiu del seu 50 aniversari. L'obra es va estrenar el 13 de juliol de 2024 a l'Auditori Florida de Paiporta, interpretat per la banda sinfònica de la Primitiva de Paiporta sota la direcció del mateix compositor. El títol Eufònica fa referència a la bellesa del so i a la capacitat de la música de banda per unir tradició i modernitat.

al llarg de la partitura, el mestre Llorenç Mendoza ret homenatge al gran repertori simfònic per a banda mitjançant nombroses referències musicals i evocacions a compositors com, per exemple, Ottorino Respighi, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Philippe Sparke, etc. etc. L'obra presenta una estructura dividida en tres grans seccions. La primera simbolitza els inicis i la consolidació de la IGEP, amb sonoritats que evoquen l'escola centroeuropea i nord-americana per a banda. La segona aporta un fort contrast emocional i incorpora una marxa mora com a homenatge al patrimoni musical valencià. Finalment, una coda brillant recupera els principals motius de l'obra i es fusiona en un desenllaç ple d'energia i virtuosisme. Doncs anem a escoltar Eufònica per la Unió Musical d'Algímia sota la batuta del mestre Xesco Guillem.

Eufònica és una composició exigent des del punt de vista tècnic i interpretatiu, però alhora molt comunicativa. Combina una orquestració rica en colors, una gran varietat rítmica i una escriptura que posa en valor totes les famílies instrumentals de la banda. I seguim. Ara, escoltant una altra obra obligada en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València al 2025. Exactament l'obra obligada de la segona secció, La Ruta de David Pont. La Ruta, inspirada en un dels fenòmens socioculturals més singulars de la història recent de la Comunitat Valenciana, la Ruta del Bacalao o la Ruta d'Estrony, és un moviment d'oci nocturn que va marcar diverses generacions entre finals dels anys 70 i finals dels 90. L'obra no pretén jutjar aquell període, sinó oferir una mirada musical que en reflecteix tant l'espírit innovador dels seus inicis com la seva evolució posterior. La partitura evoca l'ambient de les mítiques sales de la carretera del Saler, on conviuen estils musicals molt diversos i una manera d'entendre la nit que va convertir València en un referent europeu de la música electrònica. Estrenada l'any 2022 per la Societat Musical Artística de Bunyol sota la direcció del mestre Mario Ortuño, La Ruta ha estat escollida com a obra obligada de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any passat 2025. I esta és la versió que anem a escoltar interpretada per la Unió Musical de Jatobà.

molt bona interpretació de l'obra La ruta per la Unió Musical de Iàtova, dirigida pel mestre Vicente Gavarda Porras. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any passat, 2025. L'obra The Blue Marble, de la compositora Julie Gigot. The Blue Marble és la sinfonia número 6 d'esta compositora, que va ser composta l'any 2022 per encàrrec de la Metropolitan Wind Symphony amb motiu del seu 50 aniversari, i està considerada una de les creacions més ambicioses i inspiradores del seu catàleg. El títol fa referència a la famosa fotografia de la Terra captada per la missió Apollo 17 l'any 1972, coneguda arreu del món com The Blue Marble. Aquella imatge va mostrar per primera vegada amb tota la seva magnitud la bellesa i la fragilitat del nostre planeta vist des de l'espai. Esta idea és el fil conductor de tota la sinfonia, que es converteix en un homenatge a la Terra, a la natura i a la vida. L'obra està estructurada en tres moviments. El primer, The Blue Marble, descriu la grandesa del planeta i la sorpresa de contemplar-lo des de l'espai. El segon moviment, The Voices in Green, s'inspira en els sons de la selva amazònica, incorporant textures i colors que evoquen la riquesa de la biodiversitat. I finalment, Let There Be Life és un cant a la vida i un missatge d'esperança que recorda la responsabilitat de protegir l'única llar que compartim, la Terra. Doncs anem a escoltar ja per l'agrupació musical de Cabezo de Torres, dirigida per Andrés Pérez Bernabé, The Blue Marble.

0: Musicalment, The Blue Marble destaca per la seva extraordinària riquesa tímbrica, una escriptura molt cinematogràfica i una gran exigència tècnica per a tots els instruments de la banda. I fins així el concert d'avui, per cert, com jo diria, molt certamener. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: En A. Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A. Ràdio.
0: És que no em canse mai d'escoltar este pas doble, Música i Vinos, del mestre Manuel Morales. Una joia que una persona mai es cansa d'escoltar-lo. Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Com el repte que tenen moltes bandes esta setmana. Perquè esta setmana que anem a entrar és molt important musicalment, ja que comença la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món, que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques i una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això, anem a parlar ara en un moment. Acabem d'escoltar, com sabeu, el concert d'avui diumenge, amb obres interpretades en el Certamen Internacional de Banda Ciutat de València l'any passat, el 2025. A partir d'ara continuem en la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar, que ja tinc ací al costat, el director tècnic, que és Manuel Muñoz. Anem a parlar en ell del 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Després continuarem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb una altra secció del Rebost de la Banda i es visitaran membres de la societat musical Santa Cecília de Xelva, que esta setmana participa en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem amb la secció Avui en qui parlem i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que seguim així en Fent Banda, intentant afinar-se un poquet més.
3: Sonem diferents en Fent Banda.

0: Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Parlar del certamen és parlar d'una de les grans joies del patrimoni musical valencià. Va néixer l'any 1885, dins de la Fira de Juliol. És considerat el certamen de bandes de música més antic del món que encara es celebra. Al llarg de 140 anys, este escenari ha reunit algunes de les millors bandes, primer de la Comunitat Valenciana. I amb el temps, arreu del món, per a moltes societats musicals, participar ja en este certamen és un orgull. Aconseguir un premi és el reconeixement de mesos de treball, esforç i dedicació. Avui descobrirem la història d'aquell certamen centenari i entendrem per què continua sent una cita imprescindible per a la música de banda i un símbol de la tradició musical valenciana. Però per a descobrir-ho, jo tinc així al meu costat a Manuel Muñoz, que és el director tècnic del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, i va explicar moltes cosetes. Molt bon dia, Manuel.
1: Molt bon dia.
0: Encantada de que estiguis així. I jo suposo que estaràs de feina fins el moño, que se diu.
1: Sí, agraït per donar-li veu al certamen així, en apunt.
0: Sí, sí, sí, sempre. Tot el que es fa, o quasi tot el que fa, perquè se fan tantes coses en la Comunitat Valenciana que intentem abarcar el màxim possible. Però, clar, el certamen és una cita, és imprescindible parlar d'aquest certamen, que és el més antic que n'hi ha en el món i que continua, eh?
1: Correcte. De moment és el més antic del món.
0: I no és que continua. Jo tinc la impressió, si m'equivoque, Manuel, me rectifiques, tinc la impressió de que aneu cap amunt, és a dir, que cada vegada se presenten més bandes, teniu que seleccionar, perquè totes no poden participar.
1: Sí, mira, jo llegué al certamen, bueno, y al servicio de la Banda Sinfónica Municipal en el año 2024, en enero, uh-huh. Y ya me hice cargo un poco de la operativa del certamen, junto con un histórico, importantísima persona para el certamen, que ha sido, o que sigue siendo, Dani Bellobí, uh-huh. Profesor también de la Banda Sinfónica Municipal. Yo, con mi inexperiencia, y él con su... con su
0: bagaje, ¿no?
1: Bagaje, experiencia brutal de muchos años. Entonces yo, pues al final llegamos en un punto de inflexión flojo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El certamen estaba un poco... que necesitaba un impulso.
0: Sí.
1: Y ese impulso vino de la mano de la Corporación Municipal, que evidentemente, uh-huh. cuando pone los recursos que tiene que poner, pues... pasamos de que muchas secciones se quedaban vacantes a tener lista de espera y tener de una edición para otra bandas interesadas que en los sorteos se quedaban ya a puertas para el año siguiente. Y así estamos, con
0: sí, porque
1: overbooking en todas las secciones.
0: Participen 24 bandes, cada secció té 5 o 6 bandes, és a dir, que més jo crec que no es podem anar en este certamen. Este certamen que és la 138 edició, però celebreu...
1: El 140 aniversari.
0: El 140 aniversari.
1: Sí.
0: Suposo que n'hi haurien dos
1: sí,
0: anys, que no?
1: Sí, se debe que en pandèmia hubo una edició que se canceló, evidentemente, y luego en la Guerra Civil hubo también un año que, uh-huh. que el certamen tuvo que dejar de sonar, ¿no? Pero bueno, están ahí, porque la música,
0: sí,
1: independientemente
0: sí, sí,
1: de todas estas vicisitudes que vivimos los valencianos, pues no deja de sonar, ¿no? Y aunque no haya edición de certamen, ya sabes tú que con la música de los balcones y con todo aquello que la federación hizo en su momento, pues también
0: no dejó
1: de sonar, ¿no? Lo que pasa es que el certamen, pues evidentemente la organización...
0: Claro, son coses que passen.
1: Correcto.
0: Però si tragueu càlculs, si comença en 1886, estem al 2026 i a 140 anys.
1: Correcte.
0: Va néixer en el certamen en 1886. La finalitat que tenia en aquell any era... jo me recordo, no soc tan vella, però sí que he llegit que era per a omplir un moment que havia d'enfermetats, de còlera i tot, i va sorgir, diguem, per a donar un poquet d'esperança. Mira, avui com és el

0: Dia de l'Esperança va néixer este certamen per a donar-li un poquet d'esperança a un moment que estava passant de dificultat així, a València, a la ciutat de València. I al llarg d'estos anys, és a dir, s'ha consolidat. La pregunta és, Manuel, què fa diferent este certamen d'altres certamens?
1: Bueno, yo creo que todos los valencianos, todos los músicos, hemos vivido, estamos viviendo desde que nacemos hasta que nos morimos con la música, ¿no? Y al final es un sentimiento propio que cualquier cosa que desde la música se proponga, yo creo que lo hacemos propio de inmediato, ¿no? Es una cosa, no sé cómo explicarlo, es una cosa innata, ¿no? Que tenemos los valencianos con el tema de la música, ¿no? A veces no tiene esa explicación técnica de decir, mira, por esto, concretamente, y este fue el objetivo y este fue la finalidad, ¿no? Sino que es ese sentimiento que tenemos los valencianos, los músicos valencianos, y que de alguna manera no nos hace falta mucho más.
0: Sí, mira, més encara, Manuel. Jo he entrevistat a molts músics que no estan treballant així, estan fora, no? Estan en altres països i tots coincideixen, d'igual que estiguen, jo què sé, en Austràlia, que estiguen en Finlàndia, que estiguen en la Xina. Tots coincideixen de que nosaltres, des de ben menuts, és a dir, innatos, és lo normal, no?, anar a una societat musical i començar a estudiar música igual en 3 anys que en 4, que en 5, que en 6 anys. És a dir, ben pronte ya estén estudiando música.
1: Sí, es como que... Igual que nuestra madre nos da de mamar.
0: Sí.
1: Mamamos, en el buen sentido de la palabra, ese espíritu.
0: Sí. El certamen va evolucionant. Primer és a nivell de la Comunitat Valenciana, després a nivell nacional, i a partir de 1979 obri portes per a que vinguin també a participar bandes estrangeres, bandes d'altres països. És important, ixa vessant, Manuel.
1: Importantíssima, perquè ens apertura a la globalització, ¿no?, de lo que és la música de banda, ¿no? Evidentemente somos el certamen más antiguo y de referencia.
0: Claro,
1: hay otros certámenes, evidentemente, de referencia a nivel europeo, pero el de València nos marca, marca en Europa,
0: i que
1: incluso
0: està
1: en Estados Unidos.
0: Tots els anys, perquè n'hi ha que són bienals, n'hi ha que són cada 4 anys,
1: Todos los años.
0: I és molta feina.
1: Eso marca la diferència, evidentemente.
0: Ja ho crec que sí. N'hi ha un altre punt important, perquè jo no sabia que feia ja tant de temps. El temps passa ràpid. Primer se feia en la plaça de Bous.
1: Sí.
0: I a partir de que està al Palau de la Música, passa al Palau de la Música, any 1987.
1: Ha plogut.
0: L'any que ve farà 30 anys.
1: Sí.
0: Si no compte jo mal, no? 30 anys.
1: Sí.
0: 30 o 40? 40. És a dir, ixe pas també és important.
1: Sí.
0: Recorde quan anaven a la plaça. Jo era més jove, anava de menuda, anaves allà a la plaça de Bous, feia calor o no feia, feia vent, però entraven allà les bandes.
1: Sí, la verdad es que, bueno, el edificio del Palau de la Música marcó un punto de inflexión, ¿no?
0: I a més, que jo crec que és el millor auditori que hi ha. El Palau de la Música.
1: Afortunadament en València.
0: Tenim un altre, que és el Palau de les Arts.
1: Per supost.
0: Però la sonoritat que té el Palau...
1: L'acústica de la sala Iturbi és, vamos, no se puede decir perfecta porque la perfección no existe, pero quasi.
0: És veritat. Doncs anem a escoltar una de les obres que va ser obligada l'any passat, al 2025, que és una peça del compositor valencià Llorenç Mendoza, Eufònica.

Així de bé sonava la Unió Musical d'Algímia l'any passat. Esta és la peça, Manuel, que va ser escollida, elegida per a la tercera secció. Enguany heu triat, heu escollit esta d'una gran compositora valenciana, Sara Galiana.

0: Esta és la que van interpretar la segona secció, exactament és la Unió Musical de Iàtova, i esta és la que escoltareu, crec que la segona secció és el divendres.
1: El divendres.
0: Esta és la que escoltareu, Legendes del Bosque, que van tindre, igual que van tindre a Sofia, igual que van tindre a Sofia, van tindre també així a Sara, m'enganya de nom, Sara Galiana. Sara Galiana també van tindre així a Enrique Cárcel explicant aquestes obres. Legendes del Bosque. Quines bandes participen en esta segona secció? I quina és la plantilla màxima que poden pujar allí a l'escenari?
1: Mira, per a la segona secció tenim sis bandes. Mm. Sis bandes. Va participar la banda de música La Lira de Cheste, mm-hmm. va participar també la Societat Musical de Cejín, Múrcia, va participar la Unió Musical de Paiporta, de València, la Student Harmony Orchestra de Twente, los Países Bajos, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva,
0: sí,
1: y la Asociación Banda Sinfónica de Reus, Tarragona. Esas seis bandas son las que van a actuar en la segunda sección. La segunda sección está configurada para hasta 80 músicos como máximo.
0: Uh-huh. Y ahora expliquem, anem a parlar del jurat, porque teniu un jurat per a la tercera, segona secció i la secció lliure, que ara parlarem d'esta secció, perquè esta secció és més novedosa. Aleshores, qui forma part d'este jurat, que crec que serà el dijous, la tercera, el divendres, la segona... No, el dimecres pot ser que siga... Igual m'he equivocat de dies jo, eh? El dimecres pot ser que siga la tercera?
1: El dimecres serà la secció lliure.
0: Ah, el dimecres...
1: El dimecres serà la secció lliure que...

Esta era l'any passat, i enguany, i vaig a dir als nostres oients que en res, en mitja horeta, en un tres quarts, estarem parlant amb l'autor de l'obra obligada de la primera secció d'enguany, que és esta que escoltem, Arlequín, d'Ernesto Aurignac.

0: Entrem en la secció d'honor. També participen, crec que són 6 bandes.
1: Sí, por la mañana actuarà la Unió Musical de Torrent. A continuación, la Sociedad Musical La Lira Castellonera.
0: Sí.
1: Después, la Sociedad Musical Artística Manisense. Y por la tarde, la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera. Y a continuación, la Sociedad Musical d'Alzira. I tancarem la banda municipal de València, que, bueno, enguany ens han reconegut a la banda sinfònica municipal en el reconeixement d'entitat jurídica com títol honorífic del certamen del 2026.
0: Correcte. Feu també altres... Espera, que només la paraula, només...
1: Sí, reconeixements.
0: Reconeixements,
1: ja honorífics.
0: Sí, sí. Feu reconeixements, per exemple, al mestre Enrique García Asensio.
1: Correcte. El reconeixement a persona física... evidentment en vida, ha caigut en Enrique García Asensio. I el reconocimiento de persona física a título póstumo al maestro Amando Blanquer.
0: Tres homenatges, tres reconeixements ben merescuts. Estem escoltant la vuitena, però en la secció d'honor n'hi ha algo que és diferent. En la secció d'honor el que feu és encarregar que un compositor escriga una obra, no? I este any, l'any passat va ser Andrés Valero, este any corre a càrrec
1: de
0: Francisco Zacarés.
1: Francisco Zacarés, sí. La obra Resurgir de Francisco Zacarés tiene un componente muy emotivo, que es lo que el autor ha querido plasmar en su música con la trágica Dana, que sufrimos en el año 2024. Y bueno, es una obra de nueva creación. Y esa es la línea que desde el certamen se quiere tener con las obras de la sección de honor, independientemente de su autor o autora. En principio, pues una obra de encargo para que sea inédita y, sí, y que sea estrenada por el certamen.
0: Y que se estrenará el diumenge que ve.
1: Correcte.
0: Será la estrena absoluta.
1: Correcte.
0: I quina és la plantilla que pujarà ahir? És a dir, la secció d'honor, fins a quants músics? Perquè si la primera són 110, que ja són un munto...
1: Pues en la sección de honor son 140.
0: Fins 140.
1: 140 músics.
0: Tot allí apretaets en l'escenari.
1: Sí, pareix que estan apretaets, però jo crec que estan molt còmodes. Molt còmodes.
0: Bueno, jo crec que el que estan és en moltes ganes de participar.
1: Correcte. Jo crec que això, les apretures en l'escenari, no lo tienen.
0: L'escenari és gran, però sempre porten pianos, arpes,
1: claro,
0: que tot això...
1: La percussió... Son bandas, formaciones muy grandes que sí, tienen una instrumentación muy grande y evidentemente el palau se nos queda pequeño.
0: I abans d'anar-se'n, perquè és molt interessant el que estem parlant, abans d'anar-se'n, quins són els premis que poden obtindre les guanyadores, les que tenen primer premi dimensió, segon premi...
1: Mira, solo se premia las menciones de honor, para que os hagáis una idea. La sección de honor, la banda que obtenga la mención de honor va a recibir 15.000 euros.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I ràpidet vaig a dir alguns desconcerts que es fan avui o al llarg de la setmana. Com, per exemple, concert de rock sinfònic a càrrec de l'Orquestra de Corda de la Unió Musical de l'Horta de Sant Marcelí, avui a les 12 a la Rambleta. Concert que es fa dins de les activitats del 50 aniversari de l'Associació Veïnal de Sant Marcelí. Avui, també a la plaça de la Bassa d'Oliva, concert de festes a càrrec de la banda sinfònica de l'Associació Artístico-Musical d'Oliva i la colla de dolçainers i tabaleters serà banda d'Oliva. Avui també a l'Auditori Paco Salvador de Benigànim, concert gastronòmic a càrrec de la Societat Instructiva Musical de Benigànim, un concert diferent, ja que la CIM tocarà i Carlos Moscardó Charlie estarà cuinant mentre fan el concert. I des del 16 al 19 de juliol se celebra la segona edició del Festival Xulilla, el cauce de l'arte, amb concerts preciosos en un entorn únic, artistes excepcionals i alguna altra sorpresa. Però el plat més fort és l'actuació de l'orquestra Nostrum Mare Camerata, que interpretaran Embrujo. Però per explicar este programa d'Embrujo tinc a l'altra part del fil telefònic a Glòria Fauel. Glòria, bon dia.
2: Hola, buenos días, Inma. Encantada de saludarte. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien. ¿Y tú?
2: De maravilla.
1: Tú de maravilla.
2: Con muchas ganas, sí.
1: Tú de maravilla. Y Jacobo también, de maravilla.
2: Jacobo, sí, mira, Jacobo justamente ahora está volviendo de Italia, que estaba tocando un concierto de Vivaldi, así que ya viene para ponernos de lleno con el Festival de Xulilla.
1: Correcte. Comença el segon festival, l'any passat ja va ser, en un entorn paradisíac, en un entorn màgic, i feu el concert anomenat Embrujo per la,
2: sí,
1: Camerata,
2: bueno,
1: i l'Embrujo, què és el Embrujo?
2: Embrujo és un concierto de música española íntegramente. En parte es un homenaje al aniversario de Manuel de Falla. Tocaremos dos obras de Manuel de Falla. Además, también hay un guiño a Federico García Lorca, porque Jacobo Christensen ha compuesto un ciclo con tres de los poemas

o informar a la gent d'este jurat. Donar-te les gràcies altra vegada per haver vingut. Estem escoltant a l'agrupació musical de Cabezo de Torres interpretar The Blue Marble de la compositora Julie Gigó, i escoltant esta peça donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Però no se'n vagin, perquè seguim en més intèrprets, en més agrupacions, en més compositors que parlaran d'este certament.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
3: Som A.Punt.
4: Són les 9.
5: A.Punt. Notícies.
4: Ayer de Malferit, el incendi d'una empresa de reciclatge de cartró iniciat ahir durant la nit han continuat treballant esta nit en l'incendi 8 dotacions, un oficial, un cap de sector i un sergent de bombers de València. S'hi han afegit dues unitats de bombers forestals, el motiu de manera preventiva per la proximitat de l'incendi a un terreny forestal. També s'ha acostat un SAMU. Escoltem les recomanacions de l'alcalde Cristian Verdú.
6: Avisar a la població mitjançant el WhatsApp municipal i les xarxes socials.

0: ja estabilitzat. L'Infoca i la Unitat Militar d'Emergències, entre altres mitjans, continuen este diumenge lluitant contra el virulent incendi en els Gallardos d'Almeria, que ha cremat ja 6.600 hectàrees, encara que s'ha aconseguit estabilitzar gran part del perímetre del foc, consolidant l'avanç cap a la normalitat. Fruit d'aquest esforç, el conseller de Sanitat, Antonio Sanz, va anunciar ahir nit el retorn segur a les seues llars de més de 600 persones que romanien evacuades a causa de l'incendi, així com l'alçament del confinament que afectava el municipi de Lubrin. Escoltem el portaveu de la Creu Roja.
1: Alrededor de 40 a 50 personas que afortunadamente gracias a la solidaridad de empresas hoteleras de la zona de Mojácar, Vera del Levante van a ser realojadas.
0: Pel que fa als cossos de les 12 víctimes mortals, ja s'han traslladat mostres al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid per tal d'identificar-les. I 4 de les 8 persones hospitalitzades amb cremades es troben en estat greu. Anem al amb el cinema perquè el curt Polígon X, gravat en un barri real, pràcticament en pla seqüència pel guionès Néstor López, s'ha alçat amb el far de plata del Festival de Cinema de l'Alfàs del Pi a Alacant, dotat amb 4.000 euros. En la gala de clausura de nit del veterà i prestigió festival, Polígon X s'ha emportat ese principal premi de la 38 edició, una edició que ha repartit 9.600 euros en premis i al qual han concorregut 1.014 curts, dels quals van ser seleccionats 21 finalistes. El curtmetratge de López, que ja ha guanyat 2 Goya amb els curts Mamà i Llavors de Quibu, dura 15 minuts i compta en el repartiment amb Juan José Ballesta, Guillermo Ojejo i Davis de Jesús, entre altres. Amb l'èxit, l'Alfàs del Pi es classifica directament per a la pròxima edició dels Goya i també per als Premis Fugaz de 2027. El far de plata li va entregar el director, al director li va ser entregat per l'alcalde de l'Alfàs, Vicente Arques. I anem ja a la previsió de l'horatge amb l'espera de més calor demà dilluns, avui més núvols, més basca i probables tempestes esta vesprada a l'interior. Bon dia, Joan Carles Fortea.
2: Hola, bon dia. Iniciem diumenge i ho fem amb molta nuvolositat, amb un ambient molt humit i molt bascós i, de fet, fins i tot en algunes zones del sud de València, també d'Alacant, han arribat a caure alguna gota molt dèbil acompanyada de fang perquè tenim molta pols en suspensió arribant des del nord d'Àfrica que continuarem nosaltres avui i demà. Núvols abundants en el matí d'avui, migdia, tot i que al migdia tindrem més ullades de sol, lluirà el sol de manera més general, amb un ambient que continuarà bascós i amb unes temperatures màximes avui entre els 30 i els 36 graus. Esta vesprada, atenció, perquè creixeran els cúmuls cap a l'interior i podran deixar tempestes localment fortes a l'interior de València, on tenim avisos activats nivell groc. Pel que fa a dilluns, demà iniciarem la setmana amb sol, també al migdia, amb pols en suspensió, núvols de matí i més calor que avui. Demà podran superar-se els 36 i els 38 graus cap a l'interior, principalment de València, a l'espera de més calor encara a partir de dimecres i de dijous, quan ja podran superar-se de nou els 40 de màxima. Per tant, un dia avui de molta basca, ambient molt humit i atenció esta vesprada a misses probables tempestes que poden fregar l'interior de la província de València.
0: En els esports, Anglaterra i Argentina disputaran la segona semifinal del Mundial. Els anglesos imposaven a una combativa noruega amb un doblet del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Per la seva part, la selecció albicelés guanyava per 3-1 a Suïssa en la pròrroga. Els europeus van jugar amb 10 des del minut 72 per doble groga a Embolo. Alexis McAllister i Doge posaren les taules en els temps reglamentari i Julián Álvarez i Lautaro sentenciaren en la pròrroga. Això és tot per ara. Tornem a les 10.
3: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
4: València és història. És present i és futur. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Cap y Casal.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i

0: I tornem a estar així. Jo ja havia avisat que avui teníem un programa certamener, perquè així tinc tres convidats que perteneixen a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que és una de les bandes que participa en la segona secció d'este certamen internacional de bandes ciutat de València. I he de dir que la Societat Musical Santa Cecília de Xelva va ser fundada l'any 1881. És una de les entitats culturals més representatives dels serrans i un referent de la tradició bandística valenciana. Des de fa més de 140 anys treballa per promoure la música, formar nous músics i enriquir la vida cultural del municipi. La seva banda sinfònica, reconeguda pel seu alt nivell artístic, ha obtingut nombrosos premis i distincions, consolidant aquest prestigi de la societat dins del panorama musical valencià. I en 5 dies estaran en el Palau de la Música per a participar en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I jo tinc ací, al meu costat, a la meva part dreta i a la meva part esquerra, a Joaquín Roger Garzón, que és el president. Ximo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tinc també a Emilio Burgos, que és directiu i músic. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: I també tinc a la meva part esquerra, a veure si ho dic bé, perquè jo practique, vos ho promet que practique, el director, que és Bram Schnecker.
3: Muy bien, gracias.
0: Sí o no?
3: Buenos días. Sí, sí, perfecto. Perfecto.
0: Bram, bon dia.
3: Perfecto, gracias.
0: Bueno, com esteu? Com molt esteu bé, de cara... Bé. Vos queden 5 dies, eh? 5 dies i ja esteu en el Palau de la Música en un certamen internacional que celebra 140, encara que la 138 edició, perquè van hi haure 2 anys que no es va fer, però celebra aquests 140 anys de l'únic certamen que continua, és el més antic de tot el món i continua celebrant. Bram, què és per a tu? Participar en este certamen. ¿Es la primera vegada que participes?
3: En ese sí, sí. Como director sí. Como músico no, pero como director sí.
0: ¿Como músico has participat?
3: Yo creo que sí.
0: ¿En no, una banda de Holanda?
3: Sí, sí.
0: ¿Y cómo portes? ¿Cómo lo llevas?
3: Con ganas. Con muchas ganas de que llegue la fecha y que actuamos en el fantástico Palau.
0: Sí.
3: Y para disfrutar de la música y del ambiente del certamen.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. I com portes els assajos? Com portes assajos, Emilio?
2: Pues bueno, de momento sí, estamos ilusionados y con muchas ganas. Y también es una responsabilidad de... Vamos, yo para mí como músico es el hecho más importante que he participado en un certamen y de más prestigios este de Valencia.
0: Pero ya heu participat fa 2 anys? ¿Vau participar en el certamen de Diputació?
2: Sí, pero era el certamen de Diputació.
0: Sí, que ha sido, ¿y vau guanyar?
2: Y vamos a ganar y con mención de honor, que hasta la fecha es el mayor éxito que hemos conseguido.
0: Sí.
2: Y estamos en puertas de poder conseguir todavía un éxito mayor.
0: Vinga, en ese certamen, corregís-me, Bram, sí, que igual m'equivoque, en ese certamen ja vau interpretar com a pasdoble d'Escalfament este...

0: Esteu escoltant d'una banda juvenil, eh? Una banda juvenil. Esta, aleshores, estava Adrià Sánchez, de director actualment. Qui és el director? Actualment, de la banda juvenil.
1: Actual, Cristian Cabero.
0: Cristian Cabero. I més o menys, saps quants xiquets i xiquetes formen part d'esta banda juvenil?
1: Pues, si no són prou. 30, 40.
0: Sí. I, però abans teniu una altra, la banda escolar.
1: La banda escolar, que són els nens que estan empezando el segon any o tercero i ja formen part de la banda escolar.
0: I des de
1: quan? I després estan dos anys o tres i d'ahí passen a la banda juvenil.
0: I n'hi haurà alguna temporada que estaran en la banda juvenil i en la banda sinfònica?
1: Sí.
0: Per a que reforcen tot, no?
1: Exactament.
2: Sí. Hacen falta en les dues.
1: Sí.
0: Correcte. Però no teniu més encara, perquè teniu una altra agrupació, que és el cor. El cor...

0: Suposa que, com tota societat musical, compteu amb unes ajudes públiques de la federació o d'altres entitats o de conselleria.
1: Sí, de conselleria i de...
0: Tu creus que és suficient per a mantindre actualment una, Ximo, una societat musical?
1: No, no és suficient, por supuesto que no. Pero...
0: Suposa que tindreu socis...
1: Sí.
0: De la banda,
1: tenemos casi 500 socios, que son muchos para la población que somos.
0: Sí.
1: Y eso es un soporte importante. Aparte, hacemos lotería todos los meses.
0: Pero yo supongo que la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, per al poble, serà la institució o la societat més gran que n'hi ha. És a dir, per al poble serà molt.
2: Sí, sí, sin duda.
1: Sí, sí.
2: Sin duda, és la institució més gran que hi ha en el poble. Y según la mayoría de gente, es algo que están orgullosos,
0: claro,
2: y
0: que
2: se nota en el ambiente, y se nota que nos quieren, y se notan que están con nosotros, y donde está la banda está el pueblo, y bueno, por esa parte nos sentimos orgullosos.
0: Feu moltes coses, perquè feu concerts, programeu moltes activitats, i entre elles teniu un CD... Bueno, no, esta no és del CD. Esta és que vau anar, crec que vau anar al certamen d'Altea el 2010, se'n recordeu?
1: Sí.
0: I vau tocar cançó i danses. Miguel Enrique de Tena, el director era Juan Manuel Alarcón García.

I tornem a estar així, i com et porta dient tot el programa, és un programa certament, eh? I hem parlat en altres programes de l'obra obligada en la tercera secció, en la segona secció, i ara es toca el torn a l'obra de la primera secció del certamen, que serà interpretada el dissabte que ve. I aquesta obra és una obra d'Ernest

Ernesto Aurinac, que és saxofonista, compositor, director i pedagog, titulat superior en saxo pel Conservatori Superior de Música de Màlaga i en música moderna pel Taller de Músics de Barcelona. Completa la seva formació amb un màster en investigació per la Universitat Internacional de València. Reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística, ha desenvolupat una intensa carrera com a intèrpret de jazz, actuant en nombrosos països i ha col·laborat amb destacats músics i formacions. Com a compositor, ha escrit més de 150 obres per a banda sinfònica, orquestra, ensembles, big band i solistes, moltes d'elles estrenades en prestigiosos o en prestigioses agrupacions musicals. El seu llenguatge compositiu combina la tradició clàssica i el jazz amb una marcada personalitat artística, fet que l'ha convertit en un dels creadors més destacats del panorama musical actual. Tant és així que esta setmana que ve, en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, sonarà com a obra obligada, en la primera secció, la seva obra Arlequín, que és esta que està sonant.

0: d'Arlequín passem a Paquit Anton. Estem escoltant el pas doble Paquit Anton del compositor David Ribas, interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva. I escoltant este pas doble, on escolteu un solo de tuba, perquè és un pas doble, diguem, que més actual, no? Innovador és la paraula. Escoltant este pas doble, posarem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat, com sempre, Patricia Valera, en producció i àudios Lorena Alegre, i en xarxes Marça, Imma Santana, perdó, Imma Santana. Que gaudiu del diumenge de la setmana, que hi ha molts concerts on podeu assistir, que gaudiu de l'estiu, del moment, que es poseu protecció al sol, que sigueu feliços, i que nosaltres tornem altra vegada, sí? La setmana que ve, el dissabte que ve, jo me'n vaig a la platja. Vinga, un abraç a tots.
1: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
1: Continua la lluita contra el foc en Los Gallardos amb part del seu perímetre estabilitzat. Ampa Caballero, des del terreny, quina és l'última hora?
3: Quarta jornada d'incendi actiu així a Los Gallardos, mentre continua aquesta lluita contra el foc, amb gran part del perímetre ja estabilitzat. Nosaltres ara mateix ens trobem en el que possiblement siga la zona 0 i se inici del foc. Així ara mateix uns tècnics d'una companyia elèctrica estan comprovant i realitzant aquesta investigació per tal de saber si l'origen del foc estaria en ese cablejat elèctric que hauria caigut a la ladera d'esta zona escarpada i s'hauria iniciat ese foc que ha cremat 6.600 hectàrees. La bona notícia és que durant la jornada d'ahir no es va augmentar ese perímetre i, per tant, el foc es manté estable, en situació de preestabilització. Estarem pendents de l'actualització que en uns minuts donaran des del punt de comandament avançat. La bona notícia

notícia també la tenim pel que fa als desallotjats, i és que ahir a la mitjanit vora 600 persones dels municipis propers a aquesta zona de l'incendi pogueren tornar a les seues cases, però encara avui

0: confirmen que les connexions aèries estan recuperant-se poc a poc i ixa normalitat. Els vents huracanats havien obligat a cancel·lar o retardar vols amb destinació a la Xina. I això ha afectat un grup de 400 alumnes investigadors de la UPV que comencen dilluns un campus d'estiu a la Universitat de Beihan, a la ciutat xinesa de Guangzhou. A nit van poder parlar amb algun d'ells. Marga Cabrera és professora i directora de l'àrea de comunicació de la UPV i Mario Pérez és alumne afectat.
1: Esto es un campus, un summer school que organiza la Universidad de Beihan. Han invitado a que alumnos nuestros puedan asistir. Un total de 360 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y 18 profesores. La inauguración estaba prevista para el lunes 13. Vamos a tener que posponerla un poquito.
2: Se han cortado carreteras, se han cancelado vuelos y se han cancelado trenes, por lo que tenemos incertidumbre sobre si mañana podremos volar.
0: Les notícies d'Apunt han pogut confirmar que s'ha reprès aquest trànsit aeri, que els alumnes estan ja començant a arribar al campus i, afortunadament, encara que el tifó Babi ha deixat danys materials en alguns punts de la Xina, ha passat la fase de tempesta tropical. El curtmetratge Polígon X del director leonès Néstor López guanya el Faro de Plata al Festival de Cinema d'Alfàs del Pi, dotat amb 4.000 euros. El principal premi de la 38a edició del festival ha sigut gravat quasi íntegrament en pla seqüència en un barri real. La cinta que s'ha imposat entre els 21 finalistes seleccionats de més de 1.000 propostes compta amb els actors Juan José Ballesta, Guillermo Dego i Davis de Jesús. Este guardó classifica directament el curt per als pròxims Premi Goya i per als Fugars 2027. I anem amb els esports. Isma Gisbert, Anglaterra i Argentina mos deixen un resultat sucós.
3: Sí, així es jugaran la segona semifinal del Mundial. Els anglesos imposaven a una combativa noruega amb un doblet del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Per la seva part, la selecció albicelès guanyava per 3-1 a Suïssa en la pròrroga. Els suïssos van jugar amb 10 des del minut 72 per doble groga en Bolo. Alexis McAllister i Endoye posaren les taules en el temps reglamentari i Julián Álvarez i Lautaro sentenciaren en la pròrroga. Dimecres, a les 9 de la nit, Atlanta jugaran per una plaça en la final i el seleccionador argentí Lionel Scaloni avisa.
4: El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol.
0: Esto de moment, tornem amb tota la informació actualitzada a les 11. Es deixem amb els companys i les companyes de Fora de Cobertura. Fins després.
5: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
6: De tu a tu.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
6: De tu a tu.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots a Millor Còctel de Societat, Moda, Cultura i Oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 12 de juliol de 2026, és el moment de saludar als nostres col·laboradors habituals. J. González, com estàs?
1: Què tal, Donís? Muy buenos días. Aquí estamos, preparados este domingo.
0: Molt bon dia, senyor. Diumenge de juliol i bon dia.
1: Bon dia.
0: Fernando Pena, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. He estado esta semana en Madrid, casi toda la semana impartiendo una formación para la ONCE, una formación de formadores, y ha sido una experiencia muy chula enseñarle a personas ciegas a técnicas docentes, ¿no? Técnicas para dar clase. Y no sé, llama la atención, ¿no? Tener los perros guía en el suelo, por ejemplo, es algo que... Bueno, es la segunda vez, porque el año pasado ya estuve con la ONCE. Y enseñarle técnicas docentes a personas que no ven, pues te lleva a centrarte a lo mejor en enseñarles los gestos, los movimientos, ¿no? Y otras cosas que a lo mejor no les daban importancia y sí tienen importancia cuando hablas en público. Y ha sido una experiencia, la verdad es que muy, muy chula.
0: Qué bonito y qué reconfortante, Fernando.
2: Sí, sí.
0: Gracias y enhorabuena.
2: Gracias, gracias.
0: Óscar Rueda, ¿cómo estás?
3: Bé. Tú ya sabes que la calor no me agrada mucho. Esta semana ha pegado bé, ¿eh?
0: Bueno, però...
3: m'ha quedat per al record una feina que tingui que fer en Torrent, que és una localitat que és prou coneguda d'algú dels que estem ací.
0: Sí, bastant. Sí, jo crec per tots, sí, però...
3: No, però alguns més que altres, més al detall, anem a dir-ho aixina.
0: Efectivament.
3: I quan entria en el cotxe i me marcava 45 graus, doncs, pues, bueno...
0: Només 45?
3: Només 45, sí.
0: Sí, però bueno,
3: per això, Torrent, bona gent.
0: I mucha
3: calor. I també rima en calent.
0: Efectivament. Gràcies, Òscar Rueda. Amics, sumari i comencem. Parlarem en primera instància amb els nostres amics de la societat de la Unió Musical de Pescadores del Cabanyal, que compleixen el seu centenari enguany, quasi res, porta el diari. 100 anyets de música i de bona gent. Continuarem en nostra història amb Pindoletes, en el Marquès de Campo, Òscar Rueda.
3: Realment, un personatge que ja pegarem alguna puntadeta la setmana passada, ja aneu a veure que és molt interessant i molt desconegut.
0: D'intel·ligència artificial per a empreses en Vicenç Centelles. Parlem també de psicologia en Fernando Pena i del Dia Internacional de la Esperança.
2: Que soy. Hoy es el Día Internacional de la Esperanza, aprobado por Naciones Unidas. Oye, qué día tan bonito, ¿no? Un día dedicado a la esperanza.
0: Preciós, la veritat és que sí, que és l'últim que se perd, ¿eh?
2: Eso es.
0: Molt bé, molt bé. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del Dia, en Carolina Quilis. I continuarem en l'informatiu, que marca l'hora en punt. I a partir d'ahí tindrem a Tennessee, tindrem a Víctor Lucas com a convidat especial. La previsió meteorològica, com és habitual, un rànquing musical que el senyor J. González mos sorprendrà avui en un nou criteri per a avaluar, pues bueno, lo que considere. En Manu Badenes també estarem nosaltres en Fora de Cobertura i arribarem en tot això a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i del món. Seguim.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Com dia i com anunciava al principi del sumari, els nostres primers convidats són presidenta de la Societat Musical Unió de Pescadors del Cabanyal, Mila Parra. Què tal, Mila, com estàs?
1: Muy bien.
0: Benvinguda, hola, benvinguda a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio, encara que ja tinguem una intervenció telefònica.
1: Sí,
0: veritat.
1: Sí, ja fa unes
0: setmanes. Sí. Però quedarem en que ens tenim que veure en l'estudi, no? Perquè 100 anys no fan tots els dies, no? I perquè, a més, pues bueno, la Unió Musical de Pescadors té, com, té una cosa especial. Ho pot dir també José Sánchez, que és dels músics més antics de la societat en actiu.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Pues, molt bon dia.
2: Bueno, sempre em permís Emilio Ferrer. Sempre és un conegut de nosaltres, que és un músic que sempre que necessiten està allí. O sea, i aporta més anys que jo.
0: Més que un conegut, un gran amic, i sí, li manem un fort abraç des d'ací, que no ha pogut vindre, però mos haurà encantat. Però sí, és una persona molt volguda per nosaltres i, per supost, de la casa completament, no?
2: Totalment, totalment. Pues,
0: jo crec que ell va ajudar a, no? A posar les pedres, les primeres pedres.
2: Quasi, quasi. Estava allà al voltant perquè la veritat és que ell sempre... a la banda sempre l'ha portat en el cor i qualsevol cosa que necessitem d'ells

0: sempre està, o sigui que... músic, però 100%.
1: Emili Ferrer, bueno, és, pues, és una institució en molts aspectes, però me va dir ahir vaig parlar amb ell i en referent a aquesta visita, i me diu, bueno, diu, va la presidenta, que poc tenim que dir d'ella, però és que, a més, va Pepito, que és una institució. Pepito és una institució.
0: Això és el que fa complir anys en un puesto tants anys. Són 53 anys el que porta.
1: Wow.
0: Entonces, pues, jo es comencé als 8 anys en la Societat Musical de Pescadors fins ara. I excepte... he sigut professor i director de la banda juvenil, excepte un any per una interrupció d'una malaltia que em castiga en ello, pues, he estat ininterrompidament sempre en la societat. O sigui que he vist nàixer pràcticament a tots els músics que estan allí.
1: Mira, presidenta, 100 anys no es fan tots els dies, eh? Es fan, jo diria, que una volta cada 100 anys, no?
2: Exactament. No se cumplen todos los días. La verdad es que es una efeméride, es muy importante. Y bueno, pues hemos querido celebrarla con muchas actividades
1: ¿En quines?
2: Pues bueno, hemos hecho conciertos, hemos hecho incluso una Nidal Baez, que estuvo muy chula.
1: Qué bonito.
2: E hicimos un concierto en el Palau de la Música, que fue el concierto del centenario.
1: La semana pasada, ¿no?
2: No, este fue el 26 de abril.
1: En el Palau de la Música.
2: Sí, hicimos una cena de gala, en fin, que hemos hecho muchas, muchas cosas. Muchas actividades para celebrarlo.
1: Y tenemos una seu espectacular, que es prácticamente el Cor del Cabañal.
2: Sí, el edificio del Casinet.
0: Emblemático.
2: Sí, es uno de los edificios más emblemáticos del Cabañal. De hecho, está protegido. Es modernista, de 1909, o sea que tiene todavía más años que nosotros. Y bueno,
1: pero cuando Emilio comenzaba, ¿no?
0: Prácticamente, ahí estaría.
2: Sí, és un icono arquitectònic de allí del Cabañal.
1: I no només això, sinó que té un simbolisme molt important, perquè el mateix Vicent Blasco Ibáñez donava mítings abans de la República en aquest edifici.
2: Sí, sí, és cierto.
1: Però...
0: En un balcó.
1: Però quina xolla, no?
0: No, totalment. La veritat és que lo que és el edifici i saber que Blasco Ibáñez ha estat allí donant un discurs, se te fica els pèls de punta.
1: Clar, no només hi ha, evidentment, pues, la responsabilitat de portar i de continuar dia a dia no? en la Unió Musical de Pescadors i que vaig avant la societat, sinó que, a més, és que hi ha que guardar un patrimoni que és història de tots els valencians.
0: És un patrimoni. La veritat és que nosaltres, el Casinet, de fet, ja no diguem moltes voltes el dir anem al musical, sinó anem al Casinet, perquè és el Casinet lo que mos unís, el nexe de unió.
2: I de hecho, mucha gente nos conoce por la banda del Casinet.
1: Sí.
2: Que
1: parlen
2: de pescadores.
1: Ho he escoltat alguna volta. En un món tan digital, què fa que la gent vulgui encara anar allí a reunir-se?
2: Sí, a ver, una banda al final tiene un aspecto social muy importante, aparte del musical, ¿no? Ahí se reúne la gente y gente de todas las edades, entonces hay una relación intergeneracional muy importante. Es como una familia, desde niños pequeños, bueno, yo por ejemplo, hay niños que yo los conozco desde que eran pequeñitos que tienen ya 20 años. Y la verdad es que somos como una familia, sí, nos conocemos todos y tenemos todos mucha relación.
1: Que habéis nacido todos del músico.
2: Sí, exactamente.
0: Porque la gran mayoría, pues, cuando yo estaba de nuestro de metal y la par de trompa, en este caso, y en la banda juvenil, pues, todos han pasado por ahí. Que cuando yo comencé, no ni a venir esas cosas, no estaban. Entrien la banda directament i au.
1: T'haurà passat això de quan jo era xicotet, tot això era en camps, no?
0: Exactament, però justament millor dit impossible. Així és.
1: Encara dieu anem a València?
0: Totalment.
1: Sí.
0: Això ho portem a la sang.
1: Clar, el Cabañal, Poblats Marítims, en la ciutat de València ara mateixa, era una cosa a banda, no?
0: Exactament. I nosaltres encara diguem, hola, anem a València.
1: Encara?
0: Encara.
1: Què bo, Òscar, què te pareix? ho han comentat alguna volta.
3: Home, jo ho sé, perquè ma abuela era del Cabanyà, la escena que...
1: Que bo, que bo. Sí,
3: sí, sí, però, però, molt gravat.
1: Però encara avui en dia, clar, és que les sí. noves generacions no, no diferenciem entre una cosa i l'altra, però bueno.
0: Les noves generacions, està clar de que ja a partir d'ahir es van, van conèixer altra cosa, però nosaltres és més majorets, així que encara diríem anem a València. Sí.
1: Com ha canviat el barri des d'aquests primers moments?
0: Jo recordo agarrar l'instrument des de l'escola. Jo anava més o menys, n'hi havia un quilòmetre de, des de l'escola de GB fins al músic, al casinet, agarrar l'instrument perquè em palmava de lo que era de GB anar a l'escola de música. Ploure a cantars, però a cantars, i en botes ja havia que m'arribaven fins... Bueno, jo era un nano que no arribava ni, vamos, estava, era molt xicotet. I en botes obria fins al genoll, els carrers entrar dins de la, o sea, inundats, perquè el que era tot el barri és que estava, quan caien quatre gotes allò era impracticable. I jo he passat per ahí. Això avui en dia ja és més complicat.
1: De veres, el casinet i la Unió Musical era i continua sent avui en dia, evidentment, avui en dia el Cabanyal ha crescut molt, no? I és un barri molt important de la ciutat de València. Inclús no diferencien dels altres poblats marítims, però des d'aquell moment el casinet va ser aquest centre neuràlgic del Cabanyal que continúa sent seu de la Unión Musical, presidenta?
2: Sí, yo creo que lo ha sido siempre, porque Casinés todo el mundo lo conoce, ya no solo por la banda, sino también por el edificio, además está en uno de los puntos más importantes del Cabanyal, y todo el mundo lo conoce desde siempre. Sí, yo creo que es una de las bandas más emblemáticas de allí, del Cabanyal, que somos varias, porque... En total, en todos los poblados marítimos somos 5 bandas.
1: Casi res.
2: Sí, casi nada.
1: Casi res. ¿Y todas están antiguas?
2: No. El Ateneo Musical del Puerto sí que es más antiguo que nosotros. De hecho, ellos y nosotros venimos del patronato, ¿no?
0: Del patronato del mar, sí.
2: Que es una banda de 1890 y tantos. Y los dos salimos de allí. Luego las otras bandas tienen menos años, pero bueno...
1: Ahora, evidentment, en esta casa hi ha un programa per excel·lència que parla de bandes de música, no és fora de cobertura, lògicament és Fem Banda en Irma Mateu, i és el programa que mos precedís en horari precisament radiofònic. Però jo crec que mereixia la pena el tindre aquestes curiositats i sobretot ja no només per lo que és la banda en si i la part musical, que també m'agradaria, si teniu actes els pròxims dies, les pròximes setmanes, per a commemorar aquest centenari, pues que mos pugueu informar per a que puguem acostar-se. Però no només això, és que clar, és que estem parlant d'un edifici emblemàtic, estem parlant d'història de la ciutat de València, història arquitectònica, història de la nostra terra.
0: Història viva, història viva, sí. de la nostra terra, sí.
2: Sí, perquè si nos remontamos a los inicios de la sociedad, es, pues eso, es un contexto muy humilde, de pescadores, donde unos vecinos y vecinas decidieron... Pues eso, a crear el edificio.
1: ¿Comprar instrumentos?
2: Sí.
1: Y...
2: No, crear el edificio primero.
1: Sí.
2: Y hacer una cooperativa para abastecer de productos de primera necesidad a los pescadores a cambio del pago en especies. Por eso el casinet, de hecho, tiene muchas puertas, porque ahí se ponían la mercancía y para hacer los intercambios. Lo que pasa es que luego la cooperativa esta del Progreso tuvo problemas económicos y entonces la Unión de Pescadores era como una caja...
1: De hecho,
2: fue la primera caja de pensiones que ha existido en España.
0: Pensión. Sí, la primera.
2: Sí, sí.
1: También tenemos eso.
0: Sí, sí, sí. Necesitamos de todo eso.
2: Exacto. Entonces, para poder subsistir, se fusionaron... pero aún así la cooperativa no pudo subsistir por estos problemas económicos y entonces la Unión de Pescadores se quedó con el edificio, con la hipoteca y desde ese momento fue la propietaria. Y ahí sí que empezó la banda, pero también se hacían otras actividades. Por ejemplo, se ha hecho esgrima, había peñas de fútbol, del Levante, del Valencia, de senderismo y luego pues hasta que llegó la Guerra Civil... Que entonces la Falange fue la que se apropió del edificio durante unos años. Ajá. Lo único que perduró es la banda.
0: La banda de música perdura.
2: Por eso ahí Blasco Ibáñez hizo sus, sus discursos des del balcó i tot, perquè tenen muchísima actividad social, la verdad.
1: Curiosíssim. Tenim que anar als pròxims actes, pròximes setmanes, per a commemorar el centenari. Tenim alguna coseta en
2: estiu? Precisamente nosotros terminamos a final de

0: Ya hacemos el concierto de fin de curso y ya, ¿sí?, no tenemos actividad en verano. Pero sí que nos queda en septiembre la presentación de un libro que estamos haciendo, el centenario, que bueno, que va a estar muy chulo. Está haciendo un musicólogo y creo que va a ser muy interesante. Y luego también queremos hacer una exposición de fotografías. Y bueno, pues eso. El 8 de diciembre tenemos un concierto en la Rambleta que hacemos Carmina Burana con la coral, que seremos por lo menos 100 personas en el coro y aparte la banda. Y vale, también va a ser,
1: ese concert será
0: muy chulo, muy digno de ver, exacto.
2: Absolutamente. Moltes gràcies a la Unió Musical de Pescadors del Cabanyal per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura. La seva presidenta, Mila Parra, gràcies.
0: Gràcies, Mila. A vosaltres.
2: José Sánchez, institució, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Enhorabona als dos i gràcies i per molts més anys.
1: Moltes gràcies.
2: Seguim en Fora de Cobertura.
3: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
2: De nostra història en Pindoletes, pràcticament Òscar ja veníem parlant.
4: Sí, sí, efectivament. Anem a parlar del Marquès de Campo, una figura central en la història de València, del segle XIX, valencià, però inclús també la de la història d'Espanya. En una anècdota en el Cabanyal, que ara després, si mos dona temps, contarem.
2: Clar que sí. Val?
4: Marqués de Campo, neix que en la ciutat de València, en 1814, ja ha plogut, en la plaça del Mercat, i és significatiu que neix que era en la plaça del Mercat perquè la seva família era una família de comerciants. Son pare era aragonès de naixement, sa mare valenciana, i son pare ja es dedicava al comerç d'espècies, en el qual ell ja havia mamat des de xicotet el que és el negoci empresarial, no? Perquè ell se convertí en un dels principals empresaris d'aquella època. La setmana passada, bueno, parlarem dels inicis de la fira de Juliol i com ell, bueno, jo havia gastat aquesta famosa frase de "això ho pagué jo", no?
2: Sí.
4: Havia pagat la instal·lació de la il·luminació a gas de tota l'Albereda perquè estiguera il·luminada durant la fira de Juliol, durant aquesta primera fira de Juliol. Ell, efectivament, fou una persona amb molts diners, en molts negocis, però en uns negocis que realment el que feren és millorar la vida quotidiana de les persones. Ell fou nomenat, doneu-se compte, en només 29 anys alcalde de València, fou alcalde entre 1843 i 1847, per influència del Partit Moderat en el que ell militava, i per a que vegeu lo que... Bueno, tu parlaves del Cabanyal fa un moment, però la capital, pues, a lo millor si retrocedíem 50, 60, 70, 80 anys en arrere, pues, tenia un aspecte prou paregut, perquè el Marquès de Campo és el que decidí pavimentar carrers com el carrer de Sant Vicent, la plaça de Santa Caterina, el carrer de Saragossa, que avui està englobat en la plaça de la Reina, però és el que comunicava Santa Catalina en la porta de la catedral. Ell introduïx l'aigua potable en la ciutat de València i la il·luminació a gas, com havem dit. De fet, ell fou el que funda la Societat Valenciana d'Aigües Potables en 1846. I és també l'artífex del primer depòsit d'aigua, perquè l'aigua, ixa aigua potable corrent, venia del Túria, de la presa de Manises. Se depositava en un depòsit que encara existeix avui, en el límit entre Mislata i València, que avui és el Museu d'Història de la ciutat, i des d'ahir ja es distribuïa a tota la ciutat de València. I això se fa baix l'impuls municipal i empresarial al mateix temps, i això és el que causa certs problemes, no? Perquè mai se sabia a on es començava i a on acabava la seva faena com a alcalde, de la seva faena com a empresari, i això és el que el força a dimitir, no? Perquè aquestes crítiques que anaven creixent, com a que ell, pues, era xutxa i part en tot, no? Pues, se calmaren una miqueta. Però, bueno, pues ell, pues, lògicament, en eixa perspectiva i en eixa projecció, pues, fon 7 vegades diputat a Corts. Narváez el nomenà senador vitalici en 1864, doneu-se compte ja de quina era la influència de José Campo Pérez, que era el seu nom originari, José Gabriel Campo Pérez. I en eixa tessitura, bueno, pues, funda una societat, la Societat Valenciana de Crèdit, que se considera el primer banc espanyol d'inversions i que, a més, tenia com a objectiu principal emetre pagarés que serviren pràcticament com a bitllets de banc. De fet, se fica tan nerviós el Banc d'Espanya que va decidir obrir una seu en València per a contrarrestar l'influència econòmica del Marquès de Campo en aquesta emissió no de bitllets, però sí de pagarés que funcionaven pràcticament com bitllets, no? En els que se podia comprar i vendre. Liderà la plega del ferrocarril a Terres Valencianes. En 1852 inaugurà la línia entre el Grau de València i Xàtiva, fundà la Societat de Ferrocarrils d'Almansa a València i Tarragona, i el que pretenia era connectar el port de València en Madrid, i això pues, anava en competència en el Marquès de Salamanca, que d'alguna manera era el principal competidor a nivell estatal, que volia fer eixa connexió de Madrid en un port, però en el port d'Alacant. No? I en eixa competència s'aplega a conèixer a nivell espanyol a José Campo com el Salamanca valencià. Bueno, si heu sentit parlar del barri de Salamanca, el nom del barri de Salamanca ve precisament perquè el va construir el Marquès de Salamanca, que era un altre potentat empresari, en este cas malagueny, que havia fet també molta fortuna a nivell espanyol. Ell, a pesar d'aquesta faceta empresarial que sempre compartí en dos persones fonamentals, que a lo mejor les coneixem avui per el nom de dos carrers de la ciutat de València, però que en aquella època foren coses, també molt importants, que foren Joan Navarro Reverter i Ciril Amorós. Joan Navarro Reverter, com a administrador i assessor personal, de fet aplega a ser ministre de Facenda en la part econòmica. Ell era el que li duia els comptes al Marquès de Campo, va dirigir la fàbrica de gas de València, que era propietat del Marquès de Campo i estava entrant en el carrer Colón des de la Glorieta a mà esquerra, ja no existeix, però era la ubicació que tenia aquesta fàbrica de gas, i Ciril Amorós, que era el seu lletrat, que era, de més, governador, fou un governador civil durant molts anys i que pues, fou, d'alguna manera, l'intermediari en Madrid per a facilitar tots aquests negocis i empreses del grup. També tenia un diari, el diari La Opinión, en el qual pues, bueno, agarra o prengué contacte en Teodor Llorente, que és un altre personatge principal d'aquella època. De fet, Teodor Llorente, el poeta Llorente, que fou un director de l'Opinió, quan el diari La Opinió tanca les seues rotatives, diguem que les gastaria Llorente per a publicar el diari Les Províncies. En un primer moment eren propietat del Marquès de Campo i ja se les quedaria Llorente en propietat. El qual veiem que bueno, estava, diguem, tota la societat valenciana entorn a aquest personatge que, per lo que siga, no mos sona tant o és més desconegut que alguns altres que estem nomenant. Ella, a més, tingué unes característiques filantròpiques molt importants. No? Comparàvem amb alguns empresaris de l'actualitat, no? Si és que algun nom, no?, d'empresaris potents.
2: Juan Roig.
4: Bueno, per exemple.
2: No? Per motius evidents, per mecenatge també.
4: Efectivament. No? Pues ell, ja hem dit que bueno, en tota aquesta llavor empresarial també estigué present el mecenatge. Ell, per exemple, pues, hi ha un incendi en el Cabanyal, el 1875, el famós incendi en el que varen cremar-se moltíssimes barraques, no? I ell pues, va construir cases per als damnificats en la zona més perjudicada, la zona de lo que avui és el carrer de Vicent Guillot, Tiobola, que antigament se deia Travessia de Campos, perquè hi ha les casetes, que són unes casetes que encara estan la majoria, que tenen forma de barraca, però són en construcció en rajola i en teula. No? És, diguem, la imatge de la barraca, però hi ha una construcció que no és tan dèbil front als incendis. No? I se diuen les casetes de Campo, però no perquè foren casetes de camp, sinó perquè el Marquès de Campo havia ajudat a construir-les. I també l'asil del Marquès de Campo, que encara existeix, és un edifici preciós, que està al final del carrer de la Corona, al costat de la Beneficència, que estava destinat també a acollir i educar a xiquets òrfens i a on ell, de fet, fou soterrat en un primer moment. O sigui que ja veiem que és una figura interessantíssima en un aspecte, en uns aspectes molt singulars en aquesta personalitat. Bueno, ell diversifica la fortuna en subministre de tabac, també crea una naviera per a fer comerç en Amèrica, en Filipines, en el nord d'Àfrica. Però, i en això s'ha arrebat.
2: Tot això en la mateixa persona?
4: Sí, sí, tot això en la mateixa persona. No? O sigui, que donen-se compte, no?, quina era la capacitat empresarial i de mantendre iniciatives de José Campo. De fet, en un alarde d'ambició va plantejar comprar la plaça de Gibraltar com a solució per a expulsar els britànics, no? Digue, pues, en una...
2: De veritat?
4: En això de, no? Serà per diners, això ho pague jo, pues
2: que
4: ell
2: bo,
4: va arribar a propondre comprar-li Gibraltar a Gran Bretanya, no? Això, pues, bueno, no ha plegat a terme. També patrocinar una expedició al canal de Panamà i oferir 400 milions de pessetes per a acabar les obres del canal,

0: si vos sona un poquet la història, estigué la cosa molt complicada, no? Ja que
1: 400 milions de pessetes
0: de l'època, de l'època. Estem parlant de 1880-1890.
1: No? Mare meua.
0: Per a acabar les obres, a canvi des de construcció i explotació, però Lesseps, que era l'enginyer que estava duent a terme aquesta obra, pues va declinar l'oferta.
1: Estem parlant de 1880?
0: Sí, 1890 aproximadament.
1: Vale, estem parlant que jo recorde que en el poble de ma mare,
0: sí,
1: me digué ma mare, ma abuela, esta casa li costa 1000 pesetes.
0: Clar, clar.
1: 1000 pesetes, estem parlant dels anys 60-70. 1000 pesetes. I compraves una casa en 400 milions de pesetes.
0: De l'any 1890. Home, era construir el canal de Panamà, eh? No era qualsevol cosa, però no, dona una idea de la potència econòmica.
1: Si no te parles de l'equivalència d'una obra a l'altra, te parles de la potència, efectivament. De la bolxaca del Marquès de Campo.
0: Ves de veres que moltes voltes pues, tingué problemes financers, problemes econòmics, perquè, lògicament, no tots els diners que ell utilitzava per a les seues inversions eren seus, no? Pues utilitzava préstams, utilitzava tota una sèrie de figures econòmiques,
1: no?
0: Que els economistes podrien explicar molt millor que jo, però que d'alguna manera és el pioner, no?, d'aquest funcionament modern del sistema bancari. Ell participa en la fundació de la Caixa d'Estalvis de València, com no? I, clar, tot això pues, fa que en 1875, una volta restaurat la monarquia en la persona d'Alfons XII en 1874, en el pronunciament de Sagunt, unes intrigues en les quals ell també participa, pues en 1875 el rei li otorga el títol de Marquès de Campo, que és el primer títol que concedeix el monarca en el seu regnat. Ell acabaria els seus dies en 1889, mor en Madrid, encara que seria soterrat en València. I la seva vida personal confon prou complexa. Ell se casà, però tingué una filla abans de casar-se, lo qual, pues, això per a l'època pues, era molt complicat, no? Mm-hmm. Una filla que li diuen Rosalia, i un altre fill natural als 62 anys en una relació amb una jove cubana, en un dels seus viatges a Amèrica, José María Luis Bruna, que reconegué com a fill. De fet, apareix en l'estàtua del Marquès de Campo, que està en la plaça de Cánovas del Castillo. Quan nosaltres passem per la plaça Cánovas i veiem una estàtua allí enorme, pues és l'estàtua del Marquès de Campo. I si se fixeu, veureu el Marquès de Campo en un xiquet, i aquest xiquet il·legítim apareix en l'estàtua junta quatre alegories al ferrocarril, la navegació, el gas i la caritat. Estàtues de Mariano Benlliure, quasi res, que resumeixen aquesta vida excepcional del Marquès de Campo, una figura que deuríem rescatar de l'oblit perquè significa moltíssim per a València i pràcticament per a mig món.
1: Absolutament, Òscar Rueda. I a més m'he quedat en ganes de saber més. Així és que hem d'ampliar este capítol.
0: Molt bé, molt bé. Prenc nota.
1: Gràcies. Busquem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament amb més fort de cobertura. Fins ara.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
6: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de Cobertura. Són les 10:36. Des de diumenge 12 de juliol de 2026 saludem a El senyor Vicent Centelles, què tal? Vicent, com estàs?
8: Molt bé, gràcies.
1: Arrima't al micro, per favor, un
8: sí,
1: poquet.
8: Sí, sí, sí.
1: Exactament. Benvingut a Fora de Cobertura. Parlem d'intel·ligència artificial, veritat?
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Pues voy para allá. Mi idea es animar a todo el mundo a que la use. Al que no la usa, para que empiece, y al que la usa poco, para que la use más. Y luego ahora profesionales que la usan fantásticamente.
1: És molt important, vull dir, el dia a dia és ja intel·ligència artificial. No, ja no és el futur, és el present.
8: Sí, sí, sí, la ola está ya aquí, el tsunami está ya aquí. Podemos hablar de las consecuencias, pero muchas ya las estamos viendo. Si hay debates, si será pues prácticamente el fin del mundo, si será algo que la sociedad aceptará bien o llevará bien. Yo soy partidario en mirar la historia, es decir, ha habido grandes revoluciones, pues la invención de la electricidad, la implantación de la electricidad, la implantación de Internet, ha supuesto grandes cambios, pero los hemos superado, no solo los hemos superado, les hemos sacado partido y ha servido para mejorar el nivel de vida. Este va a ser tan fuerte o más como ellos, pero me gusta pensar que me gusta la actitud de sacarle partido en lugar de...
1: Mos va simplificar molt la vida i mos va fer capaços de fer multitasking, pràcticament. No? Sí. Mos va fer capaços de fer moltes més coses de les que per capacitat podríem, però físicament mos seria impossible.
8: Sí, nos permite hacer en menos tiempo... Es como un ayudante cabezón, un ayudante sin experiencia, que de vez en cuando mete la pata, pero al que le podemos mandar muchísimas cosas. Es más, podemos tener muchos ayudantes y especializados y tal. Por lo tanto, mi intención hoy es animar a la gente a que lo use al máximo. Podemos tener el caso de gente que no lo usa. Bueno, pues creo que todo el mundo debería sacarse una licencia gratuita. También hay mucho debate, cuál es mejor, cuál tal. Yo creo que yo soy partidario, fan, lo uso, Google por el ecosistema, el que tenga Gmail lo tiene. Podemos discutir si es mejor o peor que otros. Entiendo que hay un nivel parecido y que facilita mucho. Además, la licencia gratuita permite más cosas, más cantidad que otras licencias, ¿no?
1: Que no te sea.
8: Eso no quita que el que tenga otras preferencias las use. Pero animo a todo el mundo, y todo el mundo es jóvenes, viejos...
1: Per entrar en materia, ¿cómo afectaría eso al trabajo de las personas?
8: Yo creo que... A ver, la frase está tan repetida de no te quitará el trabajo la IA,
1: sino una persona, que sabe utilizar la IA.
0: Exacto.
8: Entonces, lo que hemos de hacer es saber usarla, adquirir competencias en la IA. La IA es quizá la cosa más práctica que se haya inventado. Es decir, hay pocas cosas que requieren que sea tan arte en vez de ciencia, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de casos de uso, yo creo que es una mala traducción de casos prácticos, pero bueno, como mandan los americanos. Entonces, la clave es encontrar casos prácticos y usarlas, darle vueltas a, en el trabajo, qué cosas nos aburren, qué cosas son repetitivas, qué cosas nos gustaría que hiciera el becario. Todo eso, qué cosas nos impiden hacer nuestro trabajo de verdad. La parte importante, como puede ser atender bien a un cliente, o estudiar, o hablar con un compañero para resolver un tema profundo.
1: Diríem, i ho poso entre cometes, el treball de baix valor, el treball que és més de picar pedra que de prendre decisions.
8: Sí, però teniendo en cuenta que solo para empezar. Es decir, la IA puede hacer cosas complejísimas, pero estamos hablando de cómo empezar a usarla en el trabajo. Pues empecemos por lo fácil. Y la clave es empezar. Es una cuestión práctica. Hay que usarla. Hay que ir descubriendo casos de uso. Y eso es como subir una escalera. Uno empieza por algo que ve muy fácil, que le ayuda. Normalmente cosas que a lo mejor ya son, pues ojalá, cosas de mucho valor, o sea, de mucha cantidad, pero fácilmente implantables. Y luego, claro, hemos de tener en cuenta al jefe a la cultura de empresa. Es decir, hay empresas que están impulsando la IA a tope y quizá la preocupación sea no quedarse atrás para el empleado, y otras en que ha de ser

0: El telefònic està Carolina Aquilis en Casa Borràs, Pineda, València. Carolina Aquilis.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: A on compres tu la fruta? A veure.
1: Pues jo en el mercat.
0: En el mercat, sí, però la portes com de humana o així anem fent peripècies en la moto?
1: Pues mira, gràcies a Déu, Toni, també me la porten.
0: Ah, molt bé, molt bé. És una altra opció, molt bé, molt bé. Carolina, què anem a dinar avui?
1: Pues mira, avui anem a parlar del salpicó de marís, que és un plat de tradició
0: fresquet,
1: molt d'estiu i fresquet. Els ingredients són porta polp, gambetes peladetes o langostinos, tomata, pimentó roig i pimentó verd, ceba, oli, vinagre i sal. O sea que ingredients porta els sustets, però no necessita més. Este plat no necessita més, la veritat. En Alacant, en les zones d'Alacant, es sol menjar en Santa Pola, Dénia, Javea i Torrevieja. En València, les Forests de l'Horta, en la Safor i en la Ribera. I en Castelló, en la costa Plana, en Peñíscola i Vinaròs. Tot el que és la zona.
0: Un plat molt complet, no? I fresquet, molt, molt apetitós per estiu.
1: La veritat és que sí, Donís. Jo sí que recomano que, sobretot en estiu, que se minxe. És un plat fresc i ja te dic, és de producte fresc, que és de la mar, i en estiu entra superbé.
0: Diríem, Carolina, que això és més un entrant o és un plat principal?
1: Pues a veure, jo sol fer d'entrant i si no una picaeta abans del plat principal, però bueno, n'hi ha gent que sí que se'l pren del plat principal. N'hi ha gent que també té costum de posar-li quereguilla bullida, que també ja el fa un plat més de...
0: consistent.
1: De plat principal. Clar. Exacte, correcte. Mm-hmm. Però ja t'he dit que de normal porta els ingredients i ja n'hi ha gent que li afegeix el que li apetisca.
0: Molt bé, Carolina Aquilis, Casa Borràs, Pineda, València, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un bes molt gran.
1: Adéu.
0: Amics de Fora de Cobertura, 10:59. Estem a punt d'anar a l'informatiu. Gràcies, Fernando Pena. Gràcies, Oscar Rueda. Gràcies, Vicenç Centelles. Plaer, l'ho dit, informatiu, i tornem ràpidament en més Fora de Cobertura i en els convidats de la segona hora. Fins ara.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Pendents de diversos incendis, un d'ells a Aielo de Malferit, 5 dotacions de bombers i 2 unitats de comandament continuen treballant a la planta de reciclatge de cartó d'Aielo de Malferit. El foc es va originar ahir per la vesprada per causes que s'investiguen i es va propagar ràpidament, segons expliquen fonts del Consorci Provincial de Bombers. El foc va generar una densa fumaguera negra que era visible des de tota la comarca. Els treballs desbombers es centren en l'extinció i en frenar la propagació a naus pròximes per a evitar que afecte a altres empreses. D'altra banda, els bombers s'han donat per extingit l'incendi forestal a Soneja, que també afecta a Suevar des de les 8:25 d'ahir de la vesprada. I Almeria continua la lluita contra el foc en Los Gallardos, en gran part del seu perímetre estabilitzat. Ampa Caballero, des del terreny, quina és l'última hora?
2: Ens trobem ara mateix a Los Castaños, una barriada pròxima a la zona zero, ese punt on previsiblement es va iniciar el foc degut a la caiguda de cablejat elèctric. De fet, allí hem trobat tècnics d'una companyia elèctrica realitzant comprovacions i estudiant el terreny per tal de determinar les causes de l'inici d'este foc mentre continua oberta la investigació de la Guàrdia Civil. Així, precisament a aquesta barriada ja han pogut tornar algun dels seus veïns. En total, ahir a la mitjanit es deixava tornar a les vivendes a unes 600 persones, però encara 800 estan pendents de l'evolució d'un foc que podria donar-se preestabilitzat en les pròximes hores. Per ara, el perímetre cremat continua sent el mateix que ahir, 6.600 hectàrees. Els mitjans aeris han incorporat avui al treball en esta quarta

0: ente coordinador provincial de la Creu Roja.
1: Alrededor de 40 a 50 personas que afortunadamente gracias a la solidaridad de empresas hoteleras de la zona de Mojácar, Vera del Levante van a ser realojadas.
0: Canviem d'assumpte, la Guàrdia Civil ha detingut 11 persones acusades de pertànyer a un grup dedicat a la venda de cocaïna, marihuana i així, i ha desmantellat dos laboratoris de droga en el Campello. Les investigacions van començar a l'octubre de 2025. En els registres s'han intervingut 683 grams de cocaïna, 690 de marihuana, 46.000 euros en efectiu, 4 vehicles i bàscules de precisió. Pel que fa als valencians afectats pel tifó que afecta a la Xina, ens confirmen que les connexions aèries estan recuperant-se poc a poc a la normalitat. Els vents huracanats s'havien obligat a cancel·lar o retardar vols amb destinació a la Xina. Això ha afectat un grup de 400 alumnes i investigadors de la Universitat Politècnica de València que comencen demà dilluns un campus d'estiu a la Universitat de Beihang, a la ciutat xinesa de Hangzhou. Anit van poder parlar amb algun d'ells. Marga Cabrera és professora i directora de l'àrea de comunicació de la Universitat Politècnica de València i Mario Pérez és un alumne afectat.
2: Esto es un campus, un summer school que organiza la Universidad de Beihang. Han invitado a que alumnos nuestros puedan asistir. Un total de 360 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y 18 profesores. La inauguración estaba prevista para el lunes 13. Vamos a tener que posponerla un poquito.
3: Se han cortado carreteras, se han cancelado vuelos y se han cancelado trenes, por lo que tenemos incertidumbre sobre si mañana podremos volar.
4: En mi casa vive un tipo que me manda.
0: Anit, Alejandro Sanz va emocionar al seu públic al Ciutat de València. Milers de persones van omplir l'estadi per a cantar tant els grans clàssics com les cançons del seu nou treball dins de la xira I Ara Què. Un dels moments més emotius de la nit el va protagonitzar una veïna de Paiporta que després de la dana va enviar una foto a l'artista amb els seus discos plens de fang. Alejandro Sanz la va pujar a l'escenari I va recordar a totes les víctimes. El cantant madrileny va alternar èxits com Corazón Partido, Amiga Mía o Capitán, que escoltem ara de fons amb temes més recents en un concert marcat per la proximitat amb el públic. I en els esports parlem de tennis I del torneig de Wimbledon que ja coneix la guanyadora d'esta edició. Imatge Isbert, bon dia.
5: Hola, bon dia, Rosa. Ja tenim campiona I no és una altra que la txeca Linda Noskova. La jove de 21 anys s'imposa a la seva compatriota Carolina Mukova per 6-2, 5-7 I 6-3 en un partit que dura 2 hores I 28 minuts. La guanyadora va malbaratar 5 boles de partit en el segon set, però finalment aconsegui convertir-se en la quinta tenista de la República Txeca que guanya el torneig londinenc. Avui a les 5 de la vesprada es juga la final masculina que enfronta el número 1 del món, Jannik Sinner, amb el número 2, l'alemany Alexander Zverev.
0: Gràcies, Imatges Verde, per aquesta última hora. I així acabem este butlletí informatiu de les 11. Gràcies per la seva atenció. Tornem a les 12.
6: Punt, la ràdio pública de les valencianes I els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
7: De tu a tu.
8: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora I Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 I 9 I Marítim com a accés a les línies 6 I 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Uniste al nostre equip de prevenció.

0: Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.

0: Si estàs en l'escenari i te donen ganes de fer pipi.
1: Ostres, pues... Pues no sé si contará una historia.
2: Contala, por favor, contala, a ver.
1: A ver, es que me da mucha vergüenza. Yo estaba haciendo Sherlock, el musical. Era un musical que habíamos creado Mami Mengó y yo, una autora codirectora con la que trabajo mucho y hago muchos musicales. Y bueno, estábamos haciendo una actuación, pues creo que era en Aranjuez. Justo en Aranjuez, me acordaré, sí. Y entonces, bueno, pues ese día yo estaba malito. Y en la segunda escena, pues... No, pues salió algo que no tendría que haber salido.
2: Vale.
1: Entonces me tenía que quitar una chaqueta que llevaba súper grande y a partir de ese momento decidí que no me la tenía que quitar, que me la tenía que atar más fuerte. No había ningún momento en el que podía salir del escenario y tuve que aguantar toda la obra con una carga bonita.
2: Sí, en un peso.
1: Sí, los pedos pesan, pues me cago.
2: Bueno, el Consejo de Experts se aporta prou bé, no, Víctor?
1: Sí, sí, muy bien,
2: un aplaudiment
1: per
2: a ell.
1: Gràcies, sí,
2: un aplaudiment per a ell. I en això anem a buscar una pausa publicitària i tornem ràpidament en la previsió meteorològica i en Lluís Obiols.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
4: De tu a tu.
5: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
6: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
7: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
4: De tu a tu.
8: Fora de cobertura. Donís Salvador.
2: Són les 11:35 minuts d'este diumenge 12 de juliol de 2026. Lluís Obiols, com estàs?
9: Molt bé, molt bé. Vosaltres?
2: Ni tan mal, ni tan mal. A veure, el dia s'aporta bé. Estem un poquet a expenses de lo que mos contes per la pròxima setmana.
9: Clar, és que... Mira, ahir hi havia gent que em deia ai, quina calor, quina calor. Ahir feia un dia normal d'estiu.
2: Exacte. Sí.
9: O sigui, ahir va ser el típic dia d'estiu amb basca, amb molta humitat, amb temperatures màximes que no es van passar. Però clar, és que ara ja tot ens pareix exagerat.
2: Sí.
9: Però clar, vull dir, també hem de posar en context un poquet el nostre clima, i el nostre clima és este.
2: Això és molt important, això és fonamental. I és veritat, és que a qualsevol cosa pareix que... Oh, el canvi climàtic, hi ha un moment, vale, que és que hi ha coses que són normals. No?
9: Clar, no, i este cap de setmana és normalíssim, sí. Normalíssim, amb temperatures altes, amb molta basca...
2: Encara un poc encapotat i encara, el que ve, no?
9: Sí, i a més, bé, esta vesprada es pot presentar alguna tronada, especialment entre el Racó de Mus, la Serrania...
2: Ahir
9: però
2: també,
9: vaja,
2: ahir.
9: O sigui que una situació general... prou tranquil·la, les màximes avui es comportaran de 30 a 35 graus, les mínimes han sigut un poquet més altes, 23 graus a Castelló de la Plana, 25 a València. Sí que és de veres que la mar està un poc picada. Si prenem el bany, atenció, perquè tenim vent de gregal i la mar està un poc picada. I justament este vent de gregal el que fa és pujar la temperatura a la zona de la Marina Baixa, per exemple, a Benidorm, al centre. No s'ha baixat dels 28 graus esta nit passada. I ara, per exemple, el TEA marcava la temperatura més elevada de tota la comunitat. O sigui, que amb aquest vent de gregal, justament en passar les muntanyes que tenim al nord d'Alacant, arriba més sec a la zona costanera de la Ribera Baixa, de la Marina Baixa, i allà sí que tenim les temperatures més elevades. Però vaja, una situació tranquil·la, avui, amb núvols, s'aniran dissipant, i el que sí que ve és un nou ascens a la temperatura, és una nova onada de calor, que sí que estos dies hem estat parlant

0: molt, perquè clar, ara també tot tot s'explica amb termes nous, que si cúpula de calor, que si domo de calor, que si bombo infierno he arribat a sentir jo, que si no sé què. I en la pròxima setmana el que tindrem és una entrada clàssica de vent de sud, d'una massa d'aire molt càlida que ens ve de l'Àfrica, amb molta pols en suspensió, molta calitja, tindrem l'atmosfera molt bruta, o sigui que si cauen quatre gotes...
1: Seran de les que t'emborten el cotxe.
0: Sí, buah, sí.
2: Meravilloso.
0: Sí. I no es tracta d'una situació de cúpula de calor com les que hem tingut. És una entrada d'aire càlid que sí que ens deixarà a temperatures molt elevades i, atenció, entre dimarts, dimecres i dijous, de nou podem superar aixòs 40 graus.
1: Això de la cúpula de calor...
0: Això de la cúpula de calor se n'ha parlat molt i és quan tenim situació d'anticicló. Anticicló són altes pressions, l'alta pressió el que fa és comprimir l'aire. O sigui, tens moviments descendents, moviments que van cap a terra, de l'aire. I això comprimix l'aire. I clar, i al comprimir l'aire, al comprimir un gas, guanya pressió i també guanya temperatura.
1: Clar.
0: Per tant, estos dies estàvem com comprimits amb esta situació d'anticicló. I quan es formaven les brises tenien molt poc recorregut marítim i arrossegaven, podríem dir, esta massa d'aire càlida. Per això ens arribava una brisa molt càlida i una brisa molt seca. Estos dies, no, ahir i després ahir... No, avui i ahir hem tingut la brisa que ha refrescat més. De fet, s'estava bé ahir de vespre. S'estava bé, a veure.
1: És
0: el que tenim, saps? Sí. Sí. Està bé. En canvi, esta setmana passada el que teníem, que molta gent ho ha confós amb una situació de ponent, perquè teníem temperatures molt elevades i teníem esta calor seca, esta sensació de poca humitat. I això no passarà esta setmana. Tindrem, molta temperatura amb una altra situació meteorològica. Potser ara ens posem molt tècnics, però vaja, arriben dies de molta calor. Des de demà fins al divendres les temperatures seran molt altes. Atenció dimecres i dijous, perquè podríem superar els 40 graus de nou, 43, 44 graus, zones clàssiques, ribera, costera... Amb la diferència que sí que tindríem ja un poquet més de circulació de ponent en superfície. O sigui, que ja no tindríem aquesta sensació de cúpula de calor o esta situació. Però vaja, deixem-nos de tecnicismes, perquè no sé si m'estic liant més o estic liant més al personal.
1: No,
0: molta calor...
1: Jo t'entès, que és també d'estiu, no?
0: Sí, sí, sí. Molta calor. Esta setmana tornen a pujar les temperatures amb l'esperança ja que el diumenge que ve vos puga dir... Per fi es normalitzen, no? Perquè tornarem a tindre aquestes temperatures tan elevades amb risc d'algun ruixat durant aquesta setmana, sí, sobretot dijous de vesprada a l'interior de Castelló. Però vaja, 43-44, una setmana més.
1: Banyet i s'ha acabat.
0: S'ha acabat. Sí. La temperatura de l'aigua del mar en alguns casos ha baixat, eh? Està molt càlida, però ha baixat respecte de fa una setmaneta o així, per la dinàmica de vents.
1: És que sí. Deu apretar però no ofega, eh? O sigui,
0: clar,
1: te puja la temperatura però te baixa la temperatura d'aigua.
0: Sí. Compensa, tot descompensa al final.
1: Gràcies, Lluís Oriol.
0: Molt bé, adéu.
1: Seguim amb Vicent Fort de Cobertura i tenim rànquing.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que l'incendi està perimetrat i acotat. Ho ha fet a través de la xarxa X. Moreno Bonilla ha escrit que ara se desescala a situació operativa 1 i s'autoritza el regrés de les 1.000 persones que estaven desallotjades. Es treballa per a l'extinció de l'incendi forestal que va començar dijous al terme municipal Los Gallardos. Continuen durant tota la jornada d'avui diumenge. A nit, els membres de la Infoca, la UME i altres cossos integrats en el dispositiu van treballar per tal d'assegurar el perímetre i evitar rebrots. Escoltem a Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, que acaba de confirmar aquestes dades des del Centre de Comandament Avançat de Turre.
2: Estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, pues han conseguido algo que me parece fundamental, que es que podamos dar esta buena noticia.
0: Per cert, que a esta hora està previst que la ministra de Defensa, Margarita Robles, es reunisca amb efectius de la UME, que estan treballant en les diferents zones de l'incendi. Este incendi ha cremat, de moment, un total de 7.000 hectàrees, segons l'última actualització de dades. Pel que fa als cossos de les 12 víctimes, s'han traslladat mostres al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid per tal d'identificar les 4 de les 8 persones hospitalitzades es troben en estat greu. I l'incendi d'ací a casa nostra, en concret, el d'Aielo de Malferit, a la comarca de la Vall d'Albaida, continuen treballant 5 dotacions de bombers i 2 unitats de comandament. El foc es va originar ahir per la vesprada per causes que s'investiguen i es va propagar ràpidament, segons expliquen fonts del Consorci Provincial de Bombers. El foc es va generar una densa fumaguera, recordem, negra, que era visible des de tota la comarca. Es treballa des bombers

0: les veus expertes. Els hotels de Castelló freguen el ple tècnic a la zona del litoral i les reserves s'han avançat a l'interior. Els turistes volen assegurar-se l'allotjament per a veure este espectacle, un fenomen que s'ha de veure amb ulleres de sol homologades per a eclipsis. Escoltem Amèlia Ortiz, que és astrofísica de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
1: Tenir les ulleres posades tot el temps, excepte en el moment de la totalitat. Això és el moment de llevar-nos les ulleres i ara podrem contemplar la majestuositat de la corona solar. La fase total durarà molt poquet, un minut en València i cap a un minut i mig en Castelló de la Plana.
0: A Pamplona, un home de 29 anys ha sigut detingut com a presumpte autor d'una agressió sexual a una dona durant les festes dels Sant Fermins. En aquest cas, ja són 12 les denúncies registrades i 10 els detinguts des de l'inici de les festes. Esta vesprada hi ha convocada una concentració per a condemnar estos fets. I avui, 12 de juliol, es complixen 29 anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA. El Partit Popular el recorda a estes hores a Ermua en un acte d'homenatge en què estan participant la popular Cuca Gamarra, el president del Partit Popular al País Basc, Javier de Andrés, i la germana del regidor Marimar Blanco. I en els esports parlem del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme i del Tour de França. Inma Chisbert, bon dia.
2: Hola, bon dia. La calor està fent estralls en el Tour de França i avui l'organització s'ha vist obligada a retallar 30 quilòmetres el recorregut de la novena etapa entre Malmort i Ussel. Les dures condicions meteorològiques, amb alerta roja decretada, han obligat a retardar 10 minuts l'eixida i a modificar el traçat per primera vegada en la història a causa de la calor. I en el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, ajustadíssim final en la carrera de Moto3, on el pilot de Santander, Brian Uriarte, s'ha imposat per només 6 centèsimes al corredor de l'Aspartim, Máximo Quiles. El càntabre suma la segona victòria de la temporada. A les 12:15 comença la prova de Moto2, on és des de la pol el pilot valencià Ivan Ortolà.
0: Gràcies, Inma Chisbert. I així acabem este butlletí de les 12. Nosaltres tornem a les 3 de la vesprada en les notícies del cap de setmana. Ara es deixem amb el programa esportiu a punt a punt amb Carlos Urrutia. Gràcies per la seva atenció.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
6: Hola a tots, hola a totes. Són les 12 i 7 minuts del matí. Siguem benvinguts al Punt a Punt, en A Punt Ràdio, des d'ara fins les 12 i mitja de la nit, amb moltes coses que contar-los, perquè avui tindrem recull del que ha passat i els contarem el que té que ocórrer. El que ha passat, el més destacat, ja ho saben, s'han completat els quarts de final del Mundial de Futbol. S'han classificat Anglaterra i Argentina, però alerta, les dues seleccions patint de valent i amb molta polèmica arbitral. Anglaterra li va guanyar 2-1 a Noruega, per a que ho sàpien, el pare, per exemple, d'Erling Haaland, ha dit que els han furtat el partit directament, mentre que Argentina li ha guanyat esta matinada per 3-1 a Suïssa i també hi ha hagut una roxa molt polèmica que ha desatat les ires

i el cabreig de la selecció de Suïssa per una roja, per fingir una falta que no era. A la fi ja tenim semifinals. Tres equips europeus, un sud-americà. Per una banda, Anglaterra, Argentina. Per l'altra, França, Espanya. I hi haurà que estar molt atents per a veure quines seran les dues seleccions classificades per a la final. D'ací a no res, li expliquem més coses. Per cert, parlant de Mundial, la gran absent de la selecció del Mundial avui, la selecció d'Itàlia, és notícia perquè es rumoreja que podrien firmar a Pep Guardiola com a seleccionador, després de que hagin anomenat dos directors esportius, un d'ells, Paolo Maldini, una llegenda, l'altre, només llegendari, i exjugador del València, Leonardo, el jugador brasileix, se'n recordarà en tots, per suposat. El menú d'avui, en el punt a punt, moltes coses. Avui parlarem de pilota, es farem ressò amb Matías Oliver del 51 Campionat Autonòmic de Galocha, curtes, el trofeu, el corte inglès i les finals des de Montserrat. Parlarem també de les escoles del nostre futbol. Avui Salva Folgado parlarà amb els responsables de l'escola de Quart de Poblet. Parlarem d'esport paralímpic. El nostre company Toni Galindo ha parlat amb Juanjo López, triatleta paralímpic. Entrevista que els recomana que no es perguen durant tot el dia. Trufarem la informació, la tertúlia, les entrevistes amb l'última hora dels equips valencians. Des de primera divisió, del València, del Villarreal, del Llevant, de l'Elx, de segona divisió, el Castelló, l'Eldense, també ens farem ressò de l'Hèrcules en primera federació. Ja abans de dinar tindrem també el nostre programa, el nostre espai de tu a tu, avui, amb una entrevista de Clara Alcover i Celia Sánchez amb Juan Sánchez, l'ex davanter del València i avui agent de futbolistes. Després de dinar, mirarem què és el que passa al Tour de França, avui, novena etapa, Malemort-Ussel. Atenció, que per l'onada de calor s'ha retallat la llargària, la durada del recorregut i també l'hora d'eixida. Massa calor en França, però avui segur que els herois de les dues rodes donaran espectacle i ens ho contaran José Luis Gual i Javi Castellar juntament amb Luis Urrutia. A les 5 tenim tenis, la final d'homens de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. La comentarem així en el punt a punt amb un dels millors entrenadors de la història del tenis, Pancho Alvariño. Tindrem la nostra secció també de valencians al Mundial. D'un valencià que ha estat en el Mundial fabricant unes botes ecològiques que ha portat un dels jugadors més destacats de la selecció de Noruega. Parlarem d'això. Farem un valencians pel món. Connectarem amb Chicago, amb el nostre Nico Estevez, el que el seu dia va ser entrenador del Mestalla i del València. Tindrem també el futbol més nostre amb Carlos Gallardo, les categories regional, autonòmica, la tercera, segona, primera ref, amb accent valencià. I farem a les 10 de la nit el que ningú els conta del futbol. Parlarem de tot, també del Mundial, i ahir raonarem en un exjugador del València que ens contarà com veu Argentina, com veu Espanya. És el Tino Costa. I també en Luco Cortés. Parlarem de com era de diferent abans i ara la tasca de periodista, sobretot de reporter, els que van pel carrer. Perquè és que en la vida fa falta això, fa falta carrer. Mentre que a les 11 arribarà els últims 90 minuts, tot el recull de la informació de la jornada en A Punt Ràdio. Avui tindrem com a convidats per a la nostra tertúlia Manolo Mas, a Ismael Garra i a Miguel Martínez. Estem, per tant, preparats 12 i 12 en directe en el punt a punt. El primer que anem a anar és a sentir l'entrevista de Salva Folgado amb els responsables de l'escola de futbol de Quart de Poblet en el nostre microespai dedicat a les escoles.

0: Som A Punt.
1: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.

0: Sal, deja de mirar pantallas.
1: Amiga, de los muffins también se sale.
0: Señor, le agradecería que no me atropellara.
1: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
0: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0. De tu!

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Són les 12:49 minuts. Ara, 12:50. És a dir, l'una menys 10 minuts. Jo vaig a dir sempre del matí o del migdia. Fins que no dinem, no és bona espera. Estem d'acord, veritat? Així estem en el punt a punt. Estem en A Punt Ràdio. Estava jo mirant. Clar, avui és diumenge, 12 de juliol, les semifinals del Mundial. Espanya juga després demà, dimarts, a les 9 de la nit, davant de França. I l'altra semifinal serà dimecres. Guanyarà a Noruega per 2-1. Jo volia que guanyara a Noruega, no va ser aixina. L'àrbitre tampoc volia que guanyara a Noruega. I Argentina, Suïssa, també volia que guanyara a Suïssa. Tampoc va voler l'àrbitre que guanyara a Suïssa. Coses del futbol, que és el que tenim que fer. Més històries que tenim que contar-los. I ara, en les veus dels dos nou companys que ens acompanyaran este estiu, Carla Ramon i Ricard Barriel. Hola, Carla, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens vas a contar, bonica?
2: Pues avui vaig a parlar-vos de golf, i és que este cap de setmana ha sigut immillorable per al golf valencià. Els tres golfistes de la Comunitat Valenciana, convocats a la selecció espanyola, han aconseguit la medalla d'or en les seues respectives finals. La primera ha sigut Balma Ábalos, que s'ha proclamat campiona d'Europa amb la selecció absoluta femenina després de superar a França. Espanya ha sumat ja el seu 8è títol continental, que no es diu poc. També ha pujat al més alt del podi Carlota López, que també és integrant de la selecció espanyola femenina, però en este cas sub-18, i és que l'equip nacional ha tornat a revalidar el seu títol europeu a Suïssa després d'enfrontar-se amb Anglaterra en una final que de veritat que va ser molt igualada. I és que el ple valencià, el 3-3, l'ha completat Raúl Gómez, que és campió d'Europa en la selecció espanyola masculina, també sub-18. Espanya ha derrotat Anglaterra també amb un contundent marcador en la final disputada a Montecastillo, així a casa, i confirma el seu domini en la categoria. En total, tres medalles d'or, que confirmen pues, l'excel·lent moment que està travessant el golf a la Comunitat Valenciana i el gran paper que estan fent els nostres representants a l'escenari internacional.
1: Molt bé. Tu jugues a golf, per cert, Carla?
2: No, jo pues per ahir encara no m'ha pegat.
1: No, doncs pues te dic jo que tindries que jugar. Dels tres, de Raúl Gómez i l'altra xiqueta, Carla la conec jo. Te vaig a contar la història de Carla López Minguela. Ella va començar a jugar a golf fa només 6 anys. Ella jugava a tenis, competia a tenis, era molt bona, boníssima. Jo soc amic dels seus pares. I a mi me varen introduir al món del golf fa 6 anys, quan ella es començava a jugar. Jo soc un paquete, eh? Soc molt roïn, perquè el golf és molt frustrant. És una cura d'humilitat diària i absoluta. I Carles, començar, i mira, els logros i els èxits que ha donat molt orgullosos el seu club, que és el meu, el club de golf de Manises, que està ahí paral·lel a la pista d'aterratge de l'aeroport, així al costat de A Punt Ràdio. I la veritat és que és una alegria i un orgull cada volta.

0: així, diguem, el seu nom com a triomfadora o com a campiona, però només ella, eh? I la resta de joves i joves, per cert. La teua parla, Carla, sona d'Alberic, eh?
1: Sí, sóc de la Ribera.
0: Ai, pues no m'has menjat jo en l'autovia, ixa, quan pares a la dreta.
1: En el Domènec.
0: El Domènec, és boquetet d'ixos redonets.
1: Sí.
0: Mira, una volta vas parar en Manolo Salvador, que era director esportiu del Llevant, quan anava en sí. camí de Granada per afirmar-lo allí com a director esportiu.
1: I no has parar provat el pan quemat?
0: No, cariño.
1: No l'has provat?
0: No.
1: Ja vos en portaré culpa uno teu,
0: culpa teu,
1: eh? Vos en portaré uno per a berenar.
0: Bueno, de golf ens ha parlat Carla, de seguida es parlarà de tenis, però tenim primer també que anar a parlar d'handbol amb Ricard Barriel. Ricard, conta'ns.
2: És així, en handbol Espanya continua comptant amb una important representació valenciana en la convocatòria de l'Europa Sub-20, amb el valencià Hugo Vila i els alacantins Daniel Reinante i Anselmo Collado. Els hispanos júnior derrotaron a Àustria en la fase preliminar i ja coneixen el seu pròxim rival a la següent fase, que s'està disputant a Romania. La selecció espanyola, vigent campiona continental, s'enfrontarà demà a Croàcia, que ha aconseguit la classificació després de derrotar a Alemanya en un ajustat 32-33. Els hispanos júniors buscaran ara un nou lloc a la fase eliminatòria amb l'objectiu de defensar el títol europeu.
0: Els que estiguen sentint mentre estan cuinant, fent qualsevol cosa, o a la platja, relaxats o conduint, no, però els que s'estiguen sentint i mirant-nos a través del nostre canal de YouTube, on és la imatge, veuran que tu estàs, xiquet, més fort que el vinagre. Tu quin esport fas?
2: Jo ara mateix no practico cap esport, però bueno.
0: Pues muy mal.
2: Continuem fent algo de gimnàs.
0: Gimnàs? Bueno, si me parles d'handbol, jo vull que ajudes a l'handbol. Vull que prediquem en l'exemple, que per cert m'han dit que tu tens doble passaport, doble nacionalitat. Eres la meitat de Caudiel, de Castelló, i l'altra meitat del Capi Casal, de València, no?
2: Això és, jo vinc de...
0: Agente doble.
2: Vinc del Cabanyal, però també tinc arrels a Caudiel, un poble de Castelló, una xicoteta localitat de l'Alt Palància, i així és.
0: Jo sóc de la saga dels Benet, Benedito i Torres, que és saga cabanyalera total, de segon cognom. Així que t'estaré vigilant. Tornem a que Carla ens conte coses ara de tenis.
1: Sí, perquè és que l'esport valencià ens està donant molt bones notícies aquest cap de setmana i esta ens arriba des de Huelva. L'alacantina Lucía Cortés s'ha proclamat campiona de la Copa del Rei de tenis, que és un dels torneigs més tradicionals del calendari espanyol. La tenista ha dominat amb autoritat a final davant de la malagueña Lorena Solar i se va imposar en un 6-0 i 6-2. Cortés va controlar el partit des del primer joc, mostrant un tenis molt sòlid i no va donar ningú tipus d'opcions a la seva rival. Amb aquest triomf, pues, Lucía Cortés inscriu el seu nom en el palmarès de la Copa del Rei i suma un nou èxit per al tenis de la Comunitat Valenciana en una de les cites, com he dit antes, més prestigioses del panorama nacional.
0: Bé, per Lucía Cortés Llorca, la veritat és que ens alegrem molt de la tenista del club de tenis de la Vila Joiosa. Tu jugues a tenis, xiqueta?
1: No, jo soc més de pàdel. Soc més de pàdel.
0: Però a pàdel jugaràs bé, no? Per lo menos.
1: Home, ho intente.
0: Ahir, en tenis, la jove txeca de 21 anys, Linda Noskova, es va proclamar campiona de Wimbledon, que és el tercer i penúltim gran slam de l'any. El primer slam, que és en Melbourne, en Austràlia, en Chiner, en pista dura. El segon, en maig, juny, en terra batuda, Roland Garros, ara en herba, Wimbledon. I esta vesprada, a partir de les 5, la final masculina, la final d'homens, que enfrontarà a Àlex Zverev, el tenista alemany, davant de l'italià Yannick Sinner. Partit que transmetrem així en el punt a punt amb els comentaris de Pancho Alvariño, entrenador que va portar el número 1 del món a Marat Safin, amb Dinara Safina i a un muntó de tenistes valencians. Parlem ara, Ricard, també dels superbikes.
2: Sí, així és, perquè tenim a Iker Lecuona, que ha fet història en aconseguir la seva primera victòria al Mundial de Superbikes durant la primera cursa del Donington Park. El pilot valencià es va imposar a Nicolò Bulega, posant fi a la seva ratxa de 25 victòries consecutives que portava l'italià. Amb aquest triomf, Lecuona estrena el seu palmarès a la categoria i es converteix en el 6è espanyol que guanya una cursa mundial de Superbikes i confirma així el seu gran moment de forma.
0: Pues l'enhorabona, la veritat, eh? I ara parlarem de un triatleta paralímpic, de Juanjo López, un protagonista amb el que ha parlat el nostre company Toni Galindo, però abans una cita.

0: que tenim aquí, amb el tècnic no, que és molt lleig, en la publicitat.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
4: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3. De tu

0: tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: Companys, l'entrevista que anem a emetre avui és realment, pensa que il·lusionant, és tremenda per tota la història que du darrere i bueno, espero que vos agrade. A mi almenys m'agrada el personatge que anem a, amb el que anem a parlar avui. És Juanjo López, conegut com el Peño, han vingut a Puçol per a poder parlar amb ell. I és que en aquesta història anem a parlar de bous, anem a parlar d'esport, anem a parlar de reptes personals i de superació. Juanjo López, conegut com el Peño, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Així, encantat d'estar en tu, Toni.
1: Pues, bueno, benvingut al Punt a Punt a Punt Ràdio. Com estàvem dient, anem a parlar de bous, anem a parlar de parar de triatló, anem a parlar de reptes personals, anem a parlar d'històries de superació. Qui és Juanjo López i qui és el Peño? Se pot separar algú de l'altre?
2: No, crec que no, perquè crec que, bueno, i més en el meu poble, on el Peño, pues bueno, som una família molt taurina, ho hem sigut sempre, i sempre molt vinculats al bou. I, de fet, jo crec que és impossible separar lo que és Juanjo de lo que és el Peño. Per què? Pues perquè des de molt jove jo me vaig vincular també als bous, en 13-14 anys ja comencé a retallar bous, i bé, va endur una trajectòria prou ascendent en aquesta edat i prou reconeguda en tot el que són els bous al carrer.
1: Tu has arribat a ser una figura dins del món del bou al carrer, però arribem a un dia en concret. I aquest dia, me pots recordar quin dia i quin any?
2: Sí, el 21 de juny del 2010, en la Setmana Taurina...
1: Què passa?
2: Pues res, en la Setmana Taurina que fem així en Puçol, pues retallant un bou de Germán Vidal, pues aquí un poquet trastavillat, de l'embroc en el bou en feu fil i a l'entrar dins dels barrots d'escadafalls, pues, bueno, el bou tenia molta vilesa, va poder ficar el cap dins d'escadafalls de i dins d'escadafalls em pegar una corna en la ingle i em rebenta la femoral. Bueno, m'arrencar la femoral.
1: Bueno, ahir jo recordo eixe moment, bueno, se va fer la silenci en la plaça perquè inclús els propers dies, els dies posteriors, el comentari en el poble és que el Peño se'n va perquè la garra era feia fredat. De fet, crec que a tu t'operen, segons tinc entès, els cirurgians de la plaça de bous de València, pot ser?
2: N'hi hagué ahí un rotllo. Bueno, la primera és que la corna al final sigue molt greu, sigue una corna de 30 centímetres, una trajectòria de 30 i una altra de 25, on m'arranca la femoral des de la base del peu i tot el paquet vascular. Entonces jo... La immediata meva sigue el tindre que fer-me un torniquet jo mateixa en la mateixa femoral.
1: Tu mateix te la
2: fes. Jo mateixa. I la sort que jo vas tindre és que no vas perdre el coneixement en cap moment. Després d'això, pues bueno, me traslladaren a la minifé quan pogueren mig estabilitzar-me. Ahí me tingueren que operar sense anestèsia i començarem a intentar salvar-me la vida.

0: per la ingle, i així aquí per a l'operació. Uh-huh. Ell ja estigué molt prop a mi, estigué dins del meu grup de cirurgians, i bueno, intentarem tot el possible per a que jo salvara la cama. El que passa és que després de 11 operacions ja sigui una decisió meva el parlar en l'equip de cirurgia i demanar-los que, per favor, que me tallaran la cama el dia següent. I ese mateix dia havia eixit d'una operació, havia estat en la UBI tota la nit, i el dia següent li va dir que m'amputaren la cama, que no li digueren res a ningú. Jo no volia que li digueren res ni a la meva dona ni a la meva família, per a que no me pogueren convèncer d'amputar-me la cama, i ho farem així al sant demà. M'amputi la cama per baix del genoll i res, ja volar.
1: Tu eres conscient en cada moment de tot el que estava passant, és a dir, i en aquesta situació tu com l'afrontes? És a dir, saps que te van a amputar la cama, se te ve el món damunt, o dius, mare meva, això és per a mi, a veure com afrontes això?
0: No, això és molt fàcil. Una corna con la meua és mortal per necessitat. O sigui, d'esta no s'ha salvat ningú. Perquè la gent tinga en compte el que és la meva corna, és si agarren la corna de Paquirri i la corna de José Tomás en Aguascalientes, juntaran les dues cornes, no hi seria la meva encara. És una de les cornes més graves, a més, dita per els cirurgians de la plaça Bosch de València, o sigui, de lo més greu que han vist mai, perquè sigui un arrencament des de la base del peu de la femoral. Jo sabent això, quan jo obric els ulls en el box de reanimació en la FE, després d'estar 8 dies pràcticament morint-me en una parada que vas tindre i tot el rotllo, pues bé, al final el cap te canvia. Ja me donava igual perdre una cama que dos braços. Exacte, jo el que volia era viure, me trobava en molt esforç, me trobava que havia tingut moltíssim... No havia tingut mala sort, sinó que havia tingut molt bona sort i que anava a ser un supervivent. I si anava a ser un supervivent, anava a fer que sigui el més fàcil per a tot el món.
1: Clar, entonces, clar, ahí arribem a aquest moment en el que tu ja tens que vindre a casa, ja comences el procés de rehabilitació, i ahí què te passa per el cap? És a dir, com afrontes la vida? Dius, així vaig a veure com vaig a poder viure els anys que me queden, o dius, això tinc que enfocar la meva vida cap a una cosa diferent. I apareix el món de l'esport en aquest moment?
0: No, el món de l'esport sempre ha aparegut... O sigui, tu tens en compte, jo des dels 3-4 anys...
1: No, tu sempre estàs vinculat, clar.
0: Claro, he estat fent karate, en 12 anys era cinturó negre de karate, he competit durant molts anys, després concursos de retalls... Vosaltres per als concursos de retalls estàvem apuntats al club d'atletisme de Pujol.
1: Perquè físicament tenen que estar a tope.
0: Claro. Estàvem molt bé, estàvem molt forts, i, bueno, i jo em salvé 100% per el meu estat físic, sobretot. El que passa és que jo, a l'arribar a casa, jo no tinc ningú referent. L'únic referent que hi havia en el 2010 d'amputats era Òscar Pistorius. No hi havia altre referent. I bé, jo m'agarro un poquet d'això. Bueno, este home pot córrer molt, molt ràpid i li falten les cames. Jo també vaig a córrer, per supost que sí. En la FE comencem en la rehabilitació, però la rehabilitació en la FE se me queda a mi molt curta i jo m'agarro l'alta voluntària i es comença jo a rehabilitar.
1: T'agarres l'alta voluntària?
0: Sí, en la FE, sí, sí, sí. I es comença a fer-me jo a mi mateix a la meva rehabilitació, m'apunto un gimnàs que tenia així a 400 metres de ma casa,
1: sí.
0: I jo anava tots els dies per el matí, venia mon pare a les 10 del matí, i jo anava en les muletes sense cama, no tenia cama, i anava en les muletes caminant, està a 400-500 metres el gimnàs, i mon pare anava darrere de mi en la furgona i mi deia, puxa, jo te dugui, no tinc que fer oficina, perquè jo entria en 80 quilos a l'hospital, jo vaig aixer de l'hospital en 56 quilos, vas perdre pràcticament tota la massa muscular que tenia. I aixina, poquet a poquet, me vas rehabilitar i en 3 mesos pràcticament ja estava igual que quan m'agarra el bou. De fet, jo als 9 mesos ja va fer la meva primera carrera, el meu primer gran fons.
1: I tu ja te... Ah, el primer gran fons, clar, perquè anem a veure, es parla d'Òscar Pistorius, tu ara portes una cama, quines característiques té? Perquè veig que té l'acabament aixina en curva, tipus Pistorius, un poc més fina, més menudeta, però quines característiques...
0: Esta és la de caminar, esta és la de tots els dies.
1: Després tens les mateixes d'ell.
0: Sí, sí, tinc 4 cames, de fet, tinc una en la que faig...
1: La cama esquerra, per dir-ho.
0: La cama esquerra, sí.
1: No em dius.
0: Una, que és en la que gasto tots els dies, tinc una altra per a fer ciclisme i en la que també faig surf, perquè està tratada per a la Ulla Salà. Després tinc una per a córrer en pista i asfalt, que és la que corre els maratons, i després tinc una que jo he adaptat per a córrer per muntanya, per a fer trails.
1: I ara dius, vaig a competir. Això com arriba a aquest moment?
0: Pues molt fàcil. Jo arribo al club d'atletisme, pregunto allí, mira, que m'ha passat això, l'entrenador que n'hi havia allí i això, i allí directament me redirigís a la Petxina. Pues mira, te vas a la Petxina, que allí seguro que encuentres algun entrenador en les pistes d'atletisme de València. I jo em vinc un poquet avall perquè jo esperava que m'acolliren i digueren, hòstia, anem a tirar-ho tot i tal.

0: Bueno, justament en aquesta conversació darrere d'ell hi havia un amic meu, Xavi Munera, que és el meu entrenador, i s'encarregava un poquet del club de trialó de Puçol, i me digué, tio, vine't amb nosaltres, t'apuntes amb nosaltres al trialó, que hi ha una categoria paralímpica i tal, i proves a veure. I sigui aixina, m'apuntí al trialó en ells, i jo crec que en 2 o 3 mesos estava ja fent trialons.
1: Això de quin any estem parlant?
0: Del 2011. A mi m'agarra el bou en juny, jo en novembre, més menys, ja duc una cama i ja estic caminant i pegant-li voltes a la pista d'atletisme. En desembre aconseguir una pròtesi de córrer, que crec que sigui la segon que entra en Espanya, i en abril jo ja estava corregent, o sigui, jo ja estava competint.
1: Sí, en menys d'un any sí, tu ja estaves competint.
0: A l'any justet jo estava fent el campionat d'Europa, o sigui, el 23 de juny del 2011 jo estava en Pontevedra fent el campionat d'Europa de trialó.
1: I quan arriba, perquè anem a veure, tu tens títols, anem a parlar així, campió d'Espanya, campió d'Europa, algun títol més?
0: Tercer del món en llarga distància, però bé, quasi tot ha sigut en llarga distància.
1: Molt bé, en llarga distància. Quan arriba el primer títol?
0: Primer títol arriba en el 2012.
1: Són un any després de...
0: Sí, sí, sí. Que no, 2012, no, arriba 2012, campió d'Espanya de mitja Ironman, i ese mateix any faig tercer del món de llarga distància. 2013 ja va ser campió d'Europa de mitja Ironman també, i, bueno, i a partir d'ahí ja anarem encadenant coses, i sobretot ja dedicant-se un poquet, o sigui, jo arribo a un punt que estic top 10 mundial per anar a les Olimpiades a Rio, era el primer any que, o les primeres olimpiades en el que el paratrialó anava a ser olímpic, i bueno, per coses, per burocràcia que hi ha sempre, m'emprenguen a juntar categories. Nosaltres en teoria els paralímpics érem 7 categories, cada un classificat per la seua pues, bueno, lesió, i bé, jo la meva lesió és amputat per baix del genoll, entonces tingueren que juntar categories, i juntaren amputats per baix del genoll de cama, en amputats de braç per baix del colze. Entonces, passi de competir en gent com jo a competir en gent que li faltaven 3 dits de la mà. Ahí me'n vas vindre un poquet avall perquè era un poquet injust. I...
1: Que il·lusió haver anat a unes Olimpiades, no?
0: Sí, bueno, però que tampoc és el que més... Bueno, sí, clar, però supos que m'hagués fet il·lusió.
1: És molt fort, també, molt bonic.
0: Però jo crec que té que ser molt bonic, però també molt sacrificat, no? La gent se pensa que te tallen una cama i ja vas a unes Olimpiades i ja està, sí, i no, sí, d'això res. Tens que entrenar igual que un olímpic, tens que deixar el treball, tens que estar mendigant a les marques, mendigant a l'Ajuntament i a tot el món perquè te puguen patrocinar i poder tindre alguns ingressos perquè t'has que costejar els viatges. Inclús jo he sigut campió d'Europa de trialó i jo m'ha pagat el mono de la selecció espanyola.
1: Què m'estàs contant?
0: Sí, sí, clar, clar. Ara imagina que haurà canviat el tema, però jo en aquell entonces jo me pagava hasta el mono de la selecció
1: espanyola. O sea, no teníeu la categoria, està parlant de la categoria de paralímpic,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: o sea,
0: sí, sí.
1: I no teníeu ajuda en aquell moment,
0: en la selecció nacional.
1: Mare meva. Això és...
0: Bueno, ara haurà canviat segur el tema,
1: imagine, però sí, sí. Tenim beques i tot aquell.
0: Sí, el que passa és que per optar a les beques al final has de fer un cicle olímpic. Claro, si tu no has fet el cicle olímpic no optes a les beques.
1: I tu arribes i dius, claro, és jo que te pega un poc de baixó, no? Perquè dius, home,
0: sí,
1: és tremendo.
0: Clar, entonces
1: però, i això, i què fas? Com te menys amunt d'altra beca? Perquè
0: no,
1: ets un especialista.
0: Me busque reptes sí. I el primer repte que se me fica en el cap és correr maratons. En Europa no hi havia ninguna puta que correguera maratons i jo me fico en el cap que tinc que correr maratons.
1: Després de que no pots anar a les Olimpiades, dius a la marató.
0: Exacte. Correc la meva primera marató.
1: On?
0: En València, en el 2014. I bueno, els maratons al final per a un amputat són complicats, al final els 42 quilòmetres, sempre un ritme. I jo vaig molt bé, però a partir del 30-35 es comencen a tindre molt de dolor en el munyó i bueno...
1: Ja tenia una fricció ahí que vull que...
0: Claro, m'emprenen així ferides, però bueno, així i tot, jo acabi el marató, va ser el primer amputat en Espanya i en Europa.
1: En quin
0: marató.
1: Lloc acabaràs, te'n recordes?
0: El primer,
1: no
0: havia...
1: No, en comparació a altres de...
0: No ho sé,
1: va fer... Estàs competint contra no amputats?
0: Sí, no, bueno, va fer 4 hores, era el marató de València...
1: Sobre 4 hores, el temps 4 hores.
0: Sobre 4 hores, jo tinc ara 3:39. I això... Però bé, ese marató me donà molt perquè me donaren un premi que seria Premi Mediterrani, que és que donaven a empresaris, que el donava crec que el diari La Vanguardia, si no me'n recorde, i el donaven així en València. I després li donaven, feia una menció especial a un esportista d'Espanya, i ese any me'l donaven a mi. I allí vas trobar un patrocinador per a fer lo que és la Titan Desert.
1: Ah?
0: Allí...

0: bueno, el CEO de Sesderma estava allí, que també li donaren un premi, i bueno, vingui a parlar de mi. Jo vaig donar un xicotet discurs, em preguntaren que quin seria un dels reptes que m'agradaria fer. Jo, a mi m'agrada molt el ciclisme, i vaig dir, home, pues un repte xulo per a mi seria fer una Titan d'Ese. Al final són 800 quilòmetres per el desert del Sàhara, el que se diu ara mateix que és la carrera més dura del món de mountain bike. I bé, vingué aquest home, molt agradable, i me digué, pásate el martes por mis oficinas en Rafael Buñol y hablamos, y oye, si quieres ir, montamos un equipo y te vas para allá. Montaré mi equipo, y el 2015 yo estaba en la Titan Desert, corregente en el desert. O sea, y a partir de ahí, tots els anys, anar ficant-me algun repte, reptes xulos, reptes que són complicats, com Transvulcània.
1: Contame exemples.
0: Sí, el 2017 me proposaren des de Canàries el anar a la Illa de la Palma. Ahí hi ha una carrera molt top, és la quinta més dura del món i és una de les carreres més reconegudes del món del trail, que és Transvulcània. Té tres categories, està la mitja marató, bueno, quatre categories, quilòmetre vertical, mitja marató, marató i la ultra. I bé, un dels meus, bueno, un xic que té una marca que col·laborava amb mi, estava allí en un representant i me digui, oye, ¿qué posibilitat te quieres venir y corres la media maratón? I no, no, yo si voy a Transvulcània corro la ultra. La ultra son 74 kilómetros.
1: ¿Qué me estás contando la media? Claro. Hombre, ara sí tiré per lo alto.
0: Exacte. Els organitzadors en aquell quan li digui, oye, mira, hay un chico en València que está dispuesto a venir, se prepara la ultra, viene y corre la ultra. Y es amputado y le falta una pierna. Los organizadores no se creían. Claro. Tocaban perder. Oye, mira, que esta es la quinta carrera clasificada más dura del mundo. Son 4.400 metros positivos. Transcurre por todos los volcanes, tal. Y es muy bien. No, hay tiempo. Hay 8 meses. Y en 8 meses me da tiempo de sobra para preparármela. Y me la preparía en Arem, la Ferem, la Cabarem. Y una historia muy bonita porque son carreras en las que yo tengo que ir a reservar todo el que puga. O sea, yo ahí competí contra el crono porque hay unos tais de temps que son muy exigentes y yo voy al límite del tais de temps, sobre todo para referidos que me puguen ir,
1: claro.
0: Y para anar yo sobrat. Entonces, claro, al anar al límite del tais de temps, cada viaje que arribaba un avituallament, la gente que ya veía ahí pensaba que me retiraba. Vaig per 14 avituallament.
1: Claro.
0: No, te retiras ya, no, yo no me retire. Yo vaig de categoría, pero vaig un poco dels últims, pero anar remontant después. Y claro, la gente al final diría, hostia, si este tío va a continuar, yo también continúo.
1: Claro.
0: Entonces te tiras el zapatille y tiras total, al final arribé a meta y parecía la película de Forrest Gump.
1: Sí,
0: torraere, pues madre, gracias a mí igual acabaré en 30 personas.
1: Qué bonito, ¿no?
0: Sí, súper.
1: Bueno, pues se te quedó el cos mirando eso.
0: Pues veches, imagina't, que ja han passat 7 anys de la cornà i hi ha viatges que te xires arrere i dius, hòstia, pues en 7 anys m'ha donat per a fer moltíssimes coses. Sí.
1: Els primers records, quan comences a competir, és a dir, què recordes? Ixa dificultat, ixa dir, això tinc que acabar-ho per els meus menenes, vaig a tirar avant, no puc, vaig a tirar avant, i un poc perquè és el teu esperit, però el que m'estàs contant, has acabat a Xina, no? Que vas a treure les coses, no sé, pot dir en ràdio, per collons, ara m'ha dir-ho, ja està.
0: Sí.
1: Però, quan comences, és a dir, com arribes a aquest nivell de dir, això tinc que tirar avant, quant has patit, Peño?
0: Molt, i continuo patint.
1: Sí, no?
0: Em gana parar de patir, però sí que és de veres que yo no soy ningún porte en físico, ni mucho menos. Yo lo que pasa es que soy un tío súper trabajador. Intento entrenar todos los días uno o dos viajes. Cuando no pude una cosa, cambie de sport para poder readaptarme a tres cosas. Y yo les porto el Duc Moltadins. Pasar-ho mal ho ha passat molt mal, molt mal. Primer perquè al principi jo sempre he comptat en el recolzament del meu poble, sobretot, de la meva família. Jo has començat a fer el que feia perquè ells no se'n vingueren avall, sobretot, que si a ells a mi me veien bé, tot el món estava bé. El problema és que mai he tingut un recolzament real de ninguna empresa. Jo vaig perdre a mi la cornà me costava dos empreses que tenia jo, en el meu sogre, i les vaig tindre que tancar per tota aquesta burocràcia que no me deixaven treballar de lo meu per el tipus de minusvalia que m'havien donat. No vas tindre l'apoyo de ningú, de ninguna empresa, ni de l'Ajuntament, ho vas perdre tot. Vaig estar 3 anys demanant treball i ningú me donava treball. Estigui i esos 3 anys competint a nivell internacional i l'únic patrocinador que vas tindre sigui la meva dona. I quan ningú me donava treball, pues al final me vas tindre que obrir una tenda de porcs. I me vaig obrir una tenda de porcs als 3 anys de l'amputació. Satisfacció tota, perquè sé que jo m'ho he fet tot a mi mateixa, jo, la gent que me vol, que és la que m'ha apoyat, i la meva família, que sempre m'han recolzat. Agraïments d'empreses i això, te puc dir que pràcticament a ningú. Sesderma, l'Urbe

0: i quatre empreses més, però poc o més. O sigui, no m'han donat tampoc de menjar. Han buscat també el seu reconeixement gràcies a la meva figura. Clar. Però bueno, el deport és aixina. A mi el deport m'aporta molt més que un títol i tot això, i per a mi el més bonic és que jo passe de ser un retallador molt reconegut en el món del bou i en el meu poble, per supost, i jo el que volia sobretot és que la gent, quan jo estava a córrer per el carrer, que no me mira les cames, que no me mira les cames i digo, ostres, pobre xaval, tio, que en lo bé que estava, i mira, per culpa d'una cornalla han tenit una cama. Així en el poble ningú me mira la cama. No. Tot el món me mira els ulls. Ningú pensa que és una persona minusvàlida. Entonces jo crec que a mi el meu... El títol més gran que jo he pogut obtindre durant tots aquests anys és ese, el que la meva gent s'ha oblidat totalment de que sóc una persona amb una discapacitat i crec que pensen tots que sóc una persona molt més capacitat que la mitja.
1: Jo crec que hi ha un detall que ara que m'estaves comentant de la gent del poble i tal, un detallet que bueno, sé que te va fer molta il·lusió, que és arribar al poliesportiu municipal i veure ahí un mural en homenatge teu.
0: Es que després de 16 anys, la veritat, jo me pensava que la gent no se'n recordava ja de mi. I la veritat és que sí, que està molt viu el record de tot el que passa. De fet, és un any, està sent un any molt bonico. En febrer se muntó una plaça de bous així portàtil, me feré un homenatge, vingueren tots els retalladors, i me feré un homenatge superxulo, i superbonico i superemotiu, en el que vas tornar a eixir inclús i vas retallar una vaca.
1: ¿En serio?
0: Sí. A mi la sang els dies de bou me vull. Sí. Perquè sí, perquè hem nascut.
1: Bueno, i com estigui aquest moment? Com sigui aquest moment?
0: No, molt fàcil i molt bé. A més, estigui a punt de calfar-me i entrar dins del concurs i tal, però bueno, estava la meva família, jo per respecte a la meva dona i els meus fills, pues no ho va fer, però sí que Robert, que és el... L'any passat sigui campió d'Espanya de retalls, me convidais i en ell a fer una limón i també jo crec que li dec un poc de respecte a tota la gent que vingui a vorem i que jo sé que li feia il·lusió. Vorem també a Isir, encara que sigui algo molt controlat. Era una vaca, estava molt controlat i a més duquen molts anys i estaven tots els retallats, o sigui que per ell pràcticament no n'hi hava. I a mi em feia una il·lusió bàrbara, imagina. A més, me va sorprendre que estava igual de tranquil que fa 20 anys. Sí, no me va ficar.
1: Bueno, jo el que m'estic donant compte d'una cosa, Peño, és que el teu cap, tens un cap privilegiat. No. Perquè no, aquesta mentalitat, no, t'ho dic molt en sèrio, i t'ho estic dient perquè estic parlant de tu i, bueno, se solen veure molt sovint perquè vivim molt provet, però el cap que tens a nivell motivacional és tremendo,
0: Sí, sí.
1: On no arriba el cos, arriba el cap.
0: No, jo m'he passat la vida motivat. Jo, de fet, el meu jefe, on estic ara, jo el meu treball està molt, molt, molt vinculat al deport i jo li ho dic al meu jefe. Estic en compres en Atmosphere Sport i estic dirigint un poquet, soc el responsable de les compres per a tot Europa, pues, del running, del trail i tots els deports i sin a més performance i més de competició. I estic, vamos, superagraït. Si a algú tinc que estar agraït, per exemple, és a ells que m'han acollit, han confiat en mi i el projecte me l'ha agarrat un poquet també a nivell personal perquè són molt bona gent i són de València, estan en silla i dona gust treballar en ells. I és el que te dic, jo al meu jefe li ho dic, i jo tinc un problema, jo me vas caure dins de la marmita de la motivació i ja està, però la motivació hi ha que entendre perquè la motivació s'efímera, la motivació de normal se passa, jo per sort a mi no se me passa la motivació.
1: En total, Peño, a veure, tu has competit o has tingut reptes en bicicleta, m'estaves parlant també de surf, això del surf com ve?
0: Pues...
1: Si tenim la mar de Pujol molt propeta, pues, 2 quilòmetres.
0: La mar de Pujol, de quant en quant, hi ha una oleta d'olet d'un metro, hasta metro i mig, més o menys, i hi ha una modalitat de surf, que és el paddle surf, en oles.
1: Sí.
0: Me vas comprar una pala, una tabla, con tot el món se compra, d'estres unflables, i bé, així a la platja n'hi ha dos o tres xavals que es fan...
1: Tenen
0: tables rígides... Sí, sí. No, antes de l'escola.
1: Jo
0: fa 10 anys que estic fent paddle, que estic fent surf. I estos duen tables rígides i tables d'homes que paddle. Això, a més, són tables que si no ve una ola, si no agarres una ola, tu no pots remar. I jo en la meva tabla unflable, pues resulta que el primer dia me fique de peu i agarre dos oles. I clar, se me quedé mirant i són gent del poble i me dic, tio, macho, que te falta una cama que en ixa tabla de merda, i prova la tabla meua. I agarre una tabla d'ells i superbé. I res, me compré jo una tabla rígida, que són rígides, la meua és de carbono, són molt curtetes, pesen molt poquet, i en quant hi sent oles, pues me'n vaig a agarrar oles.
1: Ahí ho fas a nivell de plaer teu, no?
0: Sí, totalment.
1: Ahí no totalment. Vols ser...
0: Jo crec que me passe la vida des de fa 16 anys buscant l'adrenalina que jo tenia davant del bou buscant d'alguna manera algun puesto.
1: Entonces, hem parlat bicicleta, hem parlat que també a nivell ja més personal tens el surf, a córrer,

0: lògicament.
1: Correr, sobretot el correr en asfalt, correc molt bé, vaig prou ràpid. En trail va ser el primer d'Europa en competir en trails. El trail pot ser que siga la disciplina més dura i més exigent per a mi. Tinc en compte que jo he fet ultres, he fet maratons, he fet carreres prou tècniques i són les carreres de muntanya a mi me desgasten molt, sobretot mentalment.
0: Sí.
1: Ja, me falta un turmell i vulgues o no, en carreres tècniques, sobretot les baixes, jo baixo prou fort, sóc capaç de baixar...
0: Pensar en lo que és cada
1: aductor... I vore tot el rato on estàs xafant.
0: Clar, bueno,
1: perquè
0: clar,
1: al final, tinc en compte que és terreno molt irregular i la pròtesi, al final xafes sempre pla. No té ningú moviment que imite el turmell.
0: I tu no tens les connexions nervioses, perquè vulgues o no, de manera inconscient, el cos, però, diguem que les connexions nervioses...
1: Però el que és la llargària de la cama, jo la tinc agarrada. El cervell sap la llargària quina és. Sí, això ho assimile ràpid.
0: Vale, vale.
1: Hi ha gent que li costa moltíssim, però jo, si tinc alguna cosa, que tinc una adaptabilitat molt gran. I jo crec que és l'esport més exigent per a mi. De fet, ara me n'anava a UTMB, tinc passe directe a UTMB a Chamonix, que és la final de la Champions de les carreres de muntanya, però al final no vaig a poder anar perquè aquest estiu està fent molta calor i m'està costant molt entrenar la distància que anava a fer i tindria que estar ja fent entre 90 i 120 km a la setmana i m'hi són moltes ferides, entonces he decidit no anar allí, faré una altra disciplina
0: que ja estic preparat. Perquè tu tens ara, parlar d'això, que tu no pares, és a dir, ara ja vols una altra cosa més.
1: Sí, perquè lo de UTMB és algo molt il·lusionant, el passe directe el vaig obtindre l'any passat en UTMB en Vall d'Aran, en Viella, on vaig acabar la carrera en la distància que jo volia per a optar al Mont Blanc. I és una il·lusió que me feia a mi molta il·lusió, però sí que és de veres que si ho prepare vaig a sacrificar moltíssimes coses, inclús temps del meu treball, perquè m'hi sent moltes ferides, una ferida sobre altra ferida, al final fa que te isca una úlcera, no te pot ficar la pròtesi i pot afectar inclús al meu treball i a la meva família. Entonces decidí que no, la setmana passada m'apuntí així al gimnàs atreviatge a provar el Hyrox este, que està tan de moda i resulta que no se me dona mal el Hyrox. Entonces segurament...
0: Què és el Hyrox? Conta.
1: El Hyrox és un esport híbrid que estarà molt de moda i pues tens que correr 8 quilòmetres, o sigui, són 8 quilòmetres correguent, però entre quilòmetre i quilòmetre tens una estació. Les estacions són uns moviments, són pues, més paregut a lo que seria el crossfit. Val? Pues, tens remo, tens arrastre de trineo en 12 quilos, etcètera. Entonces, entre cada quilòmetre que tu corres tens una estació. I bueno, és un esport que acaba de néixer ara. Estaveix del paraules de la Federació Mundial de Trialó, perquè molt de trialetes està passant a este tipus de esport i segurament volen fer-ho olímpic també, que jo estic anant molt allà, eh? Estic començant ara, eh? Jo faré el Hyrox de València segurament.
0: Però en tu moment, estàs entrenant per a competir. És a dir, no per a...
1: Jo és que no entrené si no competir.
0: O sea, tu la preparació que estàs fent és per a competir.
1: Sí, sí, sí. Jo sempre que entrené per a competir. A mi em motiva el competir. Jo sé que n'hi ha uno en València, tinc opció d'anar, i bueno, me'l prepararé, aniré, i a veure el resultat que trac, i ja està. Pues mira, me torno a motivar, i així estic tot l'estiu, estic actiu. No vaig a poder anar al Mont Blanc, però estaré actiu d'una altra forma.
0: Que te veig a les Olimpíades, eh? Penyo, no, ni sé cap. No. Tu, ara ja per edat ja no pots, o sí?
1: Sí.
0: Quina edat tens tu ara?
1: 47, però els Paralímpics són prou longevos en tot això. Podria anar, però no crec que vaig a, perquè anar a unes Olimpíades el que suposo és viatjar molt i jo no estic dispost a sacrificar una part de la meva família i el meu treball per a d'això. O sigui, que bé, i l'altra banda, que és la que millor se me dona, que ho ha tingut que deixar un poquet a banda, perquè no pot ser en tot, és la natació. La natació en Aulles Aguertes on realment és...
0: Així tenim en Pujol, en la Mar Aguerta, tots els estius se fa una competició. Sí. Bueno, en el Port de València també has competit, no?
1: El Port de València ha guanyat la travessia en Tabarca, Santa Pola, he fet pòdium 2 anys, o sigui, quan més llarga és la competició, pues millor se me dona. O sigui, en llarga distància, en Aulles Aguertes, entre 5 i 10 quilòmetres, és on millor me meneixo jo.
0: Penyo, a tu no fa falta que ningú te motive, però tu sí que has ajudat a gent que pues, li han amputat alguna part del cos i se n'ha vingut avall, i sé que tu estàs darrere de... Eres la referència per a aquestes persones. Així com tu no tenies una referència, m'havies comentat a Pistorius, però a Pistorius tu no podies parlar en ell.
1: No, i el tancaren en seguida.
0: Ara sí que poden parlar en tu. De fet...

0: compta amb això. Molta gent contacta tu perquè li parles, perquè li digues això no s'acaba, la vida no s'acaba perquè t'has entallat una part del cos.
1: Jo crec que jo estic... O sigui, de conforme jo he superat tot això, que jo mai he amollat una llàgrima per la meva cama, ni mai me n'ha vingut avall, mai en 16 anys, ni me penso arrepentir de res, jo penso que estic en l'obligació d'ajudar a la més. I per a mi és obligat, i a tot el que ajude i sé que després està molt bé i està en la mateixa situació que jo, li dic el mateix. Esteu en l'obligació de seguir ajudant a la gent. Per què? Perquè jo
0: com una cadena?
1: Sí, perquè jo he trobat molt en falta. A mi no me ficaran en l'hospital ni un psicòleg. A mi no vingué ningú a visitar-me, un psicòleg, i dir-me, mira, no passa res. No, a mi directament vingué un senyor d'una ortopèdia i me digué, xaval, antes de que estiguera en el pensament de ningú que m'anaven a amputar la cama.
0: Sí.
1: Que l'amputació de la cama era una opció que n'hi havia. Jo podria estar perfectament en la meva cama.
0: Sí.
1: Però una opció...
0: Molt limitat, allà,
1: molt
0: clar.
1: Limitat, però la majoria de gent és l'opció que tria.
0: Que tria.
1: I a mi doncs me visita una persona de València, d'una ortopèdia, per a dir-me 20 dies antes de que me tenen en la cama, conforme estàs casi seguro que te cortarà una pierna. Jo soy d'esta empresa. Me deixa la tarxeta i se va anar.
0: Què m'estàs contant?
1: Sí, com t'ho dic.
0: I tu, però ara veure, estem entrant en una cosa, però això...
1: Perquè veig com és este món. Este món
0: és molt, molt cruel, no?
1: Totalment. Entonces jo estic molt actiu en les redes socials, sobretot en Instagram, però no per penjar les medalles ni els podis que faig. Sobretot perquè la gent veja de lo que eres capaç de fer quan... Lo que tu pots ser capaç de fer després de tindre una situació traumàtica com la que tinc jo. Me dona igual que te talli una cama, que te talli una orella, que tingues una depressió o ansietat o lo que siga. Al final, jo lo que intento és donar un exemple de que en esta vida, quan estàs bé, esperat que segurament vindrà algo mal, i aquestes coses hi ha que superar-les. I sobretot n'hi ha que superar aquestes coses en la família, en els amics, i siguent molt optimista. I jo el que no volia en la meva vida era perdre el temps. Entonces, si jo haguera caigut en una depressió, i això és el primer que vaig pensar jo, si jo caic en una ansietat o una depressió perquè me fiqui davant d'un bou, perquè m'han tallat una cama i dona sort que no m'han enterrat, l'únic que estic fent és perdre el temps. I a mi perdre el temps no m'agrada. Entonces, el que jo vaig intentar és guanyar-li tot el temps possible a la meva lesió. I això és el que intento transmitir als demés. Fes el que tinguis que fer, però no estigues en casa lamentant-te de si este dia... Mira, si no haguera agarrat el cotxe este dia per anar a veure el partit de futbol, no haguera tingut un accident. No, les coses passen i ja està. El que n'hi ha que ficar-li és remei a tot i ja està. I, a més, mentre no mos enterren, remei pràcticament n'hi ha per a tot. A
0: més, de veres, jo me quedé en un lema que el porto un amic meu i és que impossible és simplement un poquet més difícil.
1: Sí, totalment.
0: És així, no hi ha res impossible. No, és un poc més complicat, però se pot superar.
1: I, a més, les coses que són fàcils després no les aprecies.
0: Clar, de veres.
1: Així que el bonic és que mos compliquen un poquet el tema, perquè després quan pegues ese botet i esa paret aconseguis botar-la, perquè te l'han cuchat un poquet més del que toco, pues la veritat és que la satisfacció és molt més gran. I tu eres capaç, després de botar esa paret, de transmitir això a la gent i transmitir-ho en valors, sobretot en valors, que és de lo que avui pràcticament no n'hi ha.
0: Has fet un seguiment de la gent que s'ha posat en contacte amb tu, que
1: sí,
0: has ajudat?
1: Sí,
0: com, i hi ha algun cas que t'ha cridat molt l'atenció que dius, uf, mare meva, com està aquesta persona?
1: Oi, hi ha un cas d'un xic, d'Anna, este xic, Dani, a més tinc molta amistat en ell, i ell tingui un problema, un sarcoma en el peu, i que havia la possibilitat d'amputar-se o no amputar-se. Ell es fica en contacte amb mi també per Instagram, estiguem parlant, se coneguerem, estiguem en junts, jo li vaig contar la meva experiència... I ell me demana a aconseguir, què faig? M'ampute la cama o no me l'ampute? I tio, no ho sé. No ho sé, és la teua decisió.
0: Clar.
1: Jo te puc dir la meva experiència. La meva experiència és, si a mi em passaran esos 100 viatges, 100 viatges ho faria. Per què? Perquè m'ha donat compte de que puc fer una vida normal i més plena de la que feia antes. Jo abans d'això, jo em dedicava als bous, pràcticament. Tot el meu temps lliure era per entrenar i per anar als bous. Ja està. Jo ara he diversificat la meva vida
0: per
1: mogolló de camins. És una locura. El que parlàvem antes és que acabem d'inaugurar una pista d'atletisme en Pusol, bueno, el que és la paret, i la pista d'atletisme no l'han inaugurat en el meu nom, però bueno, du el meu nom i tal. I és algo molt bonico i jo crec que és tot per aquestes coses. Entonces, jo a Dani el que li vas dir és fes el que tu creus convenient, però mira en quin estat estic jo. Ell al final va decidir amputar-se igual que jo i du la mateixa amputació que jo i tot.
0: Sí.
1: i este igual, motivat de la vida com jo, i en menys de 2 anys estava corrent mitges maratons i tot, i tenim molt bona amistat i superbé, i com ell pues molts casos, sí, ara hi ha un xic també de València que tingué en juny, crec que sigui un accident nàutic, i li han tingut que amputar la cama, ell ja feia triatló també, i bueno, ja estem en contacte. I bueno, estan ara protetitzant-lo, li estan intentant ja ficar la pròtesi i tot, i este segur que se ficarà a córrer. En 4 dies està corrent i tot. Bueno, i com ells, una muntonada. Pràcticament totes les setmanes rep algun missatge d'algú.
0: Quin límit et poses, Peño?
1: Pues cap, la meva família. Sobretot, no, anem a veure. Límits, no ficar en riesgo la meva vida, sobretot.
0: És important.
1: Exacte, i a partir d'ahí, pues... qualsevol cosa, jo m'agarre un poquet a tot, però bueno, sempre i quan a la meva família no la faig a patir més del compte, perquè ja han patit prou, o sigui, el meu límit és ixe.
0: Perspectives a res, m'havies comentat en la nova disciplina que estàs entrenant, vas a continuar fent triatlons i tot el que portes en marxa, o sigui, tot el que te caiga davant de les mans que puguis fer, vas a continuar fent.
1: Jo pràcticament qualsevol proposta que me fan, jo l'agarre, me la prepare i la faig. Sí que és de veres que ara el meu càrrec en l'empresa, en l'atmòfera, és un càrrec prou important que me requereix de molt de temps, de molt de viatge, pràcticament totes les setmanes tinc algun viatge, entonces els entrenaments són els que són. En una disciplina pràcticament tinc prou, en una, dos. El triatló sí que el tinc apartat des de fa anys, però més que res per això, perquè jo al final quan me prepare per a competir. El triatló a mi són 2-3 entrenaments forts al dia.
0: Sí. Tens un calendari ja preparat per a futures participacions? O
1: no, enguany la veritat és que no. Duc 7-6 competint a un nivell prou alt, sí. I enguany he dit que no. Este estiu ja t'he dit. Sí. El Hyrox, estic molt il·lusionat. De fet, ara vinc de fer un entrenament de Hyrox i estic molt il·lusionat. Me pareix que és molt exigent, molt exigent, i que té una projecció brutal, este deport, i m'està agradant prou. Si puc fer el marató de València, sempre m'agrada fer-lo tots els anys, però hi ha anys que per circumstàncies pues igual l'entrenament no t'acopla i no el puc fer, però si puc el faré, i bueno, i aquest hivern continuaré corregant per muntanya, tal. Vull provar també el gravel, que el gravel també és algo que m'agrada, perquè sempre he anat en mountain bike també, i vull provar la disciplina del gravel en bici, i quasi segur que aquest hivern el provaré, igual m'apunta alguna marxa de gravel d'estes fortetes també.
0: I per a fer tot el que estàs fent, com és un entrenament teu diari? Quants dies entrenes a la setmana, per cert?
1: Tots. Igual descanso un dia a la setmana, com a molt.
0: I quin entrenament fas?
1: Pues este matí he fet 40 minuts de running, d'aixòs 40 minuts he fet sèries de 3 minuts, i ara acabo de fer un circuit de Hyrox de 45 minuts. Demà aniré al gimnàs. El circuit de Hyrox d'avui me l'ha fet jo en casa, perquè tinc també màquines per a poder fer-ho, però demà si aniré al gimnàs faré tota la classe de Hyrox, i per el matí també aniré a córrer, i el dimecres per exemple em vaig de viatge i no podré entrenar, però bueno, el dijous igual pues tornaré al gimnàs, que estaré així ja, i així, no? I el cap de setmana normalment, si puc, agarre la bici i escan la bici de carretera.
0: Tu alimentació? Te la cuides molt, una alimentació sana normal, o tens alguna prova, una alimentació específica?
1: Nosaltres som deportistes al final de resistència, tampoc necessitem algo molt específic, sinó que estàs molt a prop d'una competició top. Entonces, més que res, la dieta mediterrània és tan variada que tampoc fa falta ser... És de veres, és menjar bé, pues menjar verdures, evitar-te fregits, molta proteïna, els carbohidratos, cuidar-los dependint de l'entrenament que tingues que fer, i poc més. No tinc molt de problema en la nutrició. De fet, no duc ningú nutricionista ara mateixa, ni res, l'alimentació me la faig jo, però ja t'he dit que és més del dia a dia, que tampoc... Pues, cuidar-te un poquet, pues, no beure molt d'alcohol i això, i ja està. Al final som ja t'he dit, esportistes de resistència i llarga distància.
0: Des del dia de la guerra del bou, com resumiries la teua vida?
1: Placentera i plena. Prou plena. No me l'esperava així. De fet, jo... La gent no s'ho creu, però jo agraïc molt esta corna. Jo ho agraïc perquè és el que t'he dit abans. A mi m'ha guardat un altre món. Jo estava molt centrat en els meus bous, jo vaig ser un referent en el tema dels quiebros, jo vaig inventar un parell de quiebros que se fan avui en dia en tots els concursos de retalls que n'hi ha. Gent superimportant, els millors retalladors d'Espanya el fan el retall i se
0: i tot saben, és
1: el reverso, el reverso el vaig inventar jo i els millors retallats d'Espanya.

0: ni el fan, ja han guanyat concursos en ells, i jo només tenia en el cap que bous, i jo sóc una persona supercreativa i sempre estava intentant buscar o inventar una sort nova per innovar un poquet tot el que era el bou al carrer i tot això, i estava tan centrat en això que igual estava descuidant altres coses.
1: Potser quan eres xicotet una calbota te torna a posar en el lloc, i a tu totalment. La calbota va ser la cançó
0: sí,
1: del
0: sí,
1: bou,
0: sí,
1: no?
0: Sí, que duc moltes, que duc més de 20 cogides, però esta sigue la que me retirà. I ja t'he dit, jo estic molt agraït. És que, i jo quan t'ho dic, la gent...
1: Sincerament, Peño, impacta, no? Això que m'estàs dient
0: sí,
1: ara...
0: Sí, sí, però jo crec que soc millor persona ara que antes.
1: Jo vaig a dir-te, parlant amb tu, vaig a dir-te el meu resum de la teva vida. Una muntanya russa que ara només va cap amunt.
0: Sí, tio, no? Podia ser... que no baixa mai perquè va tan amunt.
1: No, després... m'ho he dit jo, que perquè no, tingueres una baixa en aquesta muntanya russa, però ara, per lo que estic mirant, va cap amunt. Peño, vols afegir alguna cosa també? És algun missatge que vulguis fer? Així en el punt de punta.
0: Jo sempre dic que estem bé quan estàs bé, ja que estàs preparat per quan te vinga algo mal. Entonces, ahí es fundamental entrenar el cap per a aquests moments. Que l'esport, al final, cura enfermetats. Jo crec que l'esport tenia que ser més que obligat, i els gimnasos i totes les activitats esportives tenien que ser totalment de baix i tenien que estar subvencionades per l'Estat, perquè jo crec que en el que seria Seguretat Social, metges i medicaments, s'estalviarien més diners que se creguem. I per a mi és superimportant l'esport, que hi ha que continuar sempre en un missatge sempre positiu, perquè els missatges negatius al final no fan res, i que en el meu cas jo crec que la meva ment ha sigut la que més ha fet.
1: Peño, moltíssimes gràcies per aquestes paraules, per aquesta entrevista, crec que brutal, preciosa, en el punt a punt de Punt Ràdio. Moltes gràcies per atendre els nostres micròfons, Peño. Juanjo López, el Peño,
0: No, moltes gràcies a vosaltres per l'atenció, que ja t'he dit que encantat, i quan vulgueu, pues ja sabeu on estic.
1: Moltes gràcies, Juanjo.
0: De res.
2: Som la veu de tots. Som a Punt. Chaval, deja de mirar pantallas.
3: Amiga, de los muffins también se sale.
2: Señor, le agradecería que no me atropellara.
3: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
2: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
4: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tu a tu. Punt a Punt.
7: En A Punt Ràdio, en directe a les 2 menys 18 minuts, fregant ja les 2 menys quart, en este punt a punt en el que ara obrim la finestra del nostre espai de tu a tu, les entrevistes alternatives en profunditat que fan les nostres companyes Clara Alcover i amb la col·laboració especial, el cameo, de Celia Sánchez. Avui el protagonista és el davanter del Daia, l'exjugador del València, Juan Sánchez.

0: todo fuera bien. Hi ha futbolistes que es recorden pels números, altres pels títols, i després hi ha aquells que formen part de la memòria sentimental d'una afició.
1: Persones que molts anys després continuen apareixent en les converses dels aficionats, en els vídeos que tornen a veure i en els records que passen de pares a fills.
0: Avui ens acompanya un d'eixos noms, un futbolista de casa, un jugador que va créixer al València.

0: València i que va formar part d'una de les etapes més brillants de la història del club.
1: Va compartir vestidor amb llegendes, va viure finals, grans nits europees i va marcar gols que encara avui continuen presents en la memòria del valencianisme.
0: Però durant els pròxims minuts volem anar més enllà dels gols.
1: Volem descobrir la persona.
0: El xiquet que somiava amb arribar lluny.
1: L'home que ha viscut canviar el futbol.
0: I algú que continua tenint molt a dir sobre aquest esport.

0: Bueno, Juan, gràcies per haver compartit este temps amb nosaltres. Espero que és que has estat molt a gust i és que és, pues, que se t'ha escapat del temps ràpid i tingues ganes de tornar a un altre sí. De tu a tu.
1: La verdad es que se me ha pasado rápido.
2: Ens agrada molt conèixer la persona que hi ha darrere de lo que, el que és el futbolista i sobretot esperem que els que estan als nostres oients també els hagi agradat. Així que moltes gràcies. Fins a si m'ha plegat una nova edició
0: de tu a tu i continuem amb el punt a punt.

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: Viu la semifinal del Mundial en Punta Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A.Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
5: A.Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2. De tu.

0: Punta Punt.
1: En directe, en Apunt Ràdio. Les 3 menys 20 minuts de la vesprada tenim en directe també les motos. Carla Ramón, Ricard Barriel, el Gran Premi d'Alemanya.
2: Sí, així és. Està disputant el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, on la carrera de Moto3, Brian Uriarte, ha aconseguit la victòria en la lluita que s'ha decidit per dècimes enfront del líder del Mundial, Máximo Quiles, que ha quedat en segon lloc, i per darrere l'italià Matteo Bertele, que ha completat el seu podi. Per contra, mala sort ha tingut el valencià Adrián Cruces, que ha remuntat 2 posicions i ha tingut una caiguda al creuar-se amb l'espanyol Joel Esteban.
3: Mentrestant, en Moto2, el duel entre els valencians ha caigut del costat d'Ivan Ortolà. El de Pujol s'ha imposat a Daniel Olgado, de Sant Vicent del Raspeig i de l'Espartim, mentre que Izan Guevara ha completat el triplet per als espanyols. Dels altres valencians, Ángel Piqueras i Àlex Escrig han sumat punts amb una 14a i una 15a posició, respectivament. I més darrere han acabat Jorge Navarro, 18è, i Sergio García, 21è. I qui no ha tingut gens de sort ha sigut Aaron Canet, que ha hagut d'abandonar abans de veure la bandera de quadres.
1: I estem, Ricard, en MotoGP, en les últimes voltes, en les instants més emocionants de la carrera.
2: Sí, estem a hores d'ara a final de carrera.
1: Falten 2 voltes, sí.
2: A falta de 2 voltes, correcte. Així trobem la classificació dels
1: 5 primers. Com va? Conta'ns.
2: Home, encapçala la classificació Marc Márquez, el segueix Raúl Fernández, Aya Ogura, Pedro Acosta i Jorge Martín. Amb la més que possible victòria de Marc Márquez, aconseguirà la seva decena victòria al Gran Premi d'Alemanya.
1: Però, Carla, qui no veig és el germà de Marc Márquez, Àlex.
3: Fua, el seu germà Àlex Márquez ha patit una desafortunada caiguda que li ha arrebatat ese segon lloc que ocupava, i és que casualment en la prèvia ahir de la carrera comentava la seva felicitat per el segon lloc a la pole, un resultat que deia que necessitava després de la caiguda que també va patir a Montmeló el 18 de maig, i que desafortunadament no ha tingut el millor desenllaç per al germà, i bueno, esperem que per lo menys Marc Márquez arribi.
1: Parlant de caigudes, molt pitjor ha sigut la de Berno en el campionat internacional Alpe Adria. No és MotoGP, ni Moto2 ni Moto3, és l'internacional Alpe Adria, perquè n'hi ha hagut una caiguda en la que han mort els dos pilots. Philipp Stenmeier, de 33 anys, i Adrian Rus, de 43. Quina tragèdia i quina llàstima. Estem en l'última volta, a punt de guanyar Marc Márquez. De seguida els contem, però anem a obrir finestra de futbol. Se n'anem fins a Alacant amb el nostre comentarista Toni Cabot. Hola, Toni, bona vesprada.
4: Salutacions, Carles, molt bona vesprada.
1: Vull que parlem de l'Hèrcules, si ens dona temps un poquet de l'Elx, però te cride sobretot perquè t'echo de menos, més que per la informació, que és que tants partits durant tot l'any i ara tenim que esperar tot l'estiu fins que m'emprenga la competició altra vegada, Toni?
4: Igualment, a mi, que ja ho crec que sí, no? Tenim ganes de veure de nou. Home, ara estem entre tots els mundials, de veres,
1: sí, sí,
4: no?
1: Sí,
4: I a més estem bé, estem en semifinals, crec que són semifinals d'altura. Anem a veure fins a on arriba la selecció espanyola, en la que tenim depositades moltíssimes esperances, però és de veres que també ens agrada el futbol nostre, no? El futbol que tenim a prop, de tota la Comunitat Valenciana, que això ens toca també molt de prop, i evidentment ja tenim ganes també que comenci aquesta activitat i estar connectats cada setmana, no? Perquè és el que ens agrada i és el que hem viscut sempre, no?
1: Molt bé, perdona, un segonet, perquè ja ha acabat la carrera de MotoGP, Carla?
3: Sí, Marc Márquez al final ha sigut el guanyador, i bueno, Pedro Acosta estava ahí peleant per aquesta tercera posició, que bueno, al final se conforma en una quarta. I bé, bona classificació per als espanyols en Alemanya. Ara toca un descans. El Mundial fa la tradicional parada d'estiu i la competició tornarà del 7 al 9 d'agost amb el Gran Premi del Regne Unit, al circuit de Silverstone. I esperem també que Àlex Márquez arribi bé ahí en plena forma i pugui remuntar la mala sort que està tinguent.
1: Enhorabona a Marc Márquez per la seva victòria. Toni Cabot, el que vull jo en xun és donar-li l'enhorabona a l'Hèrcules per fi per l'ascens a futbol professional, eh? Això sí que vull jo.
4: Que ganes tinc. Efectivament, Carles, que ganes tenim de veure de nou un club històric com vull moltes voltes representatiu d'una ciutat d'Alacant, la segona ciutat de la Comunitat Valenciana, està lluny del futbol professional ja massa anys, no? I ja hi ha que estar ahí, no? És Alacant ho demana a crits, perquè té moltes ganes, i a més a la mínima que s'il·lusiona, a la mínima que l'aficionat s'il·lusiona, ja saps quines són les entrades que té l'estadi Rico Pérez, no? Un estadi que està demanant també una remodelació, començaria en el futbol professional i canviar tot l'aspecte, no? Sí, estem desitjant també aquest assumpte que acabes de comentar i que tantes voltes diem. No?
1: Estem a 12 de juliol i ha fet 10 fitxatges l'Hèrcules, Toni. S'ha manejat ràpid, Paco Peña ha estat a destall.
4: Sí, s'ha manejat i jo crec que s'ha manejat bé. No? A mi, d'aquests 10 fitxatges, a més, Carles, hi ha tres peces que m'agraden moltíssim. No? Tres peces que crec que estan cridades a donar a trencar un poquet d'aquesta ratxa tan negativa que ha tingut l'Hèrcules els altres anys, que tenen que donar aquest vot de qualitat al planter, un planter que jo crec que ja s'ha format i que té una base interessant, però a que li feia falta, evidentment, toques de qualitat, de qualitat per a, diguem, que donar aquest vot, no? Que tant volem. I això, tres vegades, es resumeixen en Antonyin, que és un delanter centre.
1: Que ve de Polònia, de Corona Kielce.
4: Efectivament, durant el centre estem a esquerre, però durant el centre sobretot, fa dues temporades tenim la referència de estar en el Nasti de Tarragona, on es va quedar, ese Nasti que es va quedar a les portes de l'ascens, no? Va ficar 10 gols en aquella temporada, va fer 4 assistències. És un home jove, 26 anys, però, ojo, que estem parlant d'un home en experiència en segona divisió. Ha estat en equips com el Màlaga, en el Rayo Vallecano, on va fer un bon paper. Jo crec que és un home molt, però molt interessant, un home que tenia diverses ofertes, finalment ha sigut convençut, l'Hèrcules l'ha convençut perquè arribi, ha firmat, i de tot logo és una de les referències. I en ell, un dels seus amics, és curiós, és un dato curiós, però tenim un altre jugador, un futbolista també, il·lusiona molt, que és Víctor Narro, no? Antonyini i Narro són amics.
1: Víctor Narro, que ve de la Sampdoria, ve d'Itàlia.
4: Efectivament, se sap que un va quedar l'altre per a jugar junts a l'Hèrcules. L'Hèrcules havia posat els ulls en els dos i finalment els dos van animar per acceptar l'oferta del club alacantí. Com acabes de dir, és un futbolista que va fitxar la Sampdoria. Uh-huh. El tenia com a promesa, que el va cedir. L'última mitja temporada ha jugat en el Múrcia. Més de fet és que el Múrcia no va acabar d'encontrar el lloc.
1: No va callar, però és molt bon jugador, no?
4: Sí, no tenia ritme de temporada, segons els datos que em diuen a mi, els informes que em passen, no tenia ritme, el ritme de la Sampdoria. Això va costar moltíssim en el club de la Condomina i finalment no va quallar, no? Però bueno, la seva última temporada completa, que va ser el Nàstic, també és un jugador que va ficar 6 gols, va donar 10 assistències, per lo que s'espera, aquí s'espera i es confia que recupereixi nivell, no? És un jugador que, segons diuen, millora. Nosaltres tenim molt interès en recuperar a Javi Moreno, aquell futbolista que va estar fa diverses temporades, i diuen que milloren el gol i en l'últim passe. Sí que és de veres que és un futbolista ve de la Sampdoria, és un futbolista que ha dit coses en el món del futbol i que voldrà reivindicar-se, no? I la tercera peça de la que es comentava, Carles, és Iago Cantero.
1: Sí.
4: que és un defensa central que estava en el Ceuta. Va ser un defensa clau en el Ceuta va ascendir fa dues temporades. Ha arribat a jugar 13 partits.
1: I té molt bona edat, perquè també ne té 26 anys, està en el seu prime.
4: Sí. Efectivament, no? És un part en tot d'un defensa en un gran joc aèreo, sobretot també en l'eixida del valor, no? Ha rebutjat ofertes per a vindre a l'Hèrcules, entre ells el Saragossa també es va interessar moltíssim. I el que s'espera d'este futbolista de Iago Cantero és que siga un complement perfecte per a Rentero, que com ho vam parlar diverses voltes aquesta temporada en aquesta transmissió, tu i jo, era dels futbolistes més destacats i que van donar la talla aquesta temporada en l'Hèrcules.
1: I és que és veritat. Quasi tots els partits que jugarà Montós jugarà en Sant Pedro del Pinatar, prop d'Alacant, en Múrcia. El que més m'agrada de moment de la pretemporada és que quan ha pres la paraula Carlos Abad, el porter, ho ha tingut clar. L'objectiu és l'ascens. Ni a marcar-se aquest objectiu, Toni, no amagar-se, intentar fer-ho.
4: És que en Alacant no pots vendre un altre cosa. Parlar d'un altre cosa és parlar de conformisme i, des de luego, això, l'aficionat d'Alacantí, el que li fa és que li toques nassos, Carlos, és de veres. Aquí diu, no, anem a veure el partit, diga, vostè, a mi no em conta històries. L'Hèrcules no pot estar en la tercera escala del futbol nacional. L'Hèrcules té que estar en futbol

0: professional com a mínim, i a més ser aspirant, quan estàs en segona, ser aspirant a buscar la primera divisió. Perquè això històricament ho ha marcat, té 20 anys en primera divisió, i han vist etapes glorioses, molt glorioses, i a més una afició i una massa social importantíssima e interessantíssima. Però lo mínim és l'escaló del futbol professional, i estar en el tercer escaló i anar contemporitzant i anar venent conformisme, des de luego en Alacant no agrada. No agrada gens, a més molesta, no? Mira, estàs en un club, estàs en una ciutat que és la segona ciutat de la Comunitat Valenciana, estàs en una província que està entre 5 primeres del panorama nacional i no pots prendre conformisme. I bueno, i a mi m'agrada també escoltar a Carlos Amart en aquest sentit.
1: El cariño que le tinc a Alacant, a la província, a l'Hèrcules, o sea, que jo he portat ahí a Sibiro d'entrenador, i ha tingut molta relació professional amb l'Hèrcules, i clar, tenim l'espill de l'Elx, que després de fer el més difícil, que és no baixar en guanyar segona divisió, este és l'any de la estabilització en primera. L'Hèrcules tindria que fer això, perquè se pot, i la gestió de l'Elx ho demostra.
0: Efectivament, no? És curiós. Jo l'any passat, en pretemporada, parlava amb diversos empresaris que estaven vinguent a prop de Bargat, Nic, i estaven molt preocupats perquè passaven setmanes i els fitxatges s'arribaven en cuentagotes. No es veia moviment al mercat, estaven tot molt preocupats. I a mi, jo recordo, en un partit de pretemporada de l'Elx, que em van dir que va jugar a l'Hèrcules, a més allí, un empresari diu, aquí en Nadal estem en segona, tal, estaven molt negatius, molt pessimistes. Pues mira com van a començar. És de veres que pareix que és la política de Bragant, i que és esperar fins a l'últim moment. Per què? Pues que els preus baixen quan hi ha jugadors interessants que es veuen sense equip i ja no estan tan forts a l'hora de negociar. I bueno, pues aquesta política pareix que en un home que maneja molts noms i que té molts angles i racons per triar futbolistes, pues pareix ser que és la que vol practicar, però ara pareix ser que ja anava bé, i bueno, mentre les coses van bé, pues continues igual. D'ahí que ara mateix en ells continua, torna a ser preocupació, sí. I bueno, què està passant aquí que no venen futbolistes?
1: Claro,
0: no?
1: Bueno, però és un procés, la finestra és llarga, tots els equips volen fer les coses ràpid, però no poden.
0: Sí, efectivament, no? Aquí està clar que també és de veres que conforme passen els dies, els futbolistes també, hi ha futbolistes interessats que es posen més nerviosos, sí, perquè resulta que no tenen equip o no tenen posta còmodo, i les peticions a principis del juliol són 10, i després quan pues, arriba a finals de juliol a lo millor són 7, no? O són 6. Tu a Simón el coneixes més que jo. Exacte. I ja saps com va, no?
1: Ara les dues creies calentes és tancar l'acord de traspàs amb el Bournemouth per Álvaro, i també que tinga el visat a Biel Osorio per a tornar a l'Elx després de la seva sessió en Argentina. Pues ja ha repassat un poquet l'actualitat de l'Hèrcules i de l'Elx. Toni Cabot, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, un abraç gran, Carlos.
1: I que disfrutes de l'estiu, amic. 8 minuts igualment. Per a les 3, apurem este punt a punt, de seguida parlem del Llevant, però abans, Publi.
2: L'esport que realment t'apassiona.
3: Gol, humo, duro, humo, duro.
4: Aleluya, aleluya, buen patolet, buen patolet.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
7: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
9: De tu a tu.
10: Punt a punt.
1: I a 5 minutets que ens queden per arribar a les 3 de la vesprada, els anem a aprofitar per a parlar, després de l'Hèrcules, de primera ref, de l'Els de primera edició, d'un altre dels quatre valencians en primera, del Llevant, amb el nostre company Javi Morell. Hola, Javi.
11: Hola, Carlos, què tal? Molt bona vesprada.
1: Ahir va descontar-nos en directe en el punt a punt el primer amistós davant del Leganés, victòria per 2-1.
11: Sí, i el primer partit de pretemporada dels equips valencians, el conjunt granota dirigit per Luis Castro, que obria el teló a la temporada 2026-2027 amb esa victòria a les acaballes del partit en el descompte davant el Leganés. Una victòria amb moltes cares noves per futbolistes del filial, perquè recordem que a dia d'avui tan sols un fitxatge en les oficines de la ciutat de València,
1: exacte,
11: el d'Enzo Bardelli, que va disputar la segona meitat, va passar prou desapercebut. Teníem ganes de veure el que podia fer el futbolista francès, però com ja saps, en aquests partits de pretemporada, sobretot en el primer, es poden extraure poques conclusions.
1: Sí que és veritat. I va marcar Carlos Espí. De moment és curiós que ja complit el primer quart del mercat d'estiu, no n'hi ha escagut cap oferta, ni per Espí ni per Ellong. No és que no hi hagi... Cridats n'hi ha hagut moltes, interessos molts, però oferta de val ixos diners, en el cas d'Espí sempre 25 milions, com estos. Això no ha passat.
11: Sí, és que és el que parlàvem ahir durant la retransmissió. Al cap i a la fi és una oferta la que demana el Llevant, prou riscosa per als equips que volen fer-se amb els servicis de Carlos Espí. Són 6 mesos en la màxima elit, ha demostrat que és un futbolista que pot valdre esos 25 milions, però el seu aval tan sols són 6 mesos a la primera divisió. Veurem, jo crec que en cas de quedar-se a la Lliga ho faria en el Llevant Unió Esportiva, perquè tots els equips en els que podria trobar acomodo doncs no poden permetre's aquesta xifra, i veurem si arriba una oferta de fora d'Espanya. Carlos Piquet de Mercat han cridat al Llevant Unió Esportiva, però sí, pel moment el conjunt granota que destina tots els equips a aquesta xifra.
1: Només, com dèiem, la incorporació d'Enzo Bardelli me crida molt l'atenció. Les baixes de Pablo Martínez me crida molt l'atenció també, que no ha encara trobat, jo sé que ha tingut una oferta molt bona de Qatar, però al final no han arribat a un acord. La de Matthew Ryan necessiten porter, la de Morales més comprensible, la de Pampín. Javi, raro, perquè a més és 4 de moment sense club.
11: Sí, amb Ryan, ara que ha acabat el Mundial, recordem que
1: igual
11: no es pot titular.
1: Tornen a fer nòvios, clar.
11: Sí, recordem que no ha sigut titular amb la seua selecció, que va eixir per aquella tanda de penals que no va eixir bé, però ara que ja han passat uns dies, tot apunta a que van a reprendre les conversacions. Abans del Mundial, les intencions del porter, que ja sap el que és viure a València, perquè també va estar en les files del València Club de Futbol fa anys.
1: De fet, vivia la mateixa fica que jo, imagina't si estava avorrit.
11: Sí, el coneixes, no? El coneixes bé. Pagava les derrames, pagava les derrames.
1: Les columnes del garatge a voltes se li menejaven. Però bueno, això és una altra cosa.
11: La seua predisposició abans del Mundial era continuar en el Llevant Unió Esportiva, però és cert que té altres ofertes més quantioses en lo econòmic. Veurem si una vegada es reprenguen aquestes conversacions, Matthew Ryan pot tornar a ser el porter per al Llevant Unió Esportiva. El Llevant necessita reforçar i molt l'equip, perquè ja s'ha anomenat tu moltes baixes. Per ells, tot apunta que està fet l'arribada en qualitat de cedit d'Hugo Sotelo, el futbolista del Celta de Vigo, per apuntalar i ser mig del camp després de la eixida de Elguezábal i de Pablo Martínez. Veurem, tot apunta que en les pròximes hores, pròxims dies, podria fer-se oficial. S'està debatint si incloure una opció de compra en aquesta sessió del migcampista del Celta de Vigo, que ha disputat més de 20 partits amb la samarreta viguesa, amb 16 titularitats, és a dir, porta un bon bagatge per a la seva edat. En desembre farà 23 anys,
1: sí,
11: i porta un bon bagatge, un fitxatge doncs, que pot ser prou profitós per al Llevant Unió Esportiva, que, com diem, necessita reforçar l'equip, sobretot per a mi en el lateral esquerre. Ahir vàrem veure el debut d'un xiquet de només 16 anys, de Marc Santos, que va deixar bons

0: minuts, però va passar al seu primer any de juvenil. Sí, no sí. Crec que el Levante Unió Esportiva puga permetre's jugar amb un juvenil de primer any.
1: Ja veurem què passa. Javi Morell, moltíssimes gràcies, un abraç.
0: A tu, Carlos.
1: Estem arribant a les 3 de la vesprada. Esta vesprada també repassarem l'actualitat de l'estiu, de la Villarreal i de la València. Ara parem per a connectar amb els nostres companys dels servicis informatius a les 3 i mitja. Torna el punt a punt.
2: Són les 3:03.

0: Bona vespre. Ha estabilitzat l'incendi de Los Gallardos. Ha cremat 7.000 hectàrees i és més de 1.000 desallotjats comencen a tornar a les seues cases. Ho ha anunciat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
1: Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas.
0: Este incendi declarat dijous és un dels més greus que s'han registrat a Andalusia. L'evolució favorable de l'incendi permet reduir el nivell d'alerta i desescalar a situació operativa 1, segons ha explicat Moreno Bonilla. Molt en parlarem d'este incendi com d'altres temes que es presentem en sumari. Falta un mes exacte per a l'eclipsi de sol, un fenomen extraordinari. Fa més de 100 anys que no se'n veu un al nostre territori. L'esdeveniment desperta molta expectació i atraurà milers de persones a la Comunitat Valenciana. Molts allotjaments fa mesos que penjaren el cartell de complet. Esta setmana entrarem en la tercera onada de calor d'este estiu. Els termòmetres tornaran a pujar per damunt dels 40 graus, sobretot en una zona concreta de la Comunitat Valenciana. Víctor Vidal.
2: Sumacàrcer és un dels vèrtexs del que denominem el triangle de la calor valenciana, junta amb Xàtiva i Carcaixent, conformen els límits d'una zona que actua com un forn. En episodis de calor hem recorregut la zona per conèixer què hi ha darrere d'unes temperatures que any rere any es troben entre les més altes de tot el territori.
0: I com cada segon diumenge de juliol, des de fa segles, el Palmar celebra el sorteig de redolins, una tradició medieval que serveix per a repartir entre els pescadors de la zona les diferents àrees de pesca de l'Albufera. Un sorteig marcat enguany per la falta de relleu generacional. Dels 60 redolins que es van sortejar l'any passat, s'ha passat a 43 enguany.
3: Jo les he llevado documentació on han vist que és real. No han tenido nada de humanidad, ni empatía, ni corazón, ni nada.
0: Esta veu que han escoltat és la de Carmen, una jove de Burjassot que afronta un tumor cerebral. Denuncia que no va poder assistir al concert que l'últim de la fila va fer dissabte passat a l'estadi Ciutat de València perquè no li adaptaren l'entrada després de perdre la mobilitat. De seguida es contarem la seva història. I pel que fa als esports, quin menú tenim preparat, Imatges Berta?
4: Hola, bona vesprada. Parlarem dels equips que disputaran la segona semifinal del Mundial, del debut del Llevant en la pretemporada contra el Leganés i de com afecta l'onada de calor que patix França en el Tour. A més, sabrem quins valencians han pujat al podi del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme.
0: I en l'oratge vesprada amb núvols i algunes tronades entre la serrania i el racó d'Ademús, a l'espera d'un nou ascens de les temperatures que està previst per a la pròxima setmana. Lluís Obiols, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Abandonarem les temperatures més suaus que hem tingut este cap de setmana i ens encaminem cap a una nova onada de calor per l'arribada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, acompanyada de pols en suspensió. Però, de moment, acabarem este diumenge amb núvols menys que este matí i amb risc d'algun ruixat, localment alguna tronada entre la serrania i el racó d'Ademús. Seran fenòmens puntuals, però podrien ser forts. Han baixat les temperatures, la majoria del els valors superen puntualment els 30 graus amb humitats que es mantenen molt elevades, amb vent de gregal que provoca una notable alteració marítima i únicament hem arribat als 35 graus en zones de la Marina Baixa, concretament a Callosa d'en Sarrià, on el vent de gregal hi arriba més sec. Demà, al matí, encara molta basca amb núvols, especialment al litoral nord, a la zona de

0: I de dimarts i sobretot dimecres i dijous ens arribarem o superarem aixòs 40 graus. Per tant, molta calor, amb sol, amb calitja i amb risc de ruixats que sobretot anirien un poquet a més dijous de vesprada a l'interior de Castelló. Divendres es mantindria la calor intensa. Sembla que el cap de setmana que ve començaria a baixar el termòmetre.
1: Gràcies, Lluís Obiols. I ara sí, quan són les 3 i 5 de la vesprada, entrem en matèria amb Manolo Palomar al control tècnic. Es parla Rosa Mateu.
2: Les notícies del cap de setmana.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
1: Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que l'incendi està perimetrat i acotat. Moreno Bonilla ha explicat que esta evolució favorable de l'incendi ha permès desescalar la situació i ara passa operativa 1 i s'autoritza el regrés de les 1.000 persones que estaven desallotjades. Els treballs per a l'extinció de l'incendi forestal, que va començar dijous al terme municipal Los Gallardos, continuen durant tota la jornada d'avui diumenge. A nit, els membres de la Infoca, la UME i altres cossos integrats en el dispositiu van treballar per tal d'assegurar el perímetre i evitar rebrots. Escoltem Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, que acaba de confirmar aquestes dades des del Centre de Comandament Avançat de Turre.
6: Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, pues han conseguido algo que me parece fundamental, que es que podamos dar esta buena noticia.
1: Este incendi ha cremat de moment un total de 7.000 hectàrees. Pel que fa als cossos de les 12 víctimes, s'han traslladat mostres al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid per tal d'identificar-les. 4 de les 8 persones hospitalitzades es troben en estat greu. I a aquestes hores estem molt pendents d'aquestes 1.000 persones que encara continuen desallotjades per l'incendi d'Almeria i que esta vesprada poden començar ja a tornar a les seues cases. En l'accés al poble de Bedar, tallat per la Guàrdia Civil, i a un equip d'apunt amb Marta López i Amparo Caballero. Bona vesprada, Ampa. Ja han començat a tornar aquestes persones?
7: Ha sigut aproximadament fa una hora quan ja s'ha obert i s'acordó de la Guàrdia Civil i ha començat a accedir a la zona els veïns de Bedar, el municipi més afectat pel foc. Recordem que són 7.000 les hectàrees cremades i un perímetre de 40 quilòmetres. Veïns que este matí esperaven amb angoixa poder tornar a les seues vivendes. Ho feien sobretot recordant aquests moments viscuts i aquest foc que va arribar a les portes de les seues cases. Alguns van fugir com van poder. Fins i tot el foc anava més ràpid que els seus vehicles. Alguns van deixar fins i tot a la seva parella, a la seva dona, esperant que els bombers la pogueren rescatar. Històries que s'han trobat William un paisatge desolador. Tornen poc a poc a casa després d'aquest incendi que els ha tingut 3 nits fora de les seues vivendes.
1: Gràcies, Ampa Caballero Perissa, última hora en directe des del lloc desfet. I el veïnat guarda amb paciència, però també amb nerviosisme, el moment de tornar a casa, tal

0: com estava contant-nos la nostra companya. Volen saber com estan les seues propietats i s'emocionen quan recorden com van marxar del poble amb les flames a tocar. És una crònica que ha fet la nostra companya Sònia González.
1: La Guàrdia Civil controla els accessos a la zona afectada per l'incendi.
2: Decide o está de vacaciones.
1: Els agents informen el veïnat. Volen saber quan hi podran entrar.
3: Però podem acompanyar-lo nosaltres.
1: Són part dels desallotjats que esperen amb una barreja de paciència i inquietud el moment de tornar a casa.
4: Llamemos al 112 y ellos nos darán una autorización para que lo acompañe un agente.
1: Hi ha molta emoció continguda en recordar l'evacuació.
5: Nos pilló por sorpresa y a mí me costó mucho de salir, ella se tuvo que quedar dentro. Vinieron los bomberos a las 2 horas a sacarla. Estuvo en el hospital porque había tragado mucho humo y tal, y medicamento, y ya está un poco mejor.
6: Es que yo lo veía viniendo detrás de mí, ¿sabes? Y llegué a ver, a coger a mi mujer y por l'obrín tiré para arriba, y porque para abajo no se podía pasar ya.
1: S'espera que el veïnat hi puga tornar de manera esglaonada a partir de primera hora de la vesprada.
0: Gràcies, Sònia González. I així, a casa nostra, 5 dotacions de bombers i 2 unitats de comandament continuen treballant a la planta de reciclatge d'Aielo de Malferit. El foc es va originar ahir per la vesprada per causes que s'investiguen i es va propagar ràpidament, segons han explicat fonts del Consorci Provincial de Bombers. El foc va generar una densa fumaguera negra que era visible des de tota la comarca. Els treballs dels bombers es centren en l'extinció i en frenar també la propagació a naus pròximes per a evitar que afecte a altres empreses. I este cap de setmana la calor ens ha donat un lleuger respir, però a partir dels pròxims dies tornarem a patir una nova onada de calor on els valors superaran els 40 graus. Cristina Badal.
7: A les portes d'una altra onada de calor, sols ens queda resignar-nos-hi i fer un canvi de rutines.
8: Calor te cambia, paseas al perro más temprano, lo paseas más tarde.
9: Y haría pues algo cuando salgo de casa, que lo que he hecho hace un ratito, dejo, pongo el aire acondicionado para cuando vuelva este fresco.
10: Deja, no te comes. Te comes ensaladas, gazpachos, cosas fresquitas.
7: A les terrasses i restaurants també els afecta les altes temperatures. La clientela preferix la nit al dia. Escoltem treballadors de l'hostaleria.
11: Lo fuerte era por la mañana y mediodía y por la noche era un poco más tranquilo, más tipo copas y demás. Y ahora es a partir de las 5 o las 6 de la tarde que baja un poco la intensidad del calor, lo que damos las comidas más fuertes.
12: Si no hubiera sombrillas no habría clientes.
13: La gente viene más tarde, por ejemplo, y todo el mundo pues quiere dentro, aire acondicionado.
7: Y también cambien los menús. David San Nicolás es cuiner.
11: La gente se pide muchas cosas más fresquitas, ¿vale? Como gazpacho, ensaladas y demás, en vez de comerse platos calientes de cuchara.
7: Gorres, barrets, ulleres de sol s'han convertit en els millors complements per a esta època de l'any.
0: I a les portes d'esta nova onada de calor posem el focus a la zona de la Comunitat Valenciana on els últims anys el termòmetre supera amb més facilitat els 40 graus. Entre Carcaixent, Xàtiva i Sumacàrcer es dibuixa el triangle de la calor, una àrea que no té uns límits exactes, ja que abraça municipis de la Ribera Alta, la Costera i també la Canal de Navarrés. Hem recorregut ixe triangle de la calor per a entendre'l. Per què arriba a aquestes temperatures i com hi conviuen els municipis que es troben al Fort Valencià. Víctor Vidal.
14: Carcaixent podríem dir que és un dels vèrtexs del triangle valencià de la calor. Així, al sud de la Ribera Alta, l'orografia juga un paper clau. Les serres que envolten el municipi actuen com una barrera que dificulta l'entrada de les brises. Això fa que la calor es concentre i les temperatures es disparen. Un efecte que també s'estén cap a altres localitats veïnes com la Pobla Llarga, on en l'última onada de calor van superar els 45 graus.
15: Joan Carles Fortea és meteoròleg d'Apunt.
16: Les brises en aquestes comarques estan dificultades per l'orografia i moltes vegades quan arriben, o arriben més tard, o arriben després de botar per damunt de les muntanyes, recalfades. Per tant, tenim una zona geogràfica en la que no refrigera tan ràpidament com la resta del territori.
14: L'Albereda de Xàtiva és un dels principals refugis climàtics per a protegir-se davant de les altes temperatures, però també hi ha d'altres com la Casa de la Dona, la Casa de la Cultura o la Biblioteca que estan condicionats per a protegir-se de la calor extrema. En cas d'avís taronja roig, l'Ajuntament amplia els horaris d'estos espais i també el de la piscina perquè el veïnat tinga més opcions.
17: És important per a la gent això que no té piscines o que no té la possibilitat de pujar als puestos, gent major, xiquets...
15: El triangle de la calor és tanca a suma càrcer any rere any este municipi de la Ribera Alta apareix entre els registres més elevats de la Comunitat Valenciana i el riu Xúquer és el gran oasi tant per a veïnat com per a visitants perquè quan arriba l'estiu el termòmetre acostuma a anar un pas per davant de la resta del territori.
0: Gràcies, Víctor Vidal, i d'esta onada de calor tampoc se'n salven els pobles de l'interior, sobretot de les comarques del nord, on cada vegada s'instal·len més ventiladors i aires condicionats per a suportar les altes temperatures. Sònia González.
1: Al restaurant Hermanos Sales, al Rosildos, una pedania de la Serra d'en Galceran, l'aire condicionat és indispensable. José Sales és el propietari.
2: Sense aire condicionat podríem tancar la porta perquè no entraria ningú. Estem en un lloc que cada any fa més calor.
1: Mari García és de la casa rural Mas de les Casetes, també al Rosildos, i explica que fa 2 anys va decidir condicionar les habitacions per a fer front a la calor. La clientela li ho va suggerir.
18: Sí, han ficat un aire condicionat i després les habitacions que han ficat o ventilador de techo o ventiladors portàtils.
1: Amb les temperatures cada vegada més elevades, la demanda d'aires condicionats i ventiladors es dispara també als pobles d'interior. Santiago Gil és instal·lador i porta unes setmanes amb molt de treball. Des del Rosildos fins al Bocàsser, cada vegada té més peticions.
19: Cada any se munta més aire. I enguany pues, en especial perquè ha començat molt fort l'estiu.
1: El temps per a tindre la nova instal·lació pot arribar al mes d'espera.
0: Són les 3 i 16 minuts de la vesprada. Continuem així en directe en la sintonia de punta. L'eclipse atraurà milers de persones a la Comunitat Valenciana per tal de veure este fenomen inèdit. Aras de los Olmos, per exemple, hi ha allotjaments que ja han penjat el cartell de complet. Allí les reserves estan esgotades des del mes de març. Altres pobles, com per exemple Albuixec, recorden a la població que no cal desplaçar-se perquè des de qual seva terrassa és vorave. Sònia Silvestre.
20: Sí, hi ha nervis i expectació a Aras de los Olmos per l'eclipsi del segle.
21: Pues que va a subir mucha gente.
22: Una miqueta de porta més, perquè diuen que poden molta gent.
23: Però que no vinguin més, que les cases estan tots desocupades.
20: Un eclipsi que els fa comboi, que volen disfrutar en bona companyia, on no poden faltar les ulleres. Aras de los Olmos, de fet, proposa 2 punts d'observació, un per a la gent en general, que és a la banda est del poble, amb una capacitat per a 5.000 persones, i després un camp científic dalt de la Mola, on anar amb telescopis. Allí aniran els professionals. Joan Manel Bullón és el president de l'Associació Cultural Astronòmica d'Aras de los Olmos.
24: I és un lloc privilegiat perquè està una mica més cap a l'oest, per tant, el sol s'amaga com 10 minuts més tard que en València, i també estem a vora 1.000 metres d'altitud, i això també fa guanyar una miqueta d'horitzó perquè el sol estarà molt baixet.
20: Hi ha expectació, com diem, i nervis també al poble que comparteixen amb altres associacions, com l'Astronòmica d'Albuixec. Juan Barrachina és el secretari d'esta associació.
25: Hasta que tinguem un altre, entonces seran en el 2433. Estem molt il·lusionats perquè és algo molt impressionant.
20: I també als pobles es demana prudència en els desplaçaments. Vicent Peris és el vicepresident de l'Associació Cultural Astronòmica d'Albuixec.
26: L'eclipsi se pot veure perfectament igual de qualsevol terrassa. El que vull recalcar és l'aforament. Més de 1.000 persones no caben al poble, som 4.000. En que en vinguin la meitat està a tope.
0: I què fa d'aquest eclipse un esdeveniment tan extraordinari? Doncs fa més de 100 anys que no es pot veure des del nostre territori un eclipse total de sol. En el moment, el xit, que durarà poc més d'un minut, serà visible el que es coneix com a halo solar. Anna Moure.
27: Ens hem de remuntar a l'any 1905 per a recordar l'última vegada que es va poder veure un eclipsi total de sol des de diferents municipis valencians. Antigament era un fenomen que feia por, com explica Amèlia Ortiz, astrofísica de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
28: A part de fer-se fosc, els animals es callen, es produeix un silenci molt estrany, no? La temperatura pot baixar diversos graus, quasi de sobte.
27: És un esdeveniment que causa expectació.
28: La lluna cobrirà completament el sol i podrem veure la corona solar que, en el cas dels eclipsis parcials, no la puguem veure.
27: El millor lloc per a observar-lo és un espai lliure d'obstacles mirant cap a l'oest.
28: Perquè, com que l'eclipse tindrà lloc a les 8:30 de la vesprada, el sol ja començarà a estar baixet i qualsevol obstacle, una muntanya, un arbre, una finca alta, poden impedir-nos veure el sol.
27: És fonamental protegir-se la vista amb ulleres de sol homologades per a eclipsis.
28: Tenir les ulleres posades tot el temps, excepte en el moment de la totalitat.

0: totalitat. Això és el moment de llevar-nos les ulleres i ara podrem contemplar la majestuositat de la corona solar. La fase total durarà molt poquet, un minut en València i cap a un minut i mig en Castelló de la Plana.
1: Després haurem de tornar a posar-nos les ulleres per a gaudir de la fase parcial de l'eclipsi.
2: Els redolins de l'Albufera ja estan sortejats entre els pescadors del Palmar, una tradició amb segles d'història que permet explotar el llac d'una manera justa i equitativa. Enguany, el sorteig ha estat marcat per la falta de relleu generacional. Vero Marc.
3: Ja estan sortejats els redolins de l'Albufera entre els pescadors del Palmar. Enguany se n'han sortejat 43, 17 menys que l'any passat, la qual cosa deixa patent que costa molt trobar relleu generacional. Este sorteig es fa cada segon diumenge de juliol des de fa prop de 800 anys. En un bombó es posen els noms de tots els aspirants i, per tant, els primers en eixir seran els que tenen preferència a l'hora de triar les seues parcel·les de pesca. Des de la confraria demanen la professionalització del sector per a poder optar a més recursos i atraure a més gent jove. Amparo Aleixandre és la secretària de la Comunitat de Pescadors del Palmar.
4: L'acte és un sorteig dels punts de pesca de fixes per a la pesca de l'anguila en l'Albufera i és la manera de repartir museu de manera democràtica aquests punts de pesca.
5: Per almenys avui ha sigut el primer, necessitàvem repetir el mateix joc que l'any passat perquè estava prou bé. I la veritat que prou alegria canvia prou la producció d'un joc a l'altre.
6: De normal no tinc molta sort, sempre sóc així dels últims, desgraciadament, però bueno, és com tot.
2: L'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units està en fase terminal. Els dos països s'han atacat mútuament per tercera vegada esta setmana i Teheran ha tancat completament l'estret d'Hormuz. Remei Blasco.
7: Màxima alerta a l'Orient Pròxim per la represa dels atacs entre l'Iran i els Estats Units. El Pentàgon ha destruït esta matinada 140 objectius militars, tants com els primers dies de la guerra. Ho ha fet des de l'aire i des del mar, com ja va passar dimecres i dijous. Una nova ofensiva que ve a confirmar definitivament que l'acord d'alto el foc del 10 de juny és inviable. I el motiu principal és l'estret d'Hormuz, on l'Iran ha colpejat avui una embarcació de bandera xipriota, just abans d'anunciar que el corredor marítim torna a estar tancat. El vaixell s'ha incendiat i un dels 11 tripulants està desaparegut. Els iranians han militaritzat la geografia. Ara tenen una arma més segura i efectiva que el programa nuclear, diu aquest expert. Té clar que el Pentàgon pot forçar la reobertura d'Hormuz, però per a mantindre-la necessitaria una gran operació amb tropes de terra que Donald Trump descarta. En la nova espiral de violència, l'Iran ha llançat una pluja de míssils i drons sobre Bahrain, Qatar, Oman, els Emirats Àrabs Units i Kuwait, amb danys severs en una base militar dels Estats Units. El centre que alberga el sistema d'interferències ha acabat en flames. El conflicte ha entrat en una fase molt perillosa en què s'està més a prop de reprendre la guerra que de tancar un acord definitiu.
2: I en els esports ja han quedat configurades les semifinals del Mundial de Futbol. Imma Gisbert, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Rosa. Anglaterra i l'Argentina lluitaran per una plaça en la final on es trobarien amb el vencedor del duel entre França i Espanya. Després del gol inicial del noruec Selderup, els anglesos s'imposaren per 1-2 a una combativa noruega amb un doblet del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Per la seva part, la selecció albiceleste guanyava per 3-1 a Suïssa en la pròrroga. Els europeus van jugar amb 10 des del minut 72 per doble groga a Embolo. Alexis McAllister i Endoye posaren les taules en el temps reglamentari i Julián Álvarez i Lautaro sentenciaren en la pròrroga. Dimecres a les 9 de la nit es veuran les cares Atlanta i el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha fet una crida per a evitar que el duel transcendisca per motius externs al terreny de joc.
9: El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol.
8: I la selecció espanyola sub-19 es va proclamar ahir campiona de l'europeu que s'ha jugat a Gales. Guanyà per 2-0 contra Alemanya amb gol del davanter del Villarreal, Hugo López, que va obrir el marcador. El central Mario Rivas va fer el segon apenes començada la segona meitat. Espanya és la primera selecció en la història que ha guanyat tots els partits del torneig sense rebre cap gol. Recordem també que les xiques es coronaren campiones sumant l'octau títol europeu

0: 20 de manera consecutiva. I parlem ara de la pretemporada del Llevant, que ahir disputà el primer amistós contra el Leganés a la Ciutat Esportiva de Buñol. Els de Luis Castro van guanyar per 2-1. S'avançaren els granotes amb un gol de Carlos Espí, empataren els madrilenys amb una rematada de Roberto López i Martín Cruz va donar la victòria al Llevant en el minut 90. Espí comença com acaba la temporada passada, marcant.
1: La verdad que siempre meter un gol es... Es lo más importante que te puede pasar un delantero y muy contento. Un partido complicado, un partido duro, porque era el primer partido. Queríamos ver cómo estaba el equipo, cómo estábamos en juego, en tal. Y la verdad que estamos contentos por la victoria.
0: Canviant d'esport, la calor fa estralls en el Tour de França. L'organització s'ha vist obligada a retallar 30 quilòmetres el recorregut de la novena etapa entre Malmor i Ussel. Les dures condicions meteorològiques, amb alerta roja decretada, han obligat a retardar 10 minuts l'eixida i modificar el traçat per primera vegada en la història a causa de la calor. En el Gran Premi d'Alemanya, victòria valenciana en Moto2, on Ivan Ortolà ha sigut el primer en la meta, seguit del pilot de Sant Vicent del Raspeig, Dani Olgado. Izan Guevara ha completat el pòdium espanyol. En MotoGP, triomf ha sigut per a Marc Márquez, amb Ayo Gura segon i Raúl Fernández tercer. Per últim, en Moto3, ajustadíssim final on el pilot de Santander, Brian Uriarte, s'ha imposat per només 6 centèsimes al corredor de l'Espartí, Máximo Quiles. El càntabre suma la segona victòria de la temporada. I acabem en tenis perquè la txeca Linda Noskova és la nova reina de Wimbledon. La jove de 21 anys s'imposa la seva compatriota Carolina Mujova per 6-2, 5-7 i 6-3 en un partit que durarà 2 hores i 28 minuts. La guanyadora va malbaratar 5 boles de partit en el segon set, però finalment aconseguí convertir-se en la quinta tenista de la República Txeca que guanya el torneig londinenc. Avui a les 5 de la vesprada es juga la final masculina que enfronta el número 1 del món, Jannik Sinner, amb el número 2, l'alemany Alexander Zverev. Ho deixem així, Rosa.
2: Carmen, una jove de Burjassot que afronta un tumor cerebral, denuncia que no va poder assistir al concert que l'último de la fila va fer dissabte passat a l'estadi Ciutat de València perquè no li adaptaren l'entrada després de perdre la mobilitat. Xaila Yuca ha estat amb ella.
3: Si Manolo García haguera conegut el meu cas, no ho hauria permès. Ho diu Carmen, qui fa més d'un any va comprar una entrada per anar amb les seues amigues al concert de l'último de la fila. Entre la compra i el concert, sa vida va capgirar. L'escoltem.
4: El 5 de febrero entré en el hospital y salí un mes después con un diagnóstico de un tumor.
3: Ara necessita una cadira de rodes. Davant esta nova realitat va demanar a Ticketmaster canviar la localitat per una de mobilitat reduïda. I esta va ser la resposta.
4: La única solució que nos daban era mandarnos a otra ciudad en otra fecha. Impossible.
3: Després acudiren els promotors, els comunicaren que la zona adaptada estava completa. Tampoc li permetien entrar a la pista amb l'entrada que ja tenia per motius de seguretat. Només li proposaren acudir al mateix estadi, però sense cap garantia.
4: Con X horas de antelación y que me encontrara con quien me encontrara de la organización, le contara mi caso y si podían, pues que hicieran cualquier cosa.
3: Davant l'incertesa, Carmen es va quedar a casa. Les amigues ja dins del Ciutat de València trobaren persones en cadira de rodes a la pista. La normativa establix que els servicis oberts al públic han de garantir l'accessibilitat i estudiar ajustos raonables i proporcionals. En apunt, hem contactat amb els promotors del concert, però encara no han rebut cap resposta. Carmen, insistís, no reclama diners ni responsabilitza el grup. Vol que la mobilitat reduïda no torni a deixar ningú a casa.

vivo con la divina. Anit Alejandro Sanz va emocionar el seu públic a la ciutat de València. Milers de persones van omplir l'estadi per a cantar tant els grans clàssics com les cançons del seu nou treball dins de la xira I ara què. Un dels moments més emotius de la nit el va protagonitzar una veïna de Paiporta que després de la dana va enviar una foto a l'artista amb els seus discos plens de fang. Alejandro Sanz la va pujar a l'escenari I va recordar a totes les víctimes. El cantant madrileny va alternar èxits com Corazón Partido, Amiga Mía o Capitán Tapón, que escoltem de fons amb temes més recents.

presents en un concert marcat per la proximitat amb el públic. I així posem el punt i final a este repàs a la informació. Gràcies per la seva atenció. Ara es deixem en el programa esportiu Punta a Punta.

PUM, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0. De tu!

0: Així continua el punt a punt, les 3 de la vesprada i 31 minuts, amb dos arguments prioritaris en aquestes primeres hores de la vesprada. El ciclisme i el tennis. En la novena etapa del Tour de França, entre Melemor i Usel, i la final masculina de Wimbledon, que van a jugar Sasha Zverev, el jugador alemany, davant de el número 1 del món, que anem a veure si és capaç de donar-ho tot i aconseguir un nou gran slam per a la seva carrera. Sinner, Zverev, la gran final, ara mateix jugant-se la final femenina, la que enfronta a Kristina Mladenovic i Hanyu Guo, davant de Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani. De moment, les favorites, Dabrowski i Stefani, cap de sèrie número 2, no estan podent i han perdut el primer set. Així que estos eren els arguments, més el Mundial, més les pretemporades dels equips de la Comunitat Valenciana, més diàlegs que tenim pendents amb personalitats importants del món de l'esport en la Comunitat Valenciana per acompanyar-los fins les 11 de la nit, quan començarà el resum i l'anàlisi de la jornada en els últims 90 minuts d'este punt a punt. 3:32, primera mirada cap al Tour de França. Novena etapa, és una jornada, ens advertia ahir José Luis Gual, trencacames, pujades i baixades constants, desnivell positiu de més de 3.000 quilòmetres per a esta... De 3.000 metres per a esta acció. 3.000 quilòmetres és una barbaritat, sí. I anem a veure si els corredors són capaços d'aconseguir-ho. José Luis Gual, com estàs?
1: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Luis. Bueno, pues sí, tenim la novena etapa, la clàssica etapa del Massís Central, que ara mateix és un autèntic forn. França, temperatures altíssimes, de fet, i seus protocols han obligat a l'organització a reduir en una trentena de quilòmetres el que era el recorregut previst, no?, en un principi, que estava en un 180, s'ha quedat en 154, 600 metres el que és la longitud d'esta etapa, però hi ha que dir que s'ha retallat la part inicial, és a dir que on està de veres la xitxa, no?, com sol dir-se, ahí es manté i ses quatre dificultats muntanyoses, però estem parlant de 3.000 metres de desnivell en el retall definitiu, és a dir que és un percentatge important, només en poc més de 150 quilòmetres de recorregut, i això vol dir que és pràcticament pujar, baixar, en molta temperatura, en carreteretes d'estes estretetes que són per a rodar i que favoreixen, evidentment, que hi haguen talls, que hi haguen fugues, que hi haguen escapades. I això què implica? Pues que és molt difícil de controlar per part de l'equip del líder, per part de l'UAE, de Tadej Pogacar. Han hagut ja nous propis molt seriosos que han intentat ser protagonistes d'alguna aventura. Han aparegut Mateo Jorgensen, ha estat també per ahí filtrat Evenepoel. Està en moltes ganes, en molta idea en el dia d'avui el britànic Tom Pidcock, que encara està en un contraatac en el que és l'actual escapada comandada per dos homes, el nord-americà, que lluís a més el campionat nacional del seu país, Quim Simos, del Lidl Trek, del conjunt de Juan Ayuso. Al seu costat, el ciclista del 1X, del conjunt noruec, Tobias Johannessen, que tenen apenas 19 segons respecte a aquest grupet en el que està treballant de manera intensa Todd Pidcock. I a hores d'ara tenim a 1 minut i 7 segons el pelotó amb els principals favorits, perquè és un pelotó molt reduït. Ja dic, la batalla ha sigut molt important en els últims quilòmetres. Hi ha hagut un pelotó reduït apenas a 40 unitats. Se lluita per l'etapa, però anem a veure que és una etapa curta, molt nerviosa, però també, d'una altra banda, molt difícil de controlar per l'equip del líder.
0: El mestre Javier Castellar, altra volta, sí, en este estudi. Com estàs, Javi?
2: Bueno, perfecte, molt bé i feliç en estar amb vosaltres i en veure l'espectacle que s'està veient cada dia en el Tour de França.
0: Esta carretera és autènticament una carretera de muntanya on dos cotxes, si te trobes un cotxe de cara... tens que eixir-te del tros asfaltat perquè si no, no passen, i són carreteres que a vos, als ciclistes, vos agraden a muntó, Javi?
2: Bueno, les carreteres són les que són. Està clar que n'hi ha una diferència de la meva època a la època d'ara, que, bueno, són estretes, però fíjate, l'asfalt és un bo, asfalt, sí, considerable, és un asfalt bo, i que crec que, bueno, que d'alguna manera, pues, a lo millor, inclús es va estar bé, perquè en les carreteres estretes donat compte, veuràs que n'hi ha molta arbolera i d'alguna manera encara que faci calor, alguna sombreta tindran, no?
0: Estem a més de 80 quilòmetres per a la línia d'arribada. Hi ha hagut una escapada inicial i en queden dos corredors, però... bueno, pues els tenen a ir, no? Jo crec que més o menys com a ir, José Luis. Sí. A minut 15...
1: Sí, però encara està, jo crec que la carrera està per definir, eh?
0: Ah, sí?
1: Perquè sí, sí, perquè hi ha hagut molts talls, hi ha hagut molts grups. Ara tenen apenes 18 segons estos dos homes que marquen la punta de la carrera respecte d'aquest grupet en el que està treballant moltíssim Pidcock. Al seu costat també un altre home del Lidl Trek, el canadenc Derek G. També està Benet Bell del Lotto i un altre ciclista. I bueno, estos formen part d'un grupet que s'havia format de 12 corredors, però estem veient que alguns dels noms no li agraden massa, eh? A Tadej Pogacar, a l'equip de UAE, i com les distàncies són tan mínimes, estem en plena ascensió d'este segon port de la jornada, d'esta cota de segona categoria. És molt curta, però té uns percentatges bueno, molt considerables. Ara mateix estan afrontant rampes del 12 i del 13%, velocitat per al que estem acostumats molt per davall del que és habitual en estos ciclistes del màxim nivell, i ahí estan els tres perseguidors, també per ahí Mathieu Van Der Poel, que és un dels altres que està protagonista en molts talls, el mateix Pablo Castrillo, el corredor de Movistar, que també està donant presència al conjunt espanyol, també està per ahí Bodan, el francès de l'Education First, el seu company Carapaz també s'ha clavat en alguna fugida. Està l'etapa interessantíssima i molt bonica, eh?
2: A més, està intensa. Tu dona compte que classe de corredors, Mathieu Van Der Poel, ja se li veu el que vol, no? El que vol Mathieu Van Der Poel, després de fer-li la faena al seu líder de cara per a poder aplegar a l'esprint, avui ha dit, avui me toca, i està donant una exhibició que té ganes, vol, a intentar anar per davant per si té el seu moment de gràcia i poder intentar guanyar l'etapa, que això mai se descarta en els homes que intenten estar per davant i que intenten luchar per aconseguir-ho, eh?
1: I s'ha quedat el grup dels favorits del Major Groc pràcticament en 30-40 unitats. Del que està quedant-se ara està batint moltíssim. Li resta aproximadament 2 quilòmetres perquè estan més endarrerits a 1:23 del cap de la carrera. Mats Pedersen, guanyador d'etapa en este Tour de França i que està tenint moltes dificultats i que té a dos companys per davant. Quinn Simons, el nord-americà, que està ahí comandant l'etapa al costat del noruec Johannessen, però pràcticament es tenen ja agafats. I se grupé de... Al final crec que són 4, 5, 6 corredors els que venen per darrere d'aquesta escapada que hi havia de 12 i segurament així els més forts. I afortunadament tenem per fi a un espanyol, a Castrillo del Movistar, Javier.
2: Castrillo, bon corredor. L'he tingut també en els events que jo organitzo quan guanyà aquelles dues etapes que ens sorprengué en la Volta a Espanya, i és un corredor que escala bé, és un corredor que té ambició de guanyar perquè es troba segur, no? Cada vegada que s'encontra en una escapada, mos pot sorprendre. I una cosa més pels oients que mos estan sentint, donarem algunes premisses i algunes coses que no se saben o que no se veuen en televisió, però que els contarem en el moment me doneu el permís.
3: El permís el temps, però quan vulguis. Vull dir, ara no, perquè, però el permís el temps per a dir el que vulguis quan vulguis. Bueno, ja han coronat, comencen no. A baixar, la carretera és, ja dic, és molt
1: un,
3: estreta.
1: És un descansonet, Lluís, encara es queden 700 metres. Sí, és el típic porter que té algun descansonet, però que és molt dur, eh? És curt però dur, es falten aproximadament 600 metres, però ja dic, el grup de davant va coronar en poc més d'un minut respecte de l'UAE, està treballant molt Tim Willens, algun dels corredors de Pogacar, perquè no volen que se'n vagi molt, perquè estes fugues sí que caminen, ja dic, a punter de coronar, anem a veure qui s'endú els punts, està treballant en moltíssima intensitat, avui amb moltes ganes Tom Pidcock, recordem que amb el seu equip, l'Ineos britànic, va guanyar una etapa memorable, no?, en el P10, i segurament és el seu major èxit, i després és un gran baixador, perquè a més és un autèntic especialista en la bici de muntanya. Ahí es tenen ja pràcticament coronant molts espectadors, que també estan patint la calor, 40 graus aproximadament de temperatura en esta zona del país francès, la qual cosa ha fet reduir ese quilometratge que estava previst per a la jornada d'avui. Ahí veiem l'última rampeta que els espera, darrers 300 metres van a coronar 3, 6, 8 corredors que van per davant en un minut, 13 segons a la mateixa respecte del grup del Mallot Groc, del grup de l'equip de Tadej Pogacar, i allí tenim a Pidcock, al corredor també d'Ineos, Tobias Foss, que també s'ha clavat en esta escapada. Bueno, en definitiva, estos que estan així, perquè estan forts, eh? Així no hi ha trampa, eh?
2: No, és que jo ho he dit antes en totes les etapes. El Tour de França és increïble veure-lo, encara que tinga el domini Pogacar. L'espectacle que s'està veient és increïble. Cada corredor veu el seu moment, l'estat de gràcia que té ixe dia, de com se troba, i les seues condicions de cara a poder estar per intentar en algun moment sorprendre, i els seus objectius no és a lo millor intentar guanyar el Tour, perquè és quasi impossible, però guanyar una etapa en el Tour, lluir-se i estar atacant i estar per davant, que difícil és, i aconseguir-ho com estan aconseguint-ho, és per llevar-se el sombrero.
1: Ara sí, Lluís, acaben de coronar aquesta cota de segona categoria, 80 quilòmetres de la línia d'arribada que està ubicada en Ussel. El primer ha estat Tom Pidcock per davant de Foss i la resta de de companys d'esta escapada de 8 ciclistes. Per darrere van 4, uns 40 segons. I a 1:17 circula el pelotó dels favorits amb el maillot groc, Tadej Pogacar, Vingegaard, Ayuso i companyia.
3: Quina barbaritat de caravanes, Javi, de totes les persones que jo suposo que aprofiten, no?, per a passar el cap de setmana en la natura, en la muntanya, i veure com passa el tour, no?
2: Sí, jo he estat en el tour. Jo estigui en un moment, de més recorde, que en el cas de quan jo estigui era líder Miguel Indurain. Jo sabia el que tenia que fer. Me vas clavar en, crec que va ser en el Tourmalet, i sense donar-li el que jo li obligava o li dia que podia agarrar-ho, jo sabia com donar-li-ho i me va impressionar tanta gent. Sí que recorde que anant de líder, ell me va a veure i automàticament jo el marquí, no?, i li vas donar el que en aquest moment podia necessitar i me ho agarrà. Una botelleta d'aigua, xucoteta, me'n recorde, però el que més me va impressionar és la quantitat de gent que va a veure l'espectacle del tour i van en caravanes, van, bueno, consiga. És algo increïble, jo me va impressionar, no?, el que estaves dient, Lluís.
3: No sé si este matí heu pogut disfrutar de la carrera de Moto2 en el Gran Premi d'Alemanya, però quin goig veure dos corredors valencians lluitant per la victòria en esta carrera de Moto2 a la fi. Ivan Ortolà, el motociclista de Torrent, li ha guanyat a Daniel Olgado, que és alacantí de Sant Vicent del Raspeig. Primer i segon, primer Ortolà, segon Olgado, en el Gran Premi d'Alemanya. Impressionant, eh? Com dos valencians han estat demostrant-li al món sencer com es pilota en esta categoria, en Moto2, en una categoria tan complicada, en estes motociclistes que no tenen més que la cilindrada que tenen i que l'habilitat del pilot és clau per a que ho facin. Ha sigut impressionant, el que hem viscut este matí en esta carrera de Moto2 amb la victòria d'Ortolà davant de Dani Olgado. Tornem al Tour de França. Els paratges són impressionants, són espectaculars. Per on travessa esta carrera, clar, aquestes carreteretes no poden anar més que per aquest tipus de paisatge.
1: Sí, el que passa que França té una xarxa de carreteres, la veritat, també moltes bueno, comarcals, veïnals, però totes elles asfaltades, que donen molt de suc, no?, en este cas als organitzadors de les carreres, i que permeten, bueno, descongestionar, no?, les grans vies que són per al trànsit normal, no? I ara estem veient com estan negociant aquest descens, una zona molt bonica, de molta ombria. És de veres que l'asfalt està una miqueta picat i ahir s'han de saber traçar les curves, perquè ja ho explicava ahir Javier Castellar en el transcurs de la transmissió de l'etapa d'ahir, la vuitena, que en esta temperatura estem parlant de 40 graus de termòmetre, però clar, l'asfalt se col·loca molt més, en molta més temperatura, no? I ahir poden haver inclús zones en les que, no?, se te'n vagin una miqueta la roda de davant, no?
2: Bueno, en la meva època jo recordo l'olor de l'alquitrà i d'alguna forma quan passàvem per allí s'agarrava la roda i era molt perillós, no? Jo crec que en este temps l'alquitrà a lo millor el tenen clavat en la carretera d'una altra forma, no? I per lo que jo esté veient, el risc no és tan elevat i ho tenen clar i tracen adequadament. Lo que sí que és de ver és lo que ha dit Lluís, és meravellós veure la sombria que té esta baixada, però vos dic als dos i als oients, és que el corredor no s'entera d'això, no sabeu la sensació que té quan un corredor va...

0: bueno, en una actitud de poder estar fent la seva feina con Déu i apenas se dona compte dels paisatges i de lo que nosaltres estem veient, que és meravellós.
1: I a nivell esportiu hi ha que dir, que estan castigant avui d'una manera o d'una altra l'equip del líder, l'equip de Tadej Pogačar. Hem dit que són fortíssims, no? Que van fer una demostració, no? De poderio en l'etapa de passat dijous, que va concloure després de passar pel Tourmalet en Gavarnie-Gedré, i on Pogačar va donar segurament el col de gràcies de Tour de França, però està tirant ja Tim Wellens a més de 70 quilòmetres de la línia d'arribada, queda per darrere Magnalti, i pràcticament li van a quedar únicament dos ciclistes per a treballar-li a Pogačar, i això anem a veure si té, no sé si en el dia d'avui, però a llarg termini pot tindre alguna significació, no? Perquè és que estem parlant de molts dies per davant per a tirar de carro, per a treballar, i això té una factura també en l'aspecte físic, eh?
0: Mira, jo he sigut ciclista professional, però ara soc comentarista. Entenc algo...
2: I organitzador de vents.
0: I organitzador de vents. Però és que, Lluís, jo... volguera, no? A mi m'encantaria, perquè es mereix Isaac del Toro, que el puguen arropar un poquet. Però, claro, si tot el que estem veient és un desgast de cara a l'equip de l'UAE, al final, si li queden a Pogačar pocs homes, de qui tenen que tirar és de Isaac del Toro. Me sabria mal. Per què? Primera, Pogačar té una diferència... considerable. A mi m'agradaria que poguérem pactar en alguns altres equips, alguns altres corredors, i que buscaren la unió, no? Perquè és que me sabria tan mal que gastaren a Isaac del Toro. Perquè te dic jo, jo crec que si el reservaren i el tingueren cuidat com Pogačar, jo el pòdium el tindria clar. Primer Pogačar, segon Isaac del Toro, i tercer Binnigan, eh? Lo que passa que si van a tirar d'ell, automàticament, en cas que puga, va a rebentar, no va a guardar, i al gastar no va a estar en el pòdium, que és lo que a mi m'agradaria, perquè ixe corredor s'ho mereix.
1: O sigui, que tu no li dones opcions a Ayuso, no?
0: A veure, Ayuso, és que m'estàs ficant en una situació... No, és que ho deixe clar. Me fiques en una situació... Mira, jo en Isaac del Toro estigui l'any passat perquè vingué a l'event que organitzàrem en la Nucía, que era el Criterium, i tots el disfrutaren. Li vaig agarrar un carinyo perquè era increïble de la humanitat que té, la senzillez i el que és com a ciclista. Però és que, claro, Ayuso parla prou en ell, i damunt en son pare pues, sempre estem aplegant a buscar la manera de que estiga. I després el mànager d'Ayuso és amic meu, Lombardi, no? que va ser de la meva època, claro. Jo crec que els dos són dos grans corredors, però està clar que si tiren de Isaac del Toro pa treballar, pa Pogačar, Ayuso podem veure-lo en el pòdium, i també m'alegraria,
1: Bueno, pues sí, pero los intereses de Juan Ayuso estaría muy bien, ¿no? Que se desgastara Isaac del Toro y que pudiera tener alguna opción el ciclista alacantí en las próximas etapas. En cara a casos Boldur, en cara queda molt de camí, y ahora están fent bona l'escapada, estos 8 homes que estan per davant i en ciclistes de molt de nivell. Ahí tenim a dos components precisament de l'equip de Juan Ayuso. Està Derek G i està també Quinn Simons, el campió nord-americà. Està Pablo Castrillo, que ara dona el relleu de Movistar. Acaba de passar Mathieu Van Der Poel, que si l'escapada arriba serà el favorit número 1 al triomf. Però no oblidem que també té molta velocitat Tom Pidcock, que jo diria que ha estat l'artífex de fer este forat, esta escapada, de consolidar ese temps que porten de marxa respecte del pelotó de Pogačar. Ara mateix a U23, a 72 quilòmetres de la línia d'arribada. També està per ahí Johannessen, el noruec del 1X, i Krabs del Lotto. Són els components d'aquesta escapada de 8 homes. Ara mateix tenen poc més d'un minut respecte dels 4 que venen per darrere. Jo crec que estos ja no tenen pràcticament ninguna opció, perquè tenen a només 10 segons ja al pelotó, que no estem veient moltes imatges, però que està treballant també a Stai l'equip de l'UAE, perquè està mantenint la distància, i davant estan caminant,
0: Sí, estan anant a tot el que poden en la intenció de treure certa diferència per quan vinguin els quilòmetres últims, bueno, que se la xuen d'estos corredors que van escapat, i que d'alguna manera, si no poden entrar en la classificació general, que entren en guanyar l'etapa, que és l'objectiu de tot corredor que és conscient que no pot estar en el pòdium o que no pot tindre opcions.
1: Bueno, pues recordemos, componentes de esa aventura de Wee Thomas. Está Tom Pitcock del Pinarello 360 Sing, está Van Etbel del Lotto, está Pablo Castrillo de Movistar.

0: Está Derek G, juntamente en Simmons del Lidl Trek, está Johannesen del 1X, está Van Der Poel del Alpecin y está Bodan, el francés del Education First, ahora Mateisa, U23 respecto del pelotón, está tan anulada ya esa escapada de cuatro hombres que venían a hacer un poco ahí el enllaç, ara Mateisa son agafats, els homes de Tadej Pogacar, continúa tirant ahí Tim Wellens i Camilla de la nova dificultat muntanyosa que la tenim a falta de 56 quilòmetres per a la línia d'arribada. Estarà ja encara, bueno, a certa distància, de la línia de meta de Ussel. Estem parlant d'un port de categoria del número 3, la cot de la Croix de Pey, de 4,8 quilòmetres de llargària, en una mitjana dependent del 6%. Bueno, tal com està la carrera, en la intensitat en la que està rodant-se, és una distància, vora 5 quilòmetres, 6%, en la que el que tinga força també pot donar ahí el col de mà, no?
1: No, i a més, contem que els quilòmetres que se fan a la velocitat que s'està anant, en l'interès que tenen tots de poder fer la carrera dura i la rapidez que se va, tot això sempre resta. I el que sí que està clar és que al final el que més fort estiga, el que més s'ha reguardat o ha treballat l'equip adequadament perquè puga després pegar el colpe final, pues això serà el que se trobarà millor i el que sorprendrà, pues bueno, pues en la idea de poder guanyar l'etapa, claro.
0: Ara acabem de deixar aquesta carretereta traïdora, que es portava des de dalt del que ha estat el darrer port que acaben de superar els components del Tour de França, a una carretera que ja té un asfalt extraordinari, magnífiques condicions, ahí sí que el tubular roda perfectament, o la coberta, perquè ara també hi ha molts ciclistes que van directament en la coberta o inclús en el tubeless, i ahí, bueno, pues tenen que entendre, de moment sí que estan col·laborant absolutament tots, estos 8 components d'esta escapada, ja dic, hi ha noms molt importants, jo destacaria sobretot a aixòs dos, no? A Pidcock i Van Der Poel, sense deixar de banda a Simmons, que és molt peleó, també,
1: Sí, però ho acabes de dir, jo crec que està clar, els dos favorits, són els que tu has dit, i Van Der Poel ho té claríssim, Van Der Poel ha anat al Tour a aconseguir, vamos, no una etapa, sinó més d'una. És un corredor ambiciós que en unes actituds de campió, i de fet, si està ahí, estarà pensant a veure de quina manera fa els relleus per quan li vinga el moment poder arrencar i poder-se'n anar per aconseguir l'etapa, que és l'objectiu.
0: I Lidl Trek de nou en majoria, en l'escapada d'estos 12 que anaven anteriorment, han col·locat els dos que portaven dalt en la part de davant, i ara mateix a Tom Pidcock també, que està en molta idea en el dia d'avui. Són les típiques etapes que tenien marcades, no?, alguns ciclistes per al dia d'avui, i tot que ha sigut recortada en 30 quilòmetres, són de les que solen passar factura, en l'aspecte físic, la recuperació, per a, sobretot, els que van a lluitar per la classificació general, a penes 10 quilòmetres, per arrencar aquesta següent dificultat muntanyosa. No hi ha molta distància, no són grans ports de 10, 12, 15 quilòmetres com Tourmalet i companyia, o és que se trobaran en els Alps, però sí que a la velocitat que va la etapa van a tindre la seva duresa i poden marcar distàncies. No sé si darrere podem esperar alguna cosa o en què porten l'UAE el control ningú va manejar-se ahí darrere.
1: No, anem a veure. L'UAE pot portar el control, pot fer el que vulga, però estem pensant que la carrera és ràpida i això pot passar que n'hi hasquen moltes sorpreses. Mai pensem que el que veguem és el que va passar, perquè les sorpreses poden estar.
2: Però la qüestió és, així, qui controla? El líder de la general o l'equip? Es pot aplegar a l'esprint? Hi ha alguna opció o no?
0: No. Jo no li dono opcions. De fet, van ja tallats els sprinters, Merlier i companyia van ja... El que estava aguantant més, que era Pedersen, estava pegant ja collades en el anterior port de muntanya, en tot el que queda. És una etapa, clarament, per als 30-40 que van en el pelotó, o sobretot per a estos, que ja dic, n'hi ha que tirar-los mà, perquè un minut, 20 segons pareix poc, però avui davant hi ha gent de molt de nivell, moltíssim.
1: Una etapa com avui no és qüestió de sprinters, Luis, és qüestió de gent que acamina, gent que és important, no acaba de ser escaladors, però tampoc sprinters, són corredors bons, potents, que poden estar, bueno, on tenen que estar, no? I, de fet, per això la etapa està sent tan bonica, tan interessant, i cada un està fent la seva feina.
2: Pues anem a veure si els corredors, poc a poc, van arribar fins la línia d'arribada. Com va patir ahir la selecció d'Argentina, per a classificar-se per a les semifinals del Mundial en la pròrroga i aprofitant la sorprenent expulsió d'Embolo. Sorprenent no perquè ho tinguera merescut, sinó perquè sigui el VAR la que ajudà a veure aquesta segona groga que li provocà l'expulsió.

0: expulsió al davanter de la selecció de Suïssa. Per a la fi, en la pròrroga, la selecció d'Argentina aconseguir el bitllet que li enfrontara a Anglaterra en esta semifinal. Així que són dos semifinals que criden molt l'atenció, dos semifinals de postí, el França-Espanya de dimarts a les 9, i viurem així en el punt a punt des de les 8 i mitja, i ixe Anglaterra-Argentina, així que són clarament quatre seleccions que estaven col·locades en la nòmina dels favorits, les que han aconseguit abastar les semifinals. Ja saben que la classificació d'Argentina permet al Betis, primer rival del València en la Lliga, demanar que s'ajorni la jornada. Últimes informacions indiquen que no ho va fer, que el Betis no reclamarà l'ajornament d'esta primera jornada i que, per tant, només seran quatre els partits de la primera jornada de la Lliga que s'ajornen i que el València efectivament jugarà en esta primera jornada, encara que el Betis no dispose de Lo Celso, el seu migcampista, per estar en la Copa del Món. En tot cas, tindrem que esperar a veure quina és la decisió que pren el conjunt bètic. Però Argentina, Anglaterra, França, Espanya no sona malament, José Luis Wall, per una semifinal del Mundial.
1: Sí, són segurament les quatre seleccions que han mostrat millor nivell, no? en este Mundial. Tot i que Noruega, a mi m'agrada moltíssim Noruega i bueno, tampoc m'haguera sorprès en absolut, que haguera pogut eliminar en ese partit a la selecció d'Anglaterra. Per cert, que hi ha hagut una acció molt polèmica i esta clarament és d'àrbitres, no? Perquè, sí, sí. Te pregunto, Luis, és a dir, quan el baló toca en algú que és extern, el partit se para i se reanuda amb baló a terra, no? Sí, va pegar en un cable de la tele i jo crec que estan totalment justificades les protestes dels... Perquè després arriba el gol de Bellingham per a Anglaterra. O sea, hi ha una cosa bona, sí, que sempre diem que els àrbitres de la Lliga són molt roïs, però també hi han de roïs per ahí.
0: Ja l'han batejat com el Cablegate, no? El que hem tingut en esta acció, que efectivament la pilota... Això en Mestalla ho hem vist, hem vist pilotes que han tocat en el cable que suporta ixa càmera que va per damunt del terreny de joc i el partit s'ha parat immediatament i ha donat un... No un vol neutral, li han donat la pilota, l'equip que tenia la possessió.
1: Sí, però que vull dir que el joc se reanuda amb la terra i la dona al posseïdor, que la tenia en aquest moment, i no entenc encara perquè se produeixen aquestes errades, perquè són greus a nivell tècnic.
0: L'àrbitre és complicat que no ho veja. Cap dels cinc àrbitres que hi ha en el camp és complicat que no ho vegin. Però que els tres que hi ha en el bar tampoc, vull dir, que entre huit no vegin que una pilota toca un cable... En fi, sembla dur i complicat d'entendre, no? Em sembla... És com tot, José Luis. Quan els àrbitres no són lliures, estan sotmesos a una disciplina tan fèrrea, tan rígida, són tants els diners que guanyen que una errada pot fer que isquen d'aixa elit, que la seva actitud és passiva. El que volen és no fer res, no participar, que no se m'hi vegin les costures, no? Per a que jo pugui estar sempre participant. Això és el que li passa al món de l'arbitratge.
1: Jo, els aficionats, jo entenc que no podem pensar que hi ha premeditació ni molt menys, però la tendència, en cas de dubte, a afavorir al poderós...
0: Això sempre.
1: Això és inherent, jo crec que, no sé si a la persona humana o només als àrbitres, però ho hem vist clarament, eh?
0: Jo recorde el titular d'un diari, crec que era en Màlaga o en Almeria, en algun lloc d'Andalusia, que deia... El atraco en Mestalla no falla. Vull dir, i el València, quan era gran, no? Quan era un equip poderós, venien així equips i ells se sentien que anaven a un camp com Mestalla, davant d'un equip gran, i ells se sentien que els àrbitres sempre prenien decisions a favor del gran. Lo mateix que li passa al València quan va al Bernabéu o va al Camp Nou, lo mateix que li passa al Màlaga quan juga una Champions contra el Dortmund.
1: O li passarà ara enguany en primera divisió.
0: Clar, és que aquestes coses, en fi, pues és habitual. Però jo quan veia a Mateu, Jular, Mateu, un ànima lliure, te podrà agradar més, però en un home lliure, que tenia... Ara no, ara els àrbitres no són lliures, estan llogats, estan absolutament oprimits.
1: És el corporativisme elevat a la màxima expressió.
0: Per uns homes que ho volen controlar l'arbitratge des del sofà de sa casa, des de l'estació del bar. Jo, quan es veuen imatges de persones, directius del món arbitral, acostant-se cap a la sala bord per a dir-li lo que té que fer... És que aquestes persones no són lliures en el seu treball.
1: I després hi ha una altra cosa, Luis, una atracció que també... Ja, això és molt bonic perquè, sobretot en les escoles d'entrenadors i tal, pues m'imagino que d'aquestes coses que passen en el Mundial després s'ensenya, no?

0: els futurs àrbitres i també inclús els entrenadors, la situació de Mbolo. Jo no sé si has pogut escoltar el que va dir el jugador després del partit.
1: No,
0: va dir, a veure, si... Jo no considero que sigui una acció per amonestar a Paredes, no? Que és el que fa a l'entrada. Però, clar, a l'amonestar a Paredes, després me cau a mi la groga, perquè ell entén... Si no és una acció, és pues falta. Si no la tens que pitar, no la pites. Però per què després de llevar-li la targeta a Paredes, que t'has equivocat tu de que no és targeta, m'envies a mi al carrer perquè entens que jo estic fent ahí?
2: És que per a mi se tira, eh?
0: Sí, però tu no pots deixar una selecció en un partit d'aquestes característiques, en un tio menys per això.
2: I el que no té que fer el tio és tirar-se. Lo que no té que fer en Mbolo, no hi ha cap contacte, eh? Mbolo es tira a la piscina, però, clar, les normes del VAR les canvien per a este Mundial i diuen que quan hi ha errada en l'identitat, que el VAR pot entrar, en fi. I el VAR diu, no, la groga no és per a este, és per a aquell, perquè no l'ha tocat, la groga no és per l'entrada, és per tirar-se. Segona groga, amonestació. A això a Argentina li passaria? No. A l'equip que juga contra Argentina li passa? Sí. Pues és el mal pensament que tenim tots.
0: Ara veurem. El dimarts tindràs que estar així, contant-li el que passa en aquest partit França-Espanya. Veurem qui, en cas de dubte, és el que té més poderío. I en l'altre semifinal, igual, Argentina-Anglaterra, perquè ningú pot dir que no s'han portat bé els arbitratges en ella.
2: No.
0: Han jugat molt bé, han fet molts gols, tenen futbolistes molt importants, se va merescut en el capítol esportiu, això no està en dubte, però després, en cas de...
2: Sí, sempre cau cap a un costat. 4 de la vesprada i un minut, entrem en els últims 60 quilòmetres de l'etapa del Tour de França.
0: Pues ahí estem, a falta de 62 quilòmetres, U13 de ventatge respecte del Mallot Groc del conjunt de Pogacar, que continua fent el treball. I bueno, ara tot pendent, Luis, de que arribi i se porte que ens queda. És el penúltim de la jornada i veure si hi ha moviment, però està passant factura, eh? La etapa, mira que s'ha retallat en 30 quilòmetres, però mirem ahí com estan refrescant els homes de Pogacar. Encara manté ahí 4-5 equipiers. Molt pendents també els homes de Vingegaard. I anem a disfrutar, segur, així en el punt a punt en el Tour de França.
2: Segur que sí. Les 4 i 2 minuts.
3: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera, 102.5.
10: De tu a tu.
8: Punt a Punt. Esport en estat pur.
2: 4 de la vesprada i 4 minuts, així continuem en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio. Etapa del Tour de França, és la novena, la situem, José Luis Gual.
0: Pues ara mateixa, l'escapada de la jornada, o almenys la que s'ha consolidat en els últims quilòmetres amb 8 protagonistes, comença a pujar ja, i sa tercera dificultat muntanyosa de la jornada que porta el pelotó del Tour de França des de les localitats de Malemort, que per cert s'estrena com a eixida del Tour de França cap a Ussel, 154 quilòmetres de recorregut. Ara mateixa, com dic, primeres estribacions d'esta dificultat muntanyosa per als 8 de davant, que mantenen pues, bona un minut respecte dels 39 corredors que formen part d'aquest grup on està el Mallot Groc, Tadej Pogacar, on estan treballant els seus homes.

Des de l'equip, el UAE, i on estan també pràcticament tots els favorits. Per darrere n'hi ha un grup d'uns 62 corredors que ja pràcticament han dit adeu a la carrera. Estan perdent

0: han sigut conscients, són sprinters que no es va veure l'etapa i en el moment han vist que ve el moment difícil de patir més de lo que toca, bueno, alcen el peu i diuen, ahir ho intenti, el Gulis que ve a trenó, però vaig a guardar forces perquè quan vinga el meu terreno intentaré demostrar el que jo m'he estat preparant durant tot l'any per poder aconseguir l'objectiu, que és guanyar una etapa del Tour de França. És que així es munta una grupeta i automàticament el que sí que fan en el moment se veuen entre ells parlen, eh?
1: Es parlen, no?
0: Sí, sí, és que si algú se li seca la boca, estic parlant en l'argot ciclista, li diuen, un puntet menys, que anem en harmonia i així anem respirant, disfrutant i aplegant en les condicions òptimes per quan vinga la seva etapa poder demostrar lo campions que són. Cuidao, no descartem que cada un té les seues condicions i per això sempre dic que en el Tour totes les etapes són boniques de vore.
2: I així no se regala res, perquè ara mateix són 52 segons, per davall del minut, quan han començat també a pujar este port de muntanya de segona categoria els components d'aquest pelotó principal, diríem, en 39 unitats, i que estan en els 53 segons respecte de 8 homes que formen la punta, que tots tenen moltíssima qualitat, recordes components. Tobias Johannessen, el corredor noruec del 1X, Tom Pidcock, el britànic del Pinarello, 3.65, Bennett Bell del Lotto, Pablo Castrillo, l'espanyol de Movistar, Alex Bodan, el francès d'Education First, dos homes del Lidl Trek, el nord-americà Quinn Simmons i Derek Gill, el canadenc, i també, com no, Mathieu Van Der Poel, excampió del món del Alpecin. Estos tenen ara mateix 54 segons i, com no espavilen, jo crec que van a tindre inclús difícil coronar davant en cert avantatge, no?
0: Anem a veure, estos corredors tenen qualitat. Estos corredors, de cara al final, com n'hi ha un portet que estan pujant, però d'alguna manera darrere estan portant-los a una diferència controlar, però les escapades se tenen que deixar a vegades a plegar, no? Perquè si no, els propis directors dels equips, ¿vale?, d'estos corredors que són tan valiosos, poden intentar enfadar-se més i després liar-la al endemà d'una manera incorrecta per fer encara treballar més a l'equip de líder o als equips que tenen els corredors per davant.
2: I hi ha conformisme ahí en el pelotó dels favorits? Ho dic perquè està marcant el ritme UAE, és un bon ritme, no? Estan reduint l'avantatge respecte dels 8 de davant, que ja ha comentat el nostre comentarista Javier Castellar, que són 8 bons ciclistes, tenen molt de nivell, però Visma conformista, o almenys dona aquesta sensació, també Red Bull Bora, també sembla que li va bé a Ayuso, i mira que l'etapa dona peu, no? Que hi ha algo de moviment. De moment el que està jugant-se és l'etapa, aquesta és la principal conclusió. De la general, no? De moment res.
0: No, a veure, així s'està jugant l'etapa, sí, però s'està fent treballant a l'equip del líder. I està clar que les sensacions personals dels corredors que van darrere en opcions de poder anar adelantant posicions en la general, les condicions que se tenen són personals. Ayuso, ara en este moment, està sentint lo que està sentint, és a dir, se pot veure en l'estat de gràcia, se pot veure en unes condicions òptimes i per això lo millor pot estar parlant en els seus companys per dir, no esperem a un dia més difícil, avui que és complicat, però avui és el meu dia, prepareu-me que quan jo vos diga, jo vaig a intentar-ho i vaig a atacar. Per això dic que cada etapa mos pot sorprendre, cuidao. Les sensacions personals de cada corredor les sap uno mateixa en carretera. I cada dia són sensacions diferents.
1: Però tu creus que esta és etapa per atacar al líder?
0: A veure, esta és etapa per veure el que se va desenvolupar. El líder està treballant en unes condicions de més tranquil·litat, però, cuidao, no se recordeu aquella volta a Espanya que anava Robert Millar de líder en l'últim dia.
2: Sí, però vale. Robert Millar no es Pogacar, això també hi ha que dir-ho.
0: Bueno, però teníem però que anava fort, líder, era l'últim dia i ningú se pensava que podia perdre la volta a Espanya. I gràcies a que Perico Delgado va ser valent a atacar, se troba que anava per davant Pepe Recio, que era un motor increïble, s'uniren i li llevaren aquesta diferència de 4 minuts en l'últim dia. Les sorpreses estan en qualsevol etapa. Cuidao, jo estic veient un espectacle avui. Així que anem a veure el que va passar de cara en els últims quilòmetres.

0: vol ningú cabrejar a Pogacar.
1: No, no.
0: Esa és una de les conclusions,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, no, no, però és que tu vines i dius... És que si te poses en el lloc ara de qualsevol dels que pot lluitar-li, entre cometes, el major groc a Pogacar. I dius... Bueno, vaig atacar. Vinga, tinc aquesta etapa, trencacames, pujar i baixar, estic fort, tinc la possibilitat, però és que en quantisca del pilot, és que no és que me vinga Pogacar, és que me venen quatre del seu equip darrere i els tinc ahí com una llosa i va ser impossible el poder atacar-los. És que, i després aplega la gran muntanya... I és que no fa falta ni que te ataque, eh? Com ens deia Javier Ayer, sí. ell a tren te deixa darrere. I en aquestes circumstàncies és que mira com està de protegit,
0: sí, sí. Sis de l'UAE van davant, comptant a Pogacar i del Toro va justament darrere de Pogacar en ese mayor que porta de millor jove del Tour de França. Ja dic, el treball continua fent-lo ahí Vermeers, anteriorment estava Tim Wellens, però bueno, porta tota la estructura ahí UAE, que té clara superioritat, per exemple, respecte de Visma, respecte de l'equip de Remco Evenepoel. Jo estava pensant, sobretot, en el tema dels atacs, està clar que si arrenca Evenepoel, qualsevol d'estos no el van a deixar, però l'altre dia van estar discutint Evenepoel i Lipovic, perquè Evenepoel se queixava en l'etapa del Tourmalet que no havia treballat per a ell en el darrer sprint i que ell era el líder i aquestes coses, no? Tens dos ciclistes que estan molt parells, no?, en el nivell, xico, pues envia un dels dos davant a veure què passa, no?, a veure si pot arribar, qui sap, en 30-40 segons a la línia de meta. A això me referia, està clar que no va arrencar Vingegaard, no?, però algú dels altres, com ha fet Pitco, com ha fet Van Der Poel, hauria d'haver-ho intentat juntament amb estos.
1: Però sí que és de veure, jo us deia, Javier, avui el ciclisme no té tants valents com tenia abans, Javier.
2: És diferent. El ciclisme avui és de pissarra, és d'estudi, és de batis. És tan, tan diferent que ara, des del meu punt de vista, que me puc equivocar, jo sí que vull que els oients sàpien que jo crec que l'equip de UAE, que és tan diferent i potent, estan portant a Pogacar adequadament com toca, ¿vale? Bé, però el segon, Vinigan, i el tercer, quart i quint, ja no se preocupen en atacar per guanyar-li a Pogacar, se preocupen en si mateixa per no poder perdre la posició o, per exemple, Ayuso tindre la intenció de clavar-se en la segona posició, estem parlant al final del Tour, no? Jo crec que la guerra està entre ells, perquè, bueno, al ser diferent, d'alguna manera estan portant la carrera com estaria estudiar antes per el director i en l'hotel, en l'equip. I depèn de les forces personals de cada corredor, perquè, claro, l'equip costa en 8 corredors i tenen que estar tots bé. I és que no estan bé és quan es maniobren per poder aconseguir pues, que facin la seva feina. N'hi ha corredors que treballen antes que també és de digne d'admirar, eh?
1: És de veres, eh? Jo crec que els gallos ja no lluiten per guanyar a Pogacar. Per a ells l'important és estalviar forces per a poder quedar segon, poder quedar tercer.
0: Això ho estem dient en la primera setmana del Tour, Lluís?
1: Sí.
0: En la primera
1: però
0: setmana.
1: Però és que per a mi és una evidència, eh?
0: Sí, estic d'acord. Si és que la superioritat és tal que... És que estem veient-ho, eh? Després de l'etapa del Tourmalet, en la que se va marcar aquesta diferència de més de 2 minuts i mig respecte de Vingegaard, estem en el dia que fa 8 de competició, com el que diu, mm-hmm. I ja tot el món està... ja sap que Pogacar és el guanyador i ara ve la lluita pel segon i el tercer i després vindran les molletes ahí de cadascú. I estos que estan davant, pues bueno, van a tindre la sort segurament de lluitar per la victòria d'etapa. I si és un altre des de Basque sempre en el ciclisme, no? Què és millor? Ser el 10 en la classificació general d'ací 30 anys?
1: I guanyar una etapa?
0: Dile al teu net, mira, estic així, el que fa 10 en la patineta, la primera no, estic en la segona. Sí. O guanyar una etapa, Castellar.
2: Jo ho tinc clar. No ho sé, ho imagineu?
0: Jo ho tinc clar també.
2: Ah, a veure si coincidim.
0: Jo guanyar una etapa.
2: Ah, al 100%.
0: Però és que hi ha molta gent que sembla que no.
2: No. Guanyar una etapa... Anem a veure, en un Tour de França, en la Volta a Espanya, en el Giro, estem parlant de algo molt gran, que te quedes en la història. Fer el 10, bueno, és molt d'admirar, perquè fer el 10 és anar molt a pressa, però jo me quedé en guanyar una etapa, està clar. Tot el que no siga pujar al pòdium, primer, segon i tercer, automàticament jo canviaria, inclús fer quart en el Tour a guanyar una etapa.
1: Per exemple, Castrillo. El corredor de Movistar, que el tenim ara mateix escapat. Castrillo pot estar ara mateix a 2 hores del líder de la General.

0: Vingegaard, que està segon en la general. Probablement Vingegaard no guanyi cap etapa en aquesta edició.
1: Ja n'ha guanyat una, no, va guanyar el primer dia. Sí.
0: Posa'm el tercer.
1: Sí, sí.
0: Quedar tercer, no guanyar cap etapa.
2: Sí, jo,
0: quedar el 60, guanyar una etapa.
2: No, a veure, jo preferís, antes de guanyar una etapa, quedar tercer en el Tour. Mm. Però si me'n tinc anar al quart, jo preferís quedar el 60 o el 100, me dona igual, però guanyar
0: una etapa.
2: Crec que ho ha deixat clar.
0: Sí, sí, sí, sí. És la teua elecció, probablement la de molts, que serien capaços d'aconseguir el triomf en esta jornada. Les 4 i 16 minuts de la vesprada, les 5 va a començar la final masculina de Wimbledon. Sinner davant de Zverev per a jugar-se el títol en este gran slam sobre l'herba londinenca, i veurem si són capaços d'oferir un bonic espectacle com en la jornada d'ahir ho feren en la final femenina. Per cert que València Bàsquet en la jornada d'avui ha confirmat la marxa de Matt Costello. També se'n va de València Bàsquet, que estava fent ara un recull de l'equip que va ser campió de Lliga, i s'han anat Pedro Martínez, Jan Montero, De la Rea, Darius Thompson, Pradilla, Costello, Qui, Nogués i Badio. Quasi res, els homes que ja han marxat de València Bàsquet, de l'equip campió, només els queden Taylor, Puerto, López Aróstegui, Reuber, Sima, Saco, Moore, Cárdenas, i és de veres, que ja han fitxat a dos grans jugadors com Mosetkowski i Mario Santsuperi, però que encara li falta a València Bàsquet per a tindre, però sorprenent, que un equip siga campió i d'immediat es desfassa, però com un suga, com el sucre en un cafè, José Luis, com s'ha desfet per complet un equip campió.
1: És que va estar uns quants mesos en l'aparador,
0: Sí.
1: I la veritat és que han lluit tant. A mi sí que me sorprèn, no?, que parlant del poderío de Pamesa, Juan Roig, no sé, d'esta manera s'ha desfet d'aquesta manera un equip que era un equip clarament campió, mm-hmm. I que enguany, si haguera mantingut bona part d'aquesta estructura, haguera pogut somniar encara més gran,
0: Mm-hmm. Però, en fi, això encara queden per davant. Per cert que després demà, dimarts, comença la venda d'entrades per al primer trofeu de la temporada. Serà en Badalona i és la Supercopa d'Espanya on València Bàsquet participarà. Ja dic, a les 11 de la nit, en els últims 90 minuts, tindrem temps d'analitzar la marxa de Costello i com està treballant-se en els despatxos de València Bàsquet per a la reconstrucció del conjunt taronja. Tornem al Tour de França a les 4 de la vesprada i 18 minuts. Això és el Punt a Punt a Punt Ràdio. Fins les 12 i mitja anem a acompanyar-los en directe. Estem en esta novena etapa que conclourà d'ací a 53 quilòmetres en... bueno, pues...
1: Guixell.
0: Esperem en Guixell, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Mellemortussel. Guixell és la etapa d'avui. 54 segons és que els tenen ahí. Els gallos, els escapats, els tenen ahí. I anem a veure, Anem a veure si esto... Perquè dèieu que era jornada per a excavada.
1: Jo sí ho crec, Jo, el dubte que tinc és si la marxeta que estava portant en les ascensions EUA era perquè no hi haguera ningú atac d'algun ciclista des que van en aquest grupet de 39 unitats i ara van alçar una miqueta al peu perquè la distància se manté, 53-54 segons. Això ho eixirem de seguida de dubtes, estan ara començant a baixar. Recordem que han coronat ja esta cota de Croix de Pei. El primer ha estat Tom Pidcock de Pinarello, que torna a puntuar passant en primera posició un alt en el dia d'avui, i segon ha estat el Lennard Van Embel. Donem-nos poques puntes, però evidentment si s'ho planteja Pidcock ser un candidat a lluitar per la muntanya en este Tour de França, perquè ara venen Alps i ahir se van a repartir moltíssims punts. Com dic, a 52 segons el grup de favorits, ahir treballant els homes de Tadej Pogacar, els homes de l'UAE, pràcticament a un quart d'hora ve la grupeta de Merlier i la resta dels sprinters. I per cert, abans que comentaves les distàncies d'aixòs 8 components de l'escapada respecte de la primera posició de Pogacar, Castillo va uns 13 minuts, ha perdut 13 minuts i mig pràcticament.
0: Que no està mal,
1: No està mal en aquestes primeres etapes. Va estar en fuga ja un dels dies, això també li va fer guanyar temps. Però, per exemple, Van Der Poel, que és la mostra clara, diu que se deixa anar per a que després el permetís que anixir, està a 1 hora 10 minuts de Tadej Pogacar. Jornada número 9, la d'avui del Tour de França. Mm.
2: I això li va permetir, siguent un campió, com és ell, li va permetir opcions a quan siga el seu moment i ho tinga clar de poder arrencar. No oblideu ningú que li va guanyar a Pogacar en la Paris-Roubaix, O no recordeu això?
1: Sí, sí, sí.
2: La Paris-Roubaix no la guanya un coixo,
1: No.
2: Entonces, estem mirant d'eixa escapa i ara anem a veure la negociació que se fa darrere, l'interès que té Pogacar.
1: Tu què li diries a Machín? Si portares a un en l'escapada, que arrimaries el cotxe ahí... Machín, què?
2: No, jo, si fora Machín, fica'm...
1: Home, tu vols ser el que té jo, totes les cartes, no?
2: Sí, per
1: jugar
2: a pòquer. Jo soc Machín i el primer que faria seria ser noble. Saps el que li queda a Pogacar en el Tour? Li queden moltes coses. Ser noble vol dir, com estàs? Bé, automàticament reserva't. Anem a esperar les etapes encara més difícils, que serà on jo deixaré i on tu demostraràs el que ja eres. És que el Tour... està clar, va líder Pogacar, però així n'hi ha que recibir, atacar, demostrar, però el bocadillo o el pastisset n'hi ha que repartir-lo un poquet pa tots sempre que se puga. L'avarícia trenca el sac.
1: Ja t'he dit jo que en els noruecs tenen bon rotllo, perquè no fa molts dies en l'etapa van permetre, no?, que arribara a l'escapada en la que estava traient el noruec de 1X, que va col·locar el mallot groc, i tot el món pensava, traient vora 8 minuts, que en la següent etapa, que era el Tourmalet, aguantaria encara que fora per segons, però bueno, va perdre moltíssim, inclús va caure en el descens del Tourmalet i va perdre el groc. Però jo crec que ahí sí que hi ha bona relació. El problema que té Johannessen, el ciclista noruec del 1X, que porta mals companys d'escapada per a pensar que pot guanyar.
2: Sí, així no és, però bueno, les etapes, cada dia se llig l'etapa d'una manera, s'actua d'una manera i se planteja, no? Entonces, ahí ho deixem i anem a veure. Jo, falten 50 quilòmetres. Jo vull contar l'anècdota d'avui en el Tour. No sé si m'anego a deixar i els ollers, jo crec que tenen que saber-ho.
0: No tinc jo clar si anem a deixar o no.
2: Ja, per favor. És que els ollers tenen que saber-ho. Ahí ho deixe. I, a més, m'ha preocupat. No,
0: què te preocupa?
2: No, a veure, Vinegan.
0: Jo no vull que estigues preocupat,
2: Vinegan i Paul Seixas.
0: Seixas,
2: han eixit, sí, han eixit, a l'hora de firmar allí en l'eixida d'avui en l'etapa, i anar en una mascarilla.
0: Sí.
2: Això què vol dir?
0: Que tenen por a contagiar-se.
2: Ah, i no serà que estan constipats?
0: Pues jo crec que no, Jo crec que... No, sí? Ho sé, Igual tens tu raó, però hi ha pànic entre els equips ciclistes de contagiar-se en qualsevol virus,
2: Sí, saps què me passava a mi quan corria?
0: Què?
2: I que jo, que era el que me creia, perquè jo sempre estava constipat. A part de que en el test m'enteri que era al·lèrgic al polvo, i com antes en els hotels havien moqueta, vaig a contar-ho també.
0: Sí.
2: M'emportava una olla express, la ficava en un hornillo...
1: Tu que ara m'has fet una rulón, no?
2: No, sí, per favor. S'enfadaven els machacistes en mi, Però jo encenia... ¿Vale? El que es el tomillo, el ficaba en aulla.
0: ¿Tomillo?
2: El tomillo era para que la voloreta tal. Y entonces baixaba el polvo, porque era alérgic, porque tots els hotels tenien moqueta. Però bueno, Recio tenia cremat.
0: I això on posaves, en l'habitació?
2: En l'habitació. Recio, que era el meu company, s'enfadava. Però un dia no calculi el ficar l'aulla en l'aulla express. Sabeu què va passar? Se crema el tomillo i vingueren hasta els bomberos. Se creien que s'estava pegant foc en l'habitació. Sí, per favor.
1: Era castellà una espècie de xaman.
2: Jo tenia que estar bé. Estar bé en el ciclisme, no tindre constipat o pensar que tens alguna enfermedad, n'hi ha que buscar la solució. A mi se me va ocurrir això, però no me valia per res. Per això t'he dit que avui m'ha llamat l'atenció la mascarilla que tenien a l'hora de firmar per poder eixir a l'etapa.
0: Però, en fi, jo vaig veure el primer dia també en la presentació a Pogacar també en una mascareta. Jo crec que tenen pànic, de que... clar, és que cal la possibilitat... Estan tot el dia junts, de que hi hagi un contagi múltiple i te quedes sense equip.
1: I n'hi ha que tindre en compte que aquesta gent, encara que porten només 9 dies de carrera, el percentatge de grasa que tindran en el cos estarà un 7 o 8%. Estan molt dèbils i molt exposats, no?, a virus, als canvis de corrent. Estan bevent també, i això és molt perillós, si n'hi ha, per exemple, Indurain, això mos podrà fer així, pràcticament un màster castellar, que ell deia que preferia beure aigua calenta que xelar, però estem veient molt els ciclistes que van en les neveres avui en dia, en aigua molt, molt fresqueta i tal, però si beus molta aigua fresca a la temperatura que ara mateix tindrà en el cos, perquè si fa 40 graus ara mateix en aquesta zona on està la carrera, sí, segur, i ells venen a 200 pulsacions, doncs imagina la temperatura que tenen ara mateix al cos, i tirar-hi aigua xelar a pegar un glob, que t'avellis, això te pot sentar fatal.
2: Totalment, jo no podia. Jo és que me veia aigua normal de la nevera i automàticament tenia una faringitis que és que me passava lo que és al pit, del pit del pulmó, i després agarrava uns costipats brutals. A mi em llama molt l'atenció. Fija't, això de tirar-se l'aigua, bueno, bé, vale, però beure aigua xelà d'alguna forma, a més, jo en l'hotel me recorde que inclús ahir sí que m'apoyava Pepe Recio, que era el company que tenia a l'habitació, me dia, anem a apagar l'aire condicionat que tinguem calor, perquè si els endemà se'ls sabem pitjor de lo que estàvem, no?
1: Pues pràcticament queda una hora de carrera, 47 quilòmetres per arribar a la línia de meta ubicada en la localitat francesa d'Ussel, abans de la jornada de repòs de demà, és a dir, van poder carregar bateries absolutament tots els supervivents del Tour de França, i ha pujat una miqueta la diferència, 1 minut 6 segons dels 8 homes que van davant en l'escapada. Ahí tenim un espanyol, Pablo Castrillo, de Movistar, que ja ha estat escapat en esta edició del Tour de França, tant ell com Raúl García Piernas, sense dubte, els ciclistes que estan mostrant-se per part de la esquadra espanyola, i també en dos desfavoris, no? En Thomas Pitcock, el britànic del Pinarello Q365, i en Mathieu Van Der Poel del Alpecin. Ahí també hi ha dos homes de l'equip de Juan Ayuso del Lidl Trek, com ara Derek G, el canadenc, i també el campió nord-americà Quinn Simmons. Està Ed Bell, el belga del Lotto, i està també el noruec Johannesen per part del 1X, són els components d'esta escapada, que ja dic, està ahí rondant el minutet, però jo el que veig, Luis, és que UAE no acaba de soltar del ramal i esta escapada no passa del minutet, i bueno, jo crec que això vol dir ambició, no van a regalar l'etapa ni molt menys, i com no arriben als dos minuts, jo començo a pensar que igual la victòria no està davant,
0: Perquè Van Der Poel és el gran favorit, no?, dels que van en el grup capdavanter. I jo no sé fins on UAE els pot deixar a plegar. És que el tema és este. Si,
1: és que no vol.
0: Si no vol, és per a guanyar l'etapa, no?
1: Entenc que sí, perquè és que si els eren una miqueta al peu, se col·loquen a dos minuts, i si este grupet agafa dos minuts i mig, es veuen en meta.
0: Són bons rodadors.
1: Sí, sí, sí, sí. Però en el minut, evidentment, qualsevol atac des de darrere te s'acosta ja 30 segons.
2: Això és ambiciós. Si això és així, jo estic d'acord que l'equip està treballant perquè se consideren forts, i de cara a esta etapa es va bé. I si això és així, és perquè, cuidao, anem a veure. Isaac del Toro no ha entrat en acció, i a lo millor no pot passar el que passa l'altra vegada, que arranque Pogacar, se'n vaig a Isaac del Toro en Pogacar, i així na veu el peix com està per darrere. És que així se pot interpretar i llegir esta etapa de les maneres que vulguis. Heu dit algo molt acertat, no deixen anar. Això pot ser, una, el control. Però per què un control si porten tant de temps a favor del líder? Bueno, pues és perquè a lo millor, quan els dos galgos, que són Pogacar i Isaac del Toro, diguen, allà anem, pues, cuidado que mos sorprenguen i puguen estar en l'actitud de tornar a guanyar una etapa pa Isaac del Toro, cuidado. Anem a veure-ho, que avui és interessant i molt important i molt bonica de veure aquesta etapa del Tour de França.
0: Però, ja dic, per a mi, super sorprenent que UAE, l'equip del líder, hagi col·locat 5 corredors en la persecució del grup capdavanter, on efectivament està Mathieu Van Der Poel, que és un dels grans, no? Està en el top 5 del ciclisme mundial, José Luis, o no?
1: Sí, sí, per a mi dels corredors tops. Té unes característiques molt concretes, és un corredor de clàssiques, de guanyar un campionat del món com ja ho ha fet, no és de lluitar per la classificació general, però és un dels 5 grans classes que té ara mateix el ciclisme, sí.
2: Hombre, i a més va guanyar el Criterium de la Nucía, i a més li guanyà també el duelo que se feu en Miguel Fuster allí, home, és pa tindre-lo en compte, Madre meva, menú corredor.
0: És que guanyen en la Nucía.
1: Sí, sí, d'ahí al Tour.
0: Ja saps que tenen la possibilitat immediatament de guanyar una etapa en el Tour de França, perquè ells en beneïts.
3: I se'n beneix de la Lucía.
1: Castellà sap triar, eh? Sí. Castellà sap triar. I avui està bancant, com diuen en l'Argentina, clarament a Del Toro, eh? Això sí. És senyal inequívoca de que Del Toro pot repetir, eh?
2: Jo ho he deixat ahir perquè estic estudiant el que és l'etapa d'avui. Increïble. No es deixen anar. Podien deixar-los anar més temps, pues un poc pa en agraïment, no? Perquè l'UAE no té ninguna necessitat de guanyar una etapa. Té que guanyar el Tour i, a ser possible, no fer treballar a Isa del Toro perquè puja en el calor...

0: en el pòdium, no ser segon. Però si no deixen, i a més porten enfilatge a tots els corredors, sacrificant els propis corredors de l'UAE, cuidao que potser els que hem pactat i han parlat i Pogacar li ha dit, che, però si som els més forts, tu i jo, anem a arrencar, o jo arranque, intenta estar en mi perquè podem fer que guanyes una altra etapa. I així naveguem el que és els rivals, a veure en quina actitud estan i de quina manera van a respondre el que anem a fer. Cuidao, que és que l'etapa d'avui és per llevar-se el sombrero. Anem a veure què passa.
1: Sí, comença a augmentar una miqueta la distància dels escapats. Jo crec que tenen que soltar el... UAE té que soltar-los, de que deixar-los anar, tindre-los més o menys controlats, sí, però jo crec que anar a bloque per ells em semblaria, per part del director de UAE, castigar a l'equip innecessàriament en una etapa com esta.
2: Sí, sobretot han mantingut el pols en les pujades i ja veureu que queda encara una i poden tornar a retallar, però estem parlant que dalt van 8 corredors i col·laboren tots i col·laboren donant-ho tot, no guardant-se res, tot i que n'hi ha dos grans favorits, no? La lluita per l'etapa van estar en superioritat perquè Pogacar porta 5 homes, del Toro en principi no va a treballar, per tant estem parlant de 4 homes de l'UAE i tampoc veig ahir a Adam Yates, per exemple, és a dir, tenen dos corredors i ahir són clarament estan en inferioritat, no?, respecte dels 8 de davant. Respecte de la general, no?, per si algú pot pensar, bueno, és que igual n'hi ha algú entre els 8 que està a una distància d'estes que pot complicar un poc a Pogacar, a banda de que Pogacar està en una altra esfera, no? El millor classificat és Tobias Johannessen, de l'1X, està a 9.42, 9 minuts 42 segons i el següent és Pidcock, que està a 9.50, estem parlant de 10 minuts més el que es trauria Pogacar o es traurà Pogacar d'ací al final del Tour de França. És a dir, la classificació general no és excusa i lo normal seria que se plantaren en els dos minuts. Ara estem veient com estan rodant molt més tranquils ahir en la zona central d'aquest grup, insistís, de 39 unitats, en la que finalment ha aguantat Mats Pedersen i bueno, si estos empalmaren, ahir Mats Pedersen tornaria a ser clar favorit a poder guanyar l'etapa.
1: Sí, però hem vist a Remco Evenepoel tranquil, Javi, en la panxa del grup perseguidor. Jo crec que ara ja no hi ha el mateix ritme que hi havia fa 10 minuts.
2: Està creixent la ventatge,
1: La sensació que ens donava, Javi.
0: Sí, la sensació és que se pot llegir l'etapa de moltes maneres, per darrere, com hem explicat, i per davant, que anem a veure, Mathieu Van Der Poel s'està sentint escapat, és conscient de que va a un minut i 20 segons, ha estudiat els seus corredors que van en ell. Cuidao, este corredor acaba de guanyar la Paris-Roubaix. Així no ve a passejar-se. És un home de prestigi i jo considero que és dels 5 millors del món. Jo crec que conforme van passant els quilòmetres anem a veure un espectacle davant i darrere. Anem a estudiar-ho, anem a veure-ho i conforme anem explicant-ho perquè els oients tinguin clar que és que s'estan veient moltes coses per darrere i per davant.
2: Estem veient que també està Michael Matthews, entre els 39 que van per davant, així que este també, l'australià, és un ciclista ja veterà, però té punta de velocitat i sobretot és molt astut i també pot ser candidat en cas de que hi haguera reunificació, que no pareix. I un altre element que hi ha que col·locar damunt de la taula és que Alpecin pensava segurament a aquestes alçades de la carrera tindre ja alguna etapa, però de moment Philipsen ahir va quedar molt retratat. Segurament en anteriors sprints tindria alguna excusa, però ahir li va fer un llançament precisament Mathieu Van Der Poel que el va col·locar a 350 metres de la línia d'arribada ell tot sol per a fer l'últim esforç, i Merlier, que venia de la vuitena posició, li va passar com si passara un Airbus,
0: Sí, i a veure, jo me vas despistar un poquet, jo doni favorit a altre corredor, però el que feu ahir, el que guanyà...
1: Merlier, sí,
0: això
1: espectacular,
0: Va ser un espectacle, a més, perquè, d'alguna manera, arrencar darrere se trobaria tancat. Un tio que té eixa potència i que guanya d'eixa manera és conscient de que pot tornar a guanyar. Però és que no estava col·locat en la posició que devia d'haver estat, perquè se trobaria, pues bueno, en una frena de qualsevol ciclista, company, i després, sin ningun temor, arrencar darrere, passar 8 tios i després es tragueu uns metres. Me lleve el sombrero. És el que millor en forma està, pales a plegar, jo el dono ja favorit per les pròximes a plegar de sprint, mentre que no tinga ninguna tanca o tinga ningú problema.
1: És que és el segon sprint consecutiu que guanya Merlier amb una superioritat enorme. Què van? 8 ciclistes en la part alta? Sí,
2: 8 ciclistes, sí. 2 del Lidl Trek, ara passa Quinn Simmons, el nord-americà del Lidl Trek, de l'equip d'Ayuso, també està dret.

0: XG, que no és ni molt més ràpid, però Simon sí que, bueno, pot sorprendre si arribaren. Ara passa el relleu Tom Pidcock, el britànic del Pinarello 3.65, darrere d'Iva Bodan, el francès del Education First, Pablo Castrillo, l'espanyol de Movistar, i també Tomaset del Lotto. Són els 8 que estan per davant, juntament amb Mathieu Van Der Poel, del que estem parlant moltíssim, no?, en els últims minuts, perquè clarament és el ciclista més potent, més ràpid d'estos 8 que van per davant, però ha canviat la carrera, eh? 1 minut 12 segons a 39 quilòmetres de la línia d'arribada, perquè per darrere en el grup de 39 ja no comanden els homes de Pogačar. S'ha col·locat un home d'Ineos que portava ahir a Foss en l'escapada de 12 i que no sé què estaran buscant exactament, però ja han vist com això ha tingut una repercussió clara en l'avantatge. Estaven en l'1-20, camí de l'1 i mig,
1: i ja estem en l'1-10.
0: I ara torna a estar en l'1-12, és a dir, darrere tiren, i és que estem dient, no?, que guanyar una etapa del Tour de França té molta valua i no se pot resignar tants equips importants en gran pressupost a que arriben estos 8, per exemple, no?
2: Així no és, i conforme m'ha explicat, estan passant, que se poden llegir les formes de què actituds tenen els equips. El que hem dit és que l'equip de Pogačar estava emportant-los a un temps adequat, però adequat perquè no se perguen molts segons, no? I d'alguna manera, mira, ara estan parlant, d'alguna manera poder aplegar per quan sigui el moment d'arrencar i intentar veure el que són els líders per poder estar en la classificació final, en quina situació estan. Però bueno, si ara agarren el que és el grup gran, el control, està clar, perquè el que volen és no sorprendre's. No estan llegint igual que jo i diuen que van a deixar-los ahí i anem a perdre nosaltres l'oportunitat de poder, en algun corredor més segur, guanyar l'etapa.
0: Ja, això és un càstig? Pot ser un càstig, perdona, Luis, pot ser del director? Bé, jo és que tampoc acabo d'entendre què està fent Ineos. No ho entenc.
2: No, Ineos, ahir n'hi ha una negociació i ahir n'hi ha un interès personal. Què fa un corredor ahir tirant quan té l'apoyo de UAE, que són els que tenen que estar interessats per portar el líder, no? Pues bueno, anem a saber-ho enseguida.
1: En el grup capdavanter està este Pablo Castrillo, és aragonès, nascut a Jaca, és de Osca. Li doneu alguna possibilitat, no?
2: ¿Cómo? Anem a veure. N'hi ha alguna puja antes de plegar a...
0: Sí, però a més de 20 quilòmetres. Sí. ¿Eh? Però és un quilòmetre, és una puja que a Van Der Poel li va... Però vamos... si Van Der Poel veu que necessita ahí atacar, Van Der Poel i Pidcock passen els dos primers.
2: Vale, pues entonces olvideu-se, perquè Castillo... No, che, per favor... És espanyol i molt bo. Guanyar dos etapes molt dures en la Volta a Espanya. I a mi m'agradaria, no?, que tinguera...
0: Mira, jo te conte, és Montbessú, és de quarta categoria, no arriba al quilòmetre, 900 metres, desnivell 7.3 de desnivell de dificultat.
2: Res.
0: A Mathieu Van Der Poel és la típica cota d'una clàssica.
2: Totalment. I ahir anem a veure a Van Der Poel agarrar-se i entregar-se, perquè quan tinga aquesta diferència, cuidao Van Der Poel, cuidao que se pot trobar en lo que busca, en lo que vol, en lo que es mereix. És un grande.
1: Sí, és un gran. Sabeu quan cobra un ciclista que guanya una etapa del Tour de França?
2: Sí, en l'organització,
1: sí,
2: o en el...
1: Quan li paga l'organització?
2: Bueno,
1: 11.000 euros.
2: Sí.
1: 11.000 euros és el que li paga l'organització al guanyador de la etapa. Javier Castellar, què es fa en aquests diners? Són per al ciclista?
2: No,
1: per a qui són?
2: Se repartix en els corredors, en la meva època, en els que estem correguent el Tour, i, a més, en els auxiliars. En el director, no, en els auxiliars. Conte una altra anècdota que tenen que saber. Sí? Vale. Miguel Indurain guanya 5 Tours. Sabeu el que feia Miguel Indurain quan guanyava el Tour? Els seus companys... És que jo puc fer-ho públic, és que això és... I, a més, se té que saber. Era tan generós que els regalava un diamant a cada corredor. 8 diamants. I recorde, a més, vaig a fer-ho públic, perquè, a més, a mi em dona permís un dia que jo fico una exposició que me deixa un diamant per poder explicar-ho, perquè jo, ell no ho explica, però ho explique jo. Un diamant que costava en aquella època 1,5 milions de pessetes. Tu t'imagines, Miguel Indurain, personalment, als 8 corredors es regalava 8 diamants després de haver tingut el beneplàcit de la faena que li feien per poder guanyar el Tour, i això pues, se ho repartia.
1: Pues està bé també, no? Perquè un corredor sol no guanya una gran carrera. Necessita un equip i està bé, no? Que els diners que ell aconsegueix de l'equip, dels patrocinadors, per guanyar el Tour de França, pues que els pugui compartir, no? També, i jo crec que és més bonic regalar un diamant, és més senyorial, no? Regalar un diamant que repartir bitllets, no?
2: Sí, bueno, a mi me... bueno, una altra anècdota i ja ens hi entrem en carrera.
1: Sí.
2: Jo me recorde que quan guanyé l'etapa en la Volta a Colòmbia, a Bogotà i Bagué, ¿vale? A les 3 del matí m'entra Rafa Carrasco i me diu: Javier, ¿sabes coser? I jo: Rafa, tu saps que acabe de guanyar l'etapa i m'estàs dient a les 3 del matí si sé cosir?
1: Sí.
2: Che, per favor. I jo dic: jo no sé cosir i me tinc que descansar i dormir. I em diu: no, és que tens més millor de pessetes si te fiques. I a més, no se m'olvidarà en la vida. Un eslògan que ficava Ronald en la mànega. I dic: Rafa, estava dormint, claro que sé coser. I allí estava jo a les 3 del matí cosint-me la publicitat de Ronald, perquè en Colòmbia havia un empresari que s'empenyà a ixe corredor que havia guanyat l'etapa, que el sent demà i que era en ixa publicitat. Pues no, vas cosir millor que tota la vida, Che, i que a gust, imagina.
1: T'imagina't ahí a Castellana, en l'habitació de l'hotel en Colòmbia, cosint-se...
2: A les 3 del matí. Oh, a les 3 del matí.
1: Les coses que vos toquen fer. Bueno, anem a tornar a esta etapa del Tour de França, la novena, abans d'entrar ja en la segona de les 3 setmanes de competició. 35 quilòmetres per la línia d'arribada.
0: Així és, 35 quilòmetres i no canvia res. 8 homes davant en l'escapada, que s'ha format ja fa molts quilòmetres, amb clars favorits, aspirants al triomf final, en cas de que arriben mantenint aquesta diferència, que ara mateix està en 1 minut 17 segons respecte d'aquest grup de 39, en el que està el Mallot Groc, Tadej Pogacar, en el que està Jonas Vingegaard, en el que està Juan Ayuso, en definitiva, tots els favorits, i en els que, per a mi almenys de manera incomprensible, n'hi ha un home d'Ineos que està tirant tot sol, Tobias Foss, té 3 homes més, l'Ineos en ese grup, però no té ningú guanyador clar d'etapa, ningú home ràpid, i jo per cavilar estava mirant a veure si és de davant, estan pensant ja en el top 10, que comentàvem fa uns minutets.
1: Sí.
0: Bueno, sí que hi ha alguns que estan ben col·locats des que van a l'escapada, per exemple tenim a Quinn, que ara mateix és el 12 a 9.35, està a 23 segons de Gambernal, que és de Ineos i que està el que fa 11. També Johannesen està ahí, és el que fa 13. Pitcock, que és el que fa 15. Però bueno, estem a l'etapa número 9. És que jo no acabo de trobar-li molt de trellat al fet que estigui ese corredor únicament de Ineos. És de veres que ho ha arribat un moment que han dit: bueno, per a nosaltres no hi ha problema, que estos 8 de davant arriben i algú té que marcar un poc el ritme, no? Però que tinga que ser Ineos, jo no ho acabo d'entendre.
2: Darrere, en la trastenda, sempre n'hi ha moltes negociacions i a vegades són pactes. Està clar que este corredor que està tirant a lo millor se va quedar en el repecho, no té res que fer, i el director la mana a tirar. Bueno, favor per favor se paga. N'hi ha moltes coses que no se saben i que se tenen que fer. A vegades entre els directors se passen moments d'apoyo, no? Està clar. A lo millor, pues ahí está. Per què tira? Pues bueno, està tirant i ella soles. Si tinguera més corredors de l'equip tirant, té una lògica. N'hi ha un corredor que haurà donat l'hora de dir: tireu, que avui me trobe com una pometa i tinc que l'estar de gràcia. Però per això t'he dit que potser és favor per favor, no?
0: Això el que ha provocat és que només deixa UAE ahí darrere, a Belens, que ja venia molt cascat, i la resta pues, han col·locat ahí al mig d'este pelotó de 39 ciclistes, i bueno, veiem a Pogacar i Del Toro que pràcticament podrien tocar l'harmònica, Van tan relaxats ara mateix en ese ritme que marca Tobias Foss, que bueno, van comodíssims, no? En una etapa que és d'altra banda prou dura i en la que davant sí que continuen els relleus molt ben acompassats. Falten encara 33 quilòmetres, però clar, sí que té que arribar el moment en els que no són Pitcock, no són Van Der Poel, tenen que començar a cavilar, no? Quan pot ser el moment de tractar de sorprendre? Si t'esperes als últims 5, 6, 7 quilòmetres, ahí no te van a deixar.
2: Bueno, però ells són conscients de conforme estan. Així està clar que, bueno, els favorits tenen que saber en quin moment. Jo crec que estem parlant de corredors, però no són de la talla de Pogacar. Estem parlant que van corredors bons en l'escapar. Per això t'he dit que a lo millor esperen a ixe repecho que n'hi ha d'un quilòmetre i on puguen arrencar-se per poder aconseguir els seus objectius.
1: La carretera ja ha canviat, ja no estem parlant d'aquelles carreteres estretes amb les que hem començat esta retransmissió a les 3:30.

0: mitja de la vesprada, ja és una carretera ampla, còmoda, on poden circular sense cap dificultat, i estan mantenint-los. Clarament, el grup del líder està mantenint els homes de l'escapada a una distància prudencial. Ens deia José Luis Gual quina era la distància d'algun dels corredors. És que no els poden deixar marxar molt més, perquè hi haurien perjudici també per a corredors de l'equip del líder, que estan lluitant per el top 10.
1: Des del punt de vista de Ineos, si estàs pensant en Bernal, que ha guanyat el Tour de França, jo crec que a Bernal li té igual ser el 10 que l'11 que el 9. Tot el que no siga pujar al podi com a mínim, és que no acabe de... Igual és un acord de cooperació en el UAE. No seria descartable, perquè ahí estan ara mateix els dos ciclistes tirant. A UAE tampoc li va molt en esta guerra, és a dir, ja ha guanyat les seues etapes, el Tour de França el té molt ben encaminat, segurament la seva següent aspiració, com apuntava Castellares, per què no? Somniar en col·locar a Del Toro també damunt del podi, perquè tot el, és per tot el que representa, no? Més jove que Pogacar, pot ser el seu relleu, el seu defi, i... Però, ja dic, no és molt comprensible que ara hi desgaste un home Ineos que no va a cap lloc i que veurem. Ara, quan arriben al porter que queda, està a 8 quilòmetres, i se repechoné d'un quilòmetre dur, més del 7% de desnivell. Ahir veurem si ací darrere hi ha cames per a contactar dalt o se ho juguen tot els de 8 de davant.
2: Aixina és, i de fet anem a veure-ho, i el que han comentat, favor per favor se paga, i entonces anem a veure quina, de quina lectura s'ha fet cada director, perquè cada director té la seva intenció, té la seva forma de veure la carrera, però sempre en l'objectiu de el millor corredor que tinga, saber i de quina manera maniobrar per poder intentar estar per davant i guanyar l'etapa, que és l'objectiu.
0: Què són aquestes boles, José Luis Gual, que es donen des del cotxe i que es posen al coll?
1: Pues mira, les calcetes que porten d'hivern les dones fan un nuquet i col·loquen dins el gel i se'l col·loquen així en la zona del bascoll, justament per davant per davall del mallot, per a refrescar, no? La zona de la nuca és la zona en la que més ràpid, no? Refredes el que és la temperatura corporal, perquè avui en dia, com hem explicat ja, Luis, a banda del que és el pulsòmetre, que medís les pulsacions, sí, porten també un medidor de temperatura corporal.
0: Ah, i els ciclistes... Un termòmetre.
1: Sí, és una espècie de termòmetre, sí, que medís la temperatura que tenen en el cos i tenen les ordres de mantindre en tot moment el cos a una temperatura X, no sé si serà 36 graus, a una temperatura concreta. I, per tant, és el motiu pel qual se tiren tanta aigua per damunt del cap contínuament, perquè se gasten moltíssims bidons en cada etapa. I ara Vingegaard, que crec que no s'ha anat a per aigua o ha tingut algun problemet en la bici.
2: Ja, a veure, Vingegaard a per aigua no ha anat. I no deuria d'anar.
0: Perquè no ha anat en la vida, no?
2: No, perquè és que no deu d'anar. Que és que li haurà passat algo? Ara, menys mal, que ja ha anat un corredor del seu equip i li ha dit, que estic així, fica't a roda, no tens que gastar ni un gram. És increïble. Algo li haurà passat. A lo millor haurà tingut, una necessitat o li hauran dit algo. Sí. Vine que te volen contar algo.
1: Mira quin repechonet, Castellà. Mira quin repechonet, Mira quin repechonet.
0: Com puja la carretera,
1: Ui. Això dona por, Això dona por perquè no acaba de passar mai, I sa costereta que tenen davant els ciclistes, mira com van d'un costat cap a l'altre, estan pujant, hi haurà un percentatge important, encara que és curtet i ser repetxonet, després tenen una baixaeta. És com són els dents de serra per este massís central. I ara n'hi ha dos homes, S'incorpora un segon ciclista de Ineos. Està Boquelan i està també Tobias Foss. Són els dos homes del conjunt britànic. És que estan ara marcant el ritme d'ixe grup de 39 per darrere. D'ixa escapada configurada, recordem, per 8 homes que conformen ixa punta de la carrera. I que una volta més repetim. Tom Pidcock del Pinarello 365. Van Etbel del Lotto. Derek Gick i Quinn Simmons del Lidl Trek. Johannesen del 1X. Mathieu Van Der Poel. Per part del Alpecin, i també està Boden, el corredor de l'Education First, i l'aragonès Pablo Castrillo de Movistar, tots 8, mantenint 1:08 respecte del pelotó dels favorits, quan estan cada volta més a prop de l'última cota de la jornada.
0: Arriben o no, Javi?
2: Bona pregunta. Deurien d'arribar, però jo pense que darrere n'hi ha més interessos i que d'alguna manera en equips que no tenen el seu corredor davant i sí o sí tenen que fer la seva faena, aixina que està interessant l'etapa. Jo, si me deixes, sí, t'ho puc dir al 100% a un quilòmetre de meta.
0: està bé, clar, sí. Però el que queda clar és que, en fi, van a fer exactament el que diguen els perseguidors. a no ser que peguen un apretó en ixa cosa. Només els queda una pujada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una pujadeta, el que passa que encara aixina tindrà repechonets, abans d'arribar a la línia de meta. Estan aproximadament a 5 quilòmetres, per a començar. És un quilòmetre, realment, d'un 7% de desnivell. I el que passa dalt, en els 8 de davant, és que ja més d'un comença a racanejar una miqueta el relleu. Està en moltes ganes, lògicament, Van Der Poel, també dona el relleu en tota la intensitat de Tom Pickock. També està entregant-se el noruec, Johannessen, però alguns com Castrillo i companyia ja de quan en quan deixen passar el relleu, i això, si algú se col·loca darrere i no col·labora, pot fer que la pau s'acabi pronte. Javier.
2: Sí, aixina és, ho estàs dient clar. Així està clar que l'interès de davant és el que és. És conforme van anant, que van a tope en les intencions. I tots van en la mateixa idea, a veure si avui i és el meu dia. Però darrere no estan anant coixos,
1: No, no.
2: Estan
1: un minut, anant... Un minut porten ara,
2: Estan anant en una intenció clara. I això fa que, d'alguna manera, en aquestes diferències, en els quilòmetres que queden, no és suficient. Bueno, jo vaig a fer als oients el que tenen que saber. Jo no puc fer el que ha fet antes. He dit a un quilòmetre, t'ho diré, no. Jo crec que els agarren.
0: Sí, la pinta que tenen és ixa, de que...
1: S'ha esperat que estiguin a un minut, Lluís.
0: Sí, bueno, estaven a 1:20,
2: Sí, veniu a per mi tots.
0: Que tampoc és que...
2: Bueno, però, a veure, que també se podem equivocar, que estem ahí veient una carrera espectacular. Mira, veus, ja han passat a un minut, de 58 segons a un minut i ara 59 segons.
0: No, els tenen ahí. Vale. Els tenen en el punt de mira els homes del pilot principal i, clar, tampoc es tenen que deixar marxar molt. El tema és quins són els interessos de este grup. Has vist algun sprinter principal en este grup? Sí.
1: Sí, el dubte que hi ha és si Pedersen va aconseguir passar este quilòmetre. Sí. Però si Pedersen passa este quilòmetre, Ineos li està fent el llançament al ciclista danès del Lidl, que és clarament el més ràpid, és que venen darrere. Sense dubtes, Pedersen ja ha guanyat etapa i no estan la resta de sprinters del pelotó, que s'han despenjat, com he comentat ja, i que estan a vora 20 minuts en este moment. El grup de Tim Merlier i companyia, 19 minuts, està de distància, 56 segons, ho estan donant tot, Bokelan i Foss, darrere per part d'Ineos, i van a dar la distància. Si arranca Pogacar, arranca Vingegaard, o arranca un d'estos, estira mà de seguida, però falta que arrenquin.
0: Això és, falta que hi hasca alguna batalla... Jo crec que no és terreny, perquè hi ha una batalla aixina, però pot passar en qualsevol moment. Són 27 quilòmetres els que resten fins la línia de l'arribada. Els tenen ahí a un minut i realment no sé jo si ja són 50 segons. És que cada volta, Javi, la sensació és que van a per ells.
2: Sí,
0: que no els deixen.
2: Però per quin interès, d'alguna manera, és que van darrere per agarrar l'escapa. Bueno, Bernat haurà donat l'ordre, ell mateix, que se troba bé i poder arrencar en l'últim repecho que n'hi ha. És interessant l'etapa, però estan rebaixant.
0: Però Bernat pot guanyar una etapa com esta?
2: No, per mi jo pense que no. Mos va sorprendre quan guanya el Tour.
0: Sí.
2: Sí, però després en l'accident que tingué i tot el que li passà, jo no el veig encara... com per poder ser guanyador d'esta etapa. Però sí que n'hi ha un interès que ens sorprèn a mi mateixa en tot el que jo conec per les meves condicions.
1: Està gana en ese grup. Estava mirant ara els components d'Ineos en ese grup. Van quatre corredors d'Ineos en el grup de Pogacar, del major groc. Dos que estan tirant, que són Foss i Bokelan. Egan Bernal, el campió colombià, que... en costera no té res a fer en Pogacar i companyia, i a l'esprint està dit, no?, que no té ninguna possibilitat, però està gana. Si gana supera el repechó d'un quilòmetre, gana sí que li pot lluitar a Pedersen i l'esprint. És un ciclista molt potent,
2: Claro, veus, ja així la rata. Ahí està. Ixe és l'interès. Claro, la mínima opció que n'hi ha per... si s'aplega i n'hi ha algun corredor que l'equip li està fent la feina i té eixa punta de velocitat, automàticament per això s'està treballant. Bueno, ja estem aclarant les coses.
0: Però ja les resten només 41 segons. L'enteniment que hi havia abans entre els homes de la part alta ja ha desaparegut i tota la sensació de que seran engolits per el grup principal en uns minuts, perquè per darrere sí que van a bloc.
1: Sí, sí, però queda el Clafit, perquè estan a un quilòmetre de començar Isa Cota, i ahí pues, no van a esperar. Pitcock i Van Der Poel tenen que arrencar, si van tots dos, després jugar-se-la en la línia de meta,

0: sigui més ràpid pues, endur-se'l, però intentar posar les coses difícils al pelotó que ve per darrere. I ciclistes com Swimmons segur que van a, també a tractar de sorprendre. Bueno, ara pareix que torna a llevar una miqueta d'entesa. Entra també el relleu a Ivan Edbel, el corredor de Lotto. Venen també els dos del, del Lidl Trek i la carrera que poquet a poquet va entrar ja en el moment clau, en el moment culminant. Així en el punt a punt, en Apunt Ràdio, com tant, estan a punt de començar i s'acota de quarta categoria. Només hi haurà un punt per al que corona en primera posició. Darrere el treball en ese grup desfavorit per part de Ineos, que en teoria està treballant per a Pippo Ganna, per a l'italià, que en la contrarrellotge per equips inaugural va fer una bona mostra del poderío que té en quant a rodar a alta velocitat. També és un ciclista per la seva potència que pot ser candidat a lluitar-li l'esprint a Mats Pedersen, i si això és així, en teoria el que tenen que tractar Castellar és de deixar a Pedersen tallat, no? En ixa, per tindre-ho encara més clar.
1: Sí, però no va ser fàcil, perquè d'alguna manera també estem parlant de que el que ve és un repetxó, és dur, però fàcil no és, i després el corredor té clar que si estan apoyant-lo i ajudant-li no se va a quedar.
0: Mira, pues ahí están, acaben de passar per davant de la pancarta que inicia esta dificultat, 900 metres, 7.3 de desnivell en este quasi quilòmetre. Això vol dir que té molta pendent i no espera, no espera. Arranca directament en molt de poderío, alçant-se bé la bicicleta, Mathieu Van Der Poel a la seua roda. El noruec Johannessen també tracta d'aguantar el francès Baudin, però ja li costa, Ja ha tret uns metres, se continua plantat, Continua plantat, donant-li molta potència, molts bats a la seua bicicleta, al corredor de Alpecin. Està aguantant, perfectament el noruec, però la resta ja pràcticament queden tallats. I estos dos que se van per amunt, Javier.
1: Sí, bueno, però Van Der Poel, com han comentat, que era el seu moment, que és conscient de la potència que té, de la forma i, a més, de l'actitud. I en el seu cap l'únic que té és guanyar una etapa. I jo crec que ja s'ha deixat al... Mira-lo, ja va soles, Ja se l'ha deixat. Té clar, cuidao, en Van Der Poel, que encara que el pilot va a 35 segons, 24 quilòmetres, Van Der Poel, cuidao quan te'l deixes. Cuidao quan te'l deixes a soles,
0: I a veure si tenim alguna imatge també per darrere del pelotó, de si continua el treball d'Ineos, si té problemes o no Pedersen, de què està passant ahir en els favorits per al triomf final, per a la classificació general. Ha quedat una miqueta tallat, com dia Javier Castellar, Johannessen, però li manté 2-3 metres apenes, Això, una volta corone, no pot reduir ràpidament el corredor de 1X, també hi ha un tercer home que tampoc acaba de despenjar-se del tot, i bueno, les diferències són mínimes perquè és que és un repechonet molt dur, és cert, però que estan coronant ja, Primera posició per a Mathieu Van Der Poel, darrere ve el corredor Johannessen, i el tercer no he pogut veure de quin equip és, venia Baudin, no sé si és el ciclista d'Education First, ara mateix a corona també Quinn Simmons. 48 segons, ha pujat la diferència en la cota.
1: Sí, ha pujat la diferència, és el normal, ha arrencat de la manera que volia arrencar Van Der Poel, però ha arrencat no en la mentalitat de deixar-se als corredors, sinó de guanyar l'etapa, i en aquesta actitud el que sí que han vist és, bueno, que ha tret més diferència. Ara anem a veure si la col·laboració dels tres, que crec que se van enxuntar, és correcta per poder intentar dir anem a donar-ho tot i poder traure diferències als que venen en interès d'agarrar-nos.
2: Han sigut només 900 metres, era una cota de quarta, però la pujada que acaba de fer Mathieu és impressionant.
0: I s'ha demostrat que Bokelan no té res a fer en Mathieu Van Der Poel. Li ha tret pràcticament 30 segons en 900 metres. Estava la diferència en 30-35 i coronen a 53 segons, Els ciclistes d'Ineos encapçalant i segur de favorits, on van en tota tranquil·litat els homes de Visma de Vingegaard, per supost l'UAE de Tadej Pogacar, la resta, bueno, pues un poc esperant a veure què passa, i Pidcock, Pidcock, el tercer home que venia ahir, també Baudin, van a quedar-se quatre davant. Castellar pega així una abraçada, estan respirant, Javier.
1: Sí, no, respirar no n'hi ha que respirar. No estic d'acord en tu. Respirar no n'hi ha que respirar quan tu saps a una etapa del Tour de França. Jo he vist un moment que Van Der Poel, bueno, sí, ha esperat. Mira, altre que s'està cabrejant, veus? Jo també.
0: Ha punxat?
1: Claro, no ha punxat. Algo està,
0: algo
1: que li passa.
0: Sí, jo crec que algo té.
1: Sí. No,
0: el canvi.
1: Cuidao, el que acaba canvi, de fer,
2: Està molt enfadat,
1: A veure si li passa el que a mi m'ha passat, que això ja ho contarem, perquè no podem contar ara, perquè està molt interessant l'etapa. Però cuidao el que ha fet.
0: I quina culpa té el mecànic de que se li trenqui el canvi, per l'amor de Déu. Quina culpa tindrà el mecànic?
1: No, però és que ell anava en l'escapar, no?
2: Sí.
1: Vale, entonces... El mecànic té que estar pendent, perquè si va en l'escapar, cotxe...
2: No li deixen estar tan a prop, Javi. Tu saps que l'organització no li deixa al cotxe auxiliar estar tan a prop del ciclista.
1: Ja, però està...
0: I el pelotó està menys d'un minut. Sí, per tant, no te deixen passar els cotxes d'equip.
1: Bueno, però no estem parlant del cotxe de l'equip. N'hi ha una organització, que és el Tour, que

0: també té un cotxe d'assistència. Sí, sí. Cuidao. I ell està cabreixat. Perquè,
1: home, normal, millor... és que se li va la tapa, eh?
0: No, sí. I a més estan mirant-lo en el poble i en sa casa. Sí. I diu, després per telèfon dirà, si no m'haverà passat això, jo haverà guanyat la tapa.
2: És que la pataeta que li ha pegat a colgar-li la tapa, torna a tirar-li ahí tot el que pot, acaba de passar la moto del gendarme i ara esprinta, Tom Picos, si a voltes no fa falta ni mecànic, sí. En unes bones sabates, en un taló de metal.
1: Pues anem a veure com es resol esta etapa, 5 de la vesprada i un minut en un no-res, afegim la final masculina de Wimbledon.
3: Som a punt.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: A punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonízan-se. L'Horta, 102.2.
8: De tú a tú.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: 5 de la vesprada i 2 minuts. Ja veiem entrant en canxa a Sinner i a Zverev. Abans situem la etapa del Tour de França, José Luis Gual.
2: Pues acaben de passar ara mateix els 4 homes que ara mateix són el cap de la carrera. La pancarta de últims 20 quilòmetres, només a 20 quilòmetres de la localitat d'Ussel. És el punt d'arribada del Tour de França. Recordem, Mathieu van der Poel de l'Alpecin. Està Johansen, el noruec del 1X. Bodan, el francès d'Education First. I Tom Pidcock, el britànic del Pinarello. A 10 segons els queden companys de fugida, 4 corredors més, a 52 segons el pelotó dels favorits, on tira Ineos, però veu que la distància continua ahí.
1: És un dels 4 grans partits de la temporada, una de les 4 grans finals masculines del Grand Slam. Ja visquerem fa un mes la de Roland Garros, visquerem ja fa 7 mesos la d'Austràlia, ens queda per viure d'ací a mes i mig la de Nova York. Londres, Jannik Sinner, Zverev, Carlos Urrutia. Bona vesprada.
10: Hola, Luis. Bona vesprada. Es juguen el títol de Wimbledon, el número 1, el italià Jannik Sinner, i el número 2, Alexander Zverev. La veritat és que no està Alcaraz, així que són les dues millors raquetes, amb el permís de la llegenda en actiu Novak Djokovic, que va caure en les semifinals davant de l'italià Sinner.
1: Ens acompanya Pancho Alvariño, una de les llegendes del tennis espanyol, amb la seva acadèmia, i que, jo recorde, capità de l'equip espanyol en els Jocs Olímpics de Barcelona. Ho recorde perquè ho he llegit, no perquè tinga bona memòria. Hola, Pancho, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Quién records, qué recuerdos?
11: Bueno, algo ya ha pasado, pero bueno, siempre es bonito, ¿no? Una olimpiada en casa siempre es bonito recordar.
1: Sí. Per la teva acadèmia han passat grans jugadors, ¿no?
11: Bueno, han pasado bastante, sí. Bueno, Marat Safin, David Ferrer, Paula Badosa, Sara Sorribes, Dinara. María Kirilenko, Dinara Safina, sí. Uh-huh. Hemos tenido esa suerte.
1: ¿Més vinculat al tenis femení que al masculí o no?
11: Yo sí, toda la vida. Sí. Desde que la Federación Española en un momento dado me dio un grupo de chicas. Uh-huh. No sé si fue un momento bueno o malo.
10: El del que estaba Conchita.
11: Exacto. Desde ese momento siempre ya me he dedicado por completo al tenis femenino, aunque en la academia tenemos de todo. Tenemos chicas y chicos. Uh-huh,
1: claro que sí. Bueno, números caps de serie 1 y 2 para esta final de Wimbledon. Pero a mí y en principio, muy favorito Sinner. ¿Pero tú también o no?
11: Sí, hombre. Sí. Si nos guiamos por las estadísticas, realmente todas le favorecen.
1: Uh-huh. ¿Dónde ves la clave de este partido?
11: Bueno, yo creo que la clave, quien realmente tiene que plantear tácticamente el partido creo que es Zverev, ¿vale? Sinner realmente, pues a día de hoy, los últimos encuentros también todos se los ha ganado. Y yo creo que puede ser una de las claves el saque. Zverev es uno de los mejores.

0: en Wimbledon. Així que abans vivim el final d'etapa. Van a plegar, José Luis?
1: Sí, té tota la pinta. 16 quilòmetres ara mateix per a la línia de meta en Ussel. Continua la carrera muntada de la mateixa dinàmica, és a dir, després de l'última cota han passat per davant quatre homes. L'arreó espectacular, demostrant el poderío que té per part de Mathieu Van Der Poel, al que han aconseguit aguantar o almenys deixar-lo a una certa distància per aconseguir empalmar en ixe xicoté descens els homes que l'acompanyen en ixa escapada de quatre homes. Al costat de Mathieu Van Der Poel està Bodan, el ciclista francès de l'Education First, que ja ha estat protagonista d'alguna etapa important en este Tour de França. Està Tom Pidcock, un corredor que té un salari important, salari d'estrella, i que també té que d'alguna forma justificar-se, i esta sembla que és l'etapa que tenia marcada en la seva agenda. I el quart element, no hi ha que perdre el de vista, perquè pot ser el que traga partit en la vigilància en els quilòmetres finals el noruec Tobias Johannessen, que és el que està millor col·locat en la classificació general, però a més de 9 minuts de distància respecte de Pogacar. Ha canviat també la dinàmica en el grup perseguidor, perquè hi ha més unitats, han estat neutralitzats ja els corredors que formaven part d'aquesta escapada de 8, i ahir veiem com ràpidament ha canviat el rol per a Derek G, per a Quinn Simmons. Està tirant també el Lidl Trek, ara sí que ja el treball està clar per darrere. Ineos, que confia en Filippo Ganna, Lidl Trek en Mats Pedersen, i el dubte està en saber, com preguntava abans Luis Urruti a Javier Castellar, si arriben o no arriben els quatre de dalt.
2: Bueno, és que encara no està clar, Porten una diferència a tindre en consideració a 55 segons. Jo crec que sí, però a més per els quatre gallos que van ahir davant. Són quatre bitxos que va ser difícil. El tema està, i expliquem-ho clar, en la unió. Si els quatre no se reserven res i tiren adequadament pa intentar aplegar, per supost que apleguen, però com en algú d'estos quatre vaja de listo i vulga alçar el peuet perquè vulga esperar-se de cara per si aplega pa esprintar i guanyar, ahí se trenca la baralla. Però no, jo crec que els quatre han pactat d'alguna manera i a dir anem a plegar i després que guanyi el millor.
1: Pues ahí está Van Der Poel, un dels favorits clars, no?, a la victòria d'etapa sempre que arribi l'escapada. També Tom Pidcock, de moment, com comentava Castellar, sí que estan produint-se el relleu, són conscients, que si qualsevol d'estos escaqueja se va tirar automàticament damunt el pelotó, on treballa Lidl Trek, on treballa també el Ineos, el Net Company Ineos per a Pipo Ganna. Ara mateix estan en igualtat, quatre davant i quatre que tiren darrere del pelotó. I estava mirant jo també el plànol de l'etapa, i quan falten 5 quilòmetres n'hi ha un repechonet que no és molt llarg, és curtet, però pot ser la clau per algú que no siga ràpid per a veure si ahí està la seva oportunitat.
2: Sí, bueno, estaria clar, no?, que Mathieu Van Der Poel és l'adequat, però és que ja s'ha deixat veure en l'altre repecho que n'hi havia antes, i això és significatiu. Per això a mi em dona por que els tres que estan en companyia d'eixa fuga diguen, anem a veure si mos ve el tio del mazo per tirar adequadament, per unir-se, que no mos agarre el pilot, i després Mathieu Van Der Poel, que és el més fort, des del meu punt de vista, mos arranca altra volta i puga plegar. És que ahí se xuen tantes coses, tenen tantes sensacions, i després el cap és molt important, ja no sols és la forma.
0: Sí, sí, és bàsic. No és tan comptat com a ports de muntanya, però continuen a haver repechons importants.
1: Sí, la etapa és criminal, la veritat, en el calor, en la trisca que porten des de dalt. En els que han estat pràcticament escapats durant molts quilòmetres, estos repechonets fa molt de mar, molt de mal, i bueno, pues van minvant, no?, les forces des que estan per la part de davant del Tour de França. És un espectacle veure rodar a Mathieu Van Der Poel.
0: Espectacular.
1: És increïble com s'acopla ahí en la bicicleta, la velocitat que és capaç de donar-li. És un ciclista en una qualitat increïble, un del top 5, no? Cadascú en les seves característiques. No és un ciclista per a guanyar la general del Tour de França, però sí que és un ciclista que ha guanyat les clàssiques més importants del calendari ciclista, net de pupú.
0: Sí, estan fent una contrarrellonge per equips,
1: Sí, sí, i van els quatre,
0: La formació és ixa, no, Javier?
2: Sí, sí, totalment, però bueno, ja t'he dit que personalment cada un té la seva actitud, té el seu mirament, i els quatre volen guanyar l'etapa, I entonces no sols val la forma, no sols val l'actitud, no?, sinó també el coneixement de poder a veure de quina manera sorprende. jo no vull que avorrir els meus oients, però quan jo li guanyi a Linhold no era perquè era el més fort, era perquè te li fiqui cap i arrenqui en un moment on jo el vas veure que estava no despistat, però sí en el moment adequat. Vas veure una curva.

0: veta i un rumbo que ficava un quilòmetre, pues quan vingué a arrencar-se, se queda segon. Clar, clar. No?
1: I ja no pogué. 13 per a meta, comença, Carlos, la final de Wimbledon.
2: Primer joc del partit, primer punt per a Jannik Sinner, que entrau amb el 15-0, fica dins el primer servici, i va ser un festival de pals, la veritat, entre Zverev, l'alemà, i Sinner, l'italià. Un punt llarg, un punt de rally, com se diu, en l'argot tenístic, i cap dels dos sense voler fallar, però imprimir-li molta velocitat a la pilota. Per cert, sabeu, Luis, a qui m'he trobat este matí que m'ha donat records per a Pancho i per a tu?
3: Sí.
2: A David Sánchez, al Quijote, que feia anys que no el veia.
3: Sí, sí.
2: M'ha preguntat per tu i li he dit que estava avui en Pancho, un home que ha jugat moltes voltes Wimbledon, també. Este punt és per a Zverev. 15 iguals, primer joc en la gran final del 2026 del torneig d'herba més famós del món, Wimbledon.
1: Que important, Pancho, anar agafant sensacions, no?, quan comença el partit.
4: Sí, además, en pista ràpida, en hierba, que no tienes tanto tiempo, porque en tierra, realmente, si no empiezas bien, en un momento dado te puedes enganchar, en hierba y en las pistas rápidas tienes que empezar muy enchufado.
1: Així que 15 iguals en este primer joc del partit amb servici per a Jannik Sinner, el jugador italià, el número 1 del món. Tornem des de la herba de Londres fins les carreteres de França. Etapa del Tour és la novena. 45 segons d'avantatge, falten, José Luis, 11 quilòmetres.
5: Se va reduint poquet a poquet la diferència, el marge que tenen els quatre de davant, amb la lluita de Mathieu Van Der Poel, de Tom Pidcock, i també jo diria que a més de la lluita, la generositat d'altres dos que no són ni molt menys tan ràpids, com ara Bodan, el francès d'Education, i també Johannes en el noruec del 1X, són els quatre que van per davant en aquestes llargues rectes, el pelotó ja es veu, en aquestes llargues rectes, que són pràcticament de nou, i ses dents de serra, els que venen en el pelotó ja es veuen en la distància, almenys els cotxes que van justament per darrere, el cotxe del director de carrera, però estos quatre que ja no van a parar, ja no van a baixar la intensitat, així no res, van a creuar la pancarta dels últims 10 quilòmetres. Darrere el líder Trek acaba de sumar un home més al treball, Carlos Verona, l'espanyol, se suma a Quinn Simmons, se suma també a Derek G, treballant per a Mats Pedersen. Quina emoció en este final d'etapa.
1: Super emocionant, Javier.
0: Increïble, de més actituds personals, els corredors, els quatre, a veure de quina manera, què estan fet, el més interessant, Mathieu Van Der Poel, els altres són conscients de lo que estan veient. Si se guarden, no n'hi ha res que fer, perquè darrere n'hi ha un interès perquè Pedersen puga aplegar a poder desenvolupar-se i poder intentar-lo, no? Està siguent una etapa increïble. No estan ficant-se molt d'acord en el tema dels quatre, perquè no estan units com deuen d'estar units. De dir, che, primer anem a plegar i després ja veurem qui guanya.
1: Sí, però és que si apleguen tots així, tots sabem qui guanya.
5: Segurament, sí. Segurament serà per a Van Der Poel. Estava ara fent un poc el remolonet, sí, el noruec. Sí. Però és que ha passat la moto, ha donat ahir bidons a tots quatre ja, perquè ja no queda més, ja és l'últim bidonet abans d'arribar a la línia de meta. Bueno, dins de tot, d'hi haver una desigualtat clara, jo crec que en quant a les possibilitats de victòria per a cadascú dels quatre, estan treballant prou bé, ja dic, de manera conjunta, però la responsabilitat té que ser per al màxim favorit, com és Mathieu Van Der Poel, que quan passa el relleu se nota, com agafa de velocitat, ara mateix a 60 quilòmetres de velocitat de creuer dels quatre de davant en tota la palissa que porten damunt, i darrere a 45 segons, clar, per a reduir a 4, que van a 60, a quina velocitat té que tirar darrere el Lidl?
0: Bueno, està clar que si estaríem parlant de, bueno, un 10% més, estem parlant de que se poden clavar per poder llevar-li diferències, pues a 60.
1: Ahí ho tens, 68 km per hora.
0: Pues imagina.
1: El pilot va a 68 km per hora.
5: Mos queden tan tranquils.
1: Sí. Este matí que José Luis està ahí així a rodar, a 68, però no.
5: Baixant sí, baixant el desert sí, a 68 sí, baixant sí. No, els radars s'enxufen tots, en esta velocitat passa el pelotó i fa 150 multes cada dia que passa el Tour de França. Que passa que després no les paguen. 8 km i mig, i ara tenen una xicoteta zona molt agraïda, ahí tenen el descens, venien a la zona repechera i de nou van a creuar esta localitat francesa ja molt a prop de la línia de meta en Ussel. Van a molta velocitat, aixina van a caure els segones, però és molt complicat neutralitzar l'escapada. 8 km, si no canvia el ritme i no arriben a zona molt més dura,
1: jo crec que ho tenen.
0: Bueno, però jo que entenc i que ha sigut de ciclista, tinc les meves dudes també, està clar.
1: No, normal.
5: Aposta, mulla, qui guanya? Sí, Pedersen o Van Der Poel?
1: Però de ser no va
0: claro,
1: tenir
0: por. Jo soc de Matthew
1: Van Der Poel. Matthew, no? Sí. Conclou el primer joc en la final de Wimbledon.
2: I és per a Sinner que ha fet valdre el seu servici davant d'un esveret que està molt centrat. I jo no sé, Pancho, quin sefonament tècnics ha canviat en el servici Sinner, que sembla que li pegue més en la punta de la raqueta i no fa gens de kick, que està totalment tirant plano.
4: Sí, bueno, en hierba realmente el servicio es más rápido y entonces saca más plano. Lo que sí que hemos visto es que el 90% de los servicios Sinner los ha efectuado sobre la derecha de Zverev, que quizás sea su golpe menos efectivo, y es quizás hay una donde puedan estar una de las claves también del partido en esa supremacía que tiene Sinner sobre Zverev.
2: Primer joc en el que servirà el alemà Alexander Zverev, brillant campió del torneig de Roland Garros enguany, primer treta guanyadora, 15-0 per a d'ell. La veritat és que estan molt, molt, molt concentrats tots dos, i si te fixes, Luis, molt més lenta la pista que en les primeres dues setmanes, perquè es xafa i l'herba dona pas a la terra.
1: Clar, cada volta és més una pista de terra que una pista d'herba, no? Excepte en la zona de recepció del servici, on ahí, quan toca l'herba, Pancho, la pilota agafa velocitat.
4: Claro, es la zona que menos se pisa y es la única, digamos, es lo poco que queda de hierba, porque ya la parte del fondo es casi más tierra que hierba, exacto.
2: Pues en 15-0, servint, que per ser com estan arriscant en el segon servici tots dos tenistes, primer Sinner, traguet a 200 per hora el segon servici, i ara Zverev també, és clar, Zverev, 2 metres de tenista, a la fi, colpeja la pilota entre l'extensió del braç i el bot, a 3-10, 3-20, és una barbaritat.
1: 30-0 per a Zverev, 1-0 per a Sinner, últims 7 quilòmetres en l'etapa del Tour.
5: I ha perdut un element en Lidl-Trek en aquesta lluita per neutralitzar. Acaba Quinn Simons de dir, m'he quedat ja 8 en reserva, s'ha deixat caure ja d'este pelotó, ara de 38 unitats, on el que està fent el treball és Carlos Verona, que venia segurament més fresquet perquè ja venien molts quilòmetres treballant els altres dos ciclistes de Lidl-Trek, que l'altre és el canadenc Derek G. Els coequipiers de l'equip de Juan Ayuso, de moment mirant l'etapa amb butaca, tant el Bisma, que això sí, ben col·locat, porta a Jonas Vingegaard ara mateix al quart d'aquest grup del Mallot Groc, molt més darrere i també tranquil, controlant la situació com sempre, Tadej Pogacar. Jo veig els ciclistes en estos repechons i estan maleint el que ha fet el traçat de l'etapa, perquè després d'aquest descens els ha vingut un repechone de vora 2 quilòmetres, que és un 3-4%, però la tosta que porten damunt fa molt de mal, però estan aguantant, 43 segons ara mateix a 6 quilòmetres de meta.
0: Sí, i de fet ara sí que s'acaben de ficar més d'acord, no? Per cara a que són conscients de que darrere tenen interessos de poder agafar a estos 4 ciclistes. Està clar que va ser molt interessant, no n'hi ha res clar, i d'alguna manera estem veient una etapa increïble.
1: Ens falten 40 segons, 6 quilòmetres.
5: No, volia dir, si no arriba algú més que se sume i que ajudi ara mateix a Verona i a Bokelan, van a guanyar els de davant i van a guanyar en un minut, perquè ha perdut també Derek G, només tiren dos davant, dalt són 4, i a poc que treballen, que col·laboren Bodan i Johannesen, perquè Van der Poel i Pico, que evidentment sí que ho van a fer, a falta de 5 quilòmetres, jo crec que l'etapa ara sí que està dalt, a no ser que s'incorpore algú a tirar darrere en el peloto, Ha perdut Lidl-Trek a 2 homes en ixe repecho,
0: Sí, però bueno, n'hi ha 3 homes que ara estan tenint interès i que d'alguna manera estan volent entrar, perquè darrere, si se té interès un equip i se perden corredors, després tenen que entrar en escena a 3 equips, anem a veure què és el que està passant, perquè estan rebaixant,
1: Sí,
0: cuidado,
1: sí.
0: Estan a 38 segons, ahir n'hi ha algo que no estem veient en televisió, però està llamant l'atenció.
1: Estan rodant espectacular els de dalt i els de darrere.
5: Donant un espectacle absolut de ciclisme a moltíssima velocitat. Veurem la mitjana quan creuen la línia de meta, però segurament alta velocitat en un dia també de moltíssima calor, de moltíssima temperatura. Recordem que l'organització del Tour ha tingut que retallar 30 quilòmetres del que estava previst en un principi per aquesta alerta roja, no?, per la forta temperatura que es patís al País Veí. I ara aquests 4 homes que estan a poquet més de 4 quilòmetres. Ara esta zona sembla un poquet més favorable, tornen a agafar velocitat, ahí estan pròxims als 60 quilòmetres per hora, i està ahí la distància ballant, 38 segons entre els 38, 40, 42 segons, va estar ahí la cosa,
1: És que és sorprenent, Javi, perquè el pilot els veu, quan hi ha una recta diu, estan ahí, anem a per ells, però retallen a poquet,
0: No, retallen a poquet i, està clar que quins són els interessos del pilot, no? D'alguna manera, per poder agarrar-los, perquè si el pilot diguera anem tots, anem a ficar-se d'acord, està clar que per molt bons que són els que van davant els quatre, els havien agafat ja, eh?

0: Estic veient que el noruec està fent-se un poquet el remoló, ja fa uns quants quilòmetres, eh?
1: Sí.
0: Johannessen ja fa 2-3 quilòmetres des del moment que havia repartit la moto als bidons, que està ahí darrere sempre donant un poquet la cara, i és lògicament molt comprensible, eh? Perquè en quant a punta de velocitat probablement siga el quart, no? En la línia de meta, i té que jugar una altra carta, la de la sorpresa, encara que tampoc pot esperar molt, eh? Perquè estem pràcticament en els últims 3 quilòmetres. Mira, apreta Cofidis, hi ha un nou client ahí tirant, és Joni Zaguirre, eh? El corredor basc, el veterà corredor basc, anuncia que se retira de Cofidis, el que està tirant ahí per part del conjunt francès. Ja s'ha sumat un element més, això fa que aquesta distància estigui ahí en els 36, 37, 38 segons.
2: Però arriben, eh?
0: Jo crec que sí.
2: 3 quilòmetres, 37 segons.
1: Sí, jo pense que també, i de fet tot està clar que xua a favor d'estos 3, d'estos 4 corredors. Però, cuidao, torne a repetir-me, tenen que ficar-se d'acord, sí, tenen que tindre-ho clar, que hasta l'últim quilòmetre no poden jugar les seues bases personals. Personals, dic, d'actituds, de veure de quina manera arrancar i com poder iniciar l'esprint.
2: Últims 3 quilòmetres d'esta etapa, el marcador en la final de Wimbledon, Carlos?
3: Sinner, 2, Alexander Zverev, 1, primer set, 2 jocs a 1, guanya l'italià.
2: Què tal ho veus, Pancho?
4: Bueno, de momento todo lo previsto, ¿no? Están los saques, están prevaleciendo, ambos jugadores han mantenido el saque y de momento, bueno, mucha igualdad. Vamos a ver cómo transcurren a partir de ahora.
2: 2.5, que és el que li resta a etapa, José Luis.
0: Sí, i a 65 per hora, eh? Ara en terreny descendent, pràcticament es portarà cap a Ussel, on està col·locada la línia de meta que espera ja els corredors del Tour de França. La novena etapa de la carrera francesa en el punt a punt de la Punt Ràdio. M'imagina ara mateix com estaran els cotxes dels directors d'aquests equips, dels quatre homes que van davant, tractant de donar l'última instrucció, l'última consigna. És que no són favorits, cas de Johannessen, cas de Bodan, on tenen que tractar d'intentar o de sorprendre als seus companys de fuga. I, evidentment, també en el cas de Van der Poel o el mateix Tom Pidcock, que estan jugant-se una etapa del Tour de França, que no és poca cosa. És ser protagonista en el planeta ciclisme, ja no només en el dia d'avui, sinó pràcticament ja durant tota la temporada. És algo que tot el món vol, però estos quatre sembla que van a lluitar per això. A puntet estan de creuar la línia de l'últim quilòmetre. 26 segons, eh? 26 segons
2: la venda. Estan retallant-los des de darrere, quilòmetre i mig per a que acabe la etapa.
1: Ahí está lo que diem, l'actitud dels quatre. Si ara alcen el peu, se poden veure en un problema, però no. Jo pense i estic segur que ja se la van a jugar i que ja Matthew Van Der Poel està mirant les seues qualitats personals i interiors per poder saber en quin moment arranca i poder buscar i encontrar el que ell vol, que és guanyar l'etapa.
2: Ja
1: la té ja, eh? La té ja.
2: Ja veiem el rectangle roig.
0: Sí, sí, ahí està la Flam Rus, el mocador roig que delimita l'últim quilòmetre, últims mil metres en esta etapa per al Tour de França. La creuada en primera posició, Mathieu Van Der Poel, soldat a la seua roda, Tom Pidcock, tercera posició per a Johannessen. La quarta espera Bodan, el francès d'Education First. Ahí la carrera ja...
2: 20 segons de distància.
0: Sí, que veu com... Està ja la línia de meta esperant-los, la gent en els dos costats de la carretera i darrere que estan fent l'últim esforç. De 9 segons ara mateix està... Bueno,
2: 700 metres, sí, sí.
0: Baixant moltíssim la distància, es tenen pràcticament damunt. Estan veient-los, però jo crec que van a tindre temps, eh? Inclús de fer-se paronet abans d'encetar l'esprint. Però la primera plaça permanentment per a Mathieu Van Der Poel. No ataca ningú dels dos, ni el noruec ni el francès, eh? Que estan ahí un poc resignats.
1: Sí, no, resignats no. Estan deixant-li la faena a fer a Van Der Poel, però Van Der Poel ha alçat el peu perquè també té que esperar i necessitar la força que té que tindre per esprintar, però no van agafar-los, eh? Va,
0: però estan ahí, eh? Estan passant les motos, ja saben que estan ahí, que no poden despistar-se. Últims metres, va produir-se l'esprint, va tindre aquest xicotet marxa, la escapada de quatre homes, s'està resolent esta novena etapa del Tour de França. Aguanta esperant-la. Quina sang freda, eh? Quina sang freda de Mathieu Van Der Poel, que mira cap arrere i segurament ha vist com venien els jocs. Arranca Van Der Poel. Què podria de Van Der Poel? Ell aguanta en principi. Li guanya la roda a Johannessen. Anem a veure el noruec, però Van Der Poel que apreta, li tira tota la força, el salsa damunt de la bicicleta. Vol guanyar Van Der Poel, va guanyar Imperial Van Der Poel.
2: Quin crac.
0: Van Der Poel Imperial guanya la etapa. Poderío absolut del de l'Alpecin per davant de Johannessen. Tercer, Pidcock, quart, Bodan. I arriba el pelotó, encapsa la Pergana i per Pedersen.
2: Espectacular, Javier.
1: No, però és que era el que diem. Què passa en el Tour de França? Quan a mi me veuen per el carrer, ja s'ha acabat el Tour, che, no sé què. A 15 anys, si és un espectacle ver el Tour tots els dies. I qui ha guanyat? El que havien comentat que anava a guanyar. No ho entengo fàcil, eh? No me mires, Carles, que no ho entengo fàcil. No, en el tenis jo no entenc, però el ciclisme...

0: Ha sigut molt difícil, eh?
1: Però per favor. Com ha arrencat Matthew Van Der Poel? Com ha esperat? Perquè anava a velocitat de carranc, no tant, però anava molt espai i ha esperat la seva distància per a des d'ahir arrencar i que cap dels tres que tenia darrere li pogueren passar.
0: Efectivament, però és que si haguera fet una altra cosa que se diu en el record ciclista de juvenil, que haguera tirat per el temor de que el grup de darrere l'haveren agarrat, no haguera guanyat en la vida. Ha calculat al mil·límetre. Després de guanyar, fija't, han entrat soles a 6 segons el gran grup.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Increïble. És per llevar-se el sombrero. També tinc que dir una altra notícia.
1: Vinga.
0: És jo, el mànager, no sé sí, la gent si ho sap, de Van Der Poel, és el germà. Sí. Jo estic parlant d'ell i podia haver guanyat l'etapa dins de 4 o 5 dies perquè estàvem a punt de tancar l'operació i ara
2: ja
0: no
2: l'he tancat.
0: I che,
1: ja te la butxaca,
2: no tinc,
1: clar,
2: no sí. Tinc sort. Mira que volia que guanyara ahir, però és que no tinc sort, Luis.
1: És les coses passen. En fi, Matthew Van Der Poel, guanyador d'esta etapa que en un instant analitzem. Abans, tornem a la final de Wimbledon, Carlos.
3: Dos jocs iguals en este primer set, no n'hi ha breaks i estan tots dos jugadors traguent com animals, traguent com si s'acabara el Montgui. Estan en tota la precisió possible, en uns intercanvis que també estan siguent molt durs, buscant-se més en la dreta. Ara la R, l'italià Yannick Sinner l'estampa a la xarxa. I jo crec que és el partit que és Zverev més ha preparat tàcticament en la seva vida. I està intentant variar tot el que pot.
1: Pancho, ¿qué piensas?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Zverev está sacando muy bien, la verdad está sacando bien y le está manteniendo en el partido. Casi todos los intercambios de fondo hasta el momento los ha ganado Sinner y está claro que a Zverev no le interesa llegar a ese extremo, o sea, tiene que intentar atacar y servirse sobre todo del primer tiro para intentar coger la iniciativa.
1: 0-15.
3: Traguente, Yannick Sinner, primer servicio que se estampa en la cinta de la xarxa. Preparat per a restar, tens que restar molt agachat també en Wimbledon perquè la pilota bota en el quadre, que és on menys xafada està l'herba, així que es vara com si fora en lloc d'herba gel, que és quasi el mateix. Tractant d'obrir molt, molt angle en el revés Sinner, però és que fa el mateix per agafar la iniciativa i guanyar el punt. És veritat que, quan t'he dit, jo no l'havia vist en eixa concentració tàctica, sobretot per a construir el punt i buscar el moment del col guanyador.
1: 0-30. Pues atención, Pancho.
4: Sí, sí, momento peligroso. Sinner también es uno de los jugadores que mejor juega bajo presión. Sí. Vamos a verlo ahora, pero muy bien este intercambio. La verdad es que Zverev está jugando muy agresivo y bueno, vamos a ver cómo acaba este juego.
3: Tota la irregularitat, la inconsistència que ens va mostrar ahir la final femenina que va coronar Linda Noskova, esta siguiente qualitat i molta més constància tant de Sinner com de Zverev, com diu Luis Eix en la primera treta de l'italià Yannick Sinner en esta tercera treta, 15-30, anava 0-30 i ara serveix per a ficar el 30 iguals al marcador en este quint joc del primer set. Dos jocs per a cada un, empat a dos. Allà va Sinner tirant-se la pilota massa llarg. El servici anirà amb el segon, que en lloc de buscar a l'espanyola molt de kick, molt d'efecte, pega també una saquina plana que va rapidíssima. Ara sí que l'ha ficat un poc més de globus, d'efecte, però Sinner està atentíssim. Ara sí que el paral·lel de dreta se li ha anat ample a Zverev, amb la qual cosa empata este quint joc a 30, Yannick Sinner 30 iguals en la final de Wimbledon.
1: Però els dispatxos posa 0-30, ells de Sinner, errada no forçada de Zverev.
4: Sí, y sobre todo este punto ha sido muy claro del patrón de juego también de Sinner. Resto cruzado de Zverev y revés paralelo de Sinner buscando la derecha de Zverev que la tira fuera.
3: Ahí está Traguent, el primer saque sí que entra, ara no pot restar bé Zverev. Punt per a Sinner, que ha alçat un 0-30, 40-30, serveix per a ficar el 3-2 al marcador. La veritat és que el repertori de direccions que té en el sac en cada treta Yannick Sinner és espectacular, per això ara mateix és el jugador número 1 del món. Ahí està servint, 40-30 per al 3-2.
1: I altre.
3: A la T el servici, logra

0: Car la pilota es veu sense cap tipus de control, la tira fora, joc per a Sinner, 3-2, primer set de la finalíssima de Wimbledon.
1: Tres servicis guanyadors per part de Sinner, un d'ells ace per a col·locar-se 3-2 en el marcador. Bueno, pues anem a tancar amb l'etapa del Tour de França mentre s'obri el podi, una etapa on teníem l'emoció de qui anava a guanyar, si els de davant o els de darrere, a la fi, per 6 segons han aplegat a temps els escapats, José Luis.
2: Sí, ho hem comentat en el transcurs de la transmissió, que era una etapa que pràcticament una clàssica, no? I ahir, moltes voltes, i les distàncies d'un minut i 20 segons, un minut i 40 segons, semblen molt poquet, no?, en una carrera per etapes, però avui teníem autèntics clàssicomans davant i Mathieu Van Der Poel ha fet un carreron. N'hi ha que dir i recordar, posar en context un poc, ahir al Pecim va pegar un clafit en Philipsen, en el seu company, i li va preparar l'esprint, i Merlier li va passar com un avió per darrere, se va anar molt cabrejat, i això és tindre un crac. El crac al dia següent té solució al Tour de França, guanya una etapa com la guanyada, no? Els meus honors per a Van Der Poel, que és top 5 en el món.
1: Mathieu Van Der Poel, espectacular, Javier.
3: Sí, efectivament, a més, increïble com a persona, un tio senzill, a més, serio, i, bueno, també n'hi ha que dir que és el net, jo crec que se recordarà tot el món, és el net de Pulidor. ¿Se recordó no aquí?
1: Claro.
3: Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí, sí.
0: Tú dona cuenta. Black Navy y los ciclistas corrían fumando.
3: Exacto, clar. No, el segundón, que Pulidor sí, siempre hacía sí. El segundo. Pues este es el net, imagina't. Bueno, me alegra porque aparte de que es amic, es un hombre que ho dona tot, se entrega, es muy guanyador y de fet me alegre molt por ell. Enhorabona. Y han visto una etapa increíble, Luis.
1: Una mes,
3: El turno ha acabat, anem a veure coses molt bones.
1: Una mes, el cap de setmana que ve. Tornem amb més etapes d'este Tour de França amb el magisteri de Javier Castellar i de José Luis Gual. Un abraç.
2: Igualment.
1: Queridos, gràcies.
2: Bona setmana.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies i bona vesprada. Les 5:33, així que abandonem ja el ciclisme després d'aquestes 2 hores màgiques de Tour de França i anem a buscar el torneig de Wimbledon. Esta gran final, el servici espera Sasha Zverev.
0: Que va guanyant 30-0. Este sisè joc del primer set, 3-2 per a Sinner. Dos molts bons servicis per part de l'alemany, d'Alexander Zverev, que recordem va guanyar Roland Garros en guany, clar, una final que jugava sense tindre enfront ni Alcaraz ni a Sinner. Nova treta, servici molt poderós, i guanya el punt Zverev, 40-3, a punt d'empatar el primer set a 3, per cert, parlant de que juguen el número 1 i el número 2, tire un poquet de menys que no seguisquen l'estela de Sinner i d'Alcaraz. Els Ben Shelton, Joao Fonseca, ara veurem Rafa Nadal, però els falta aquest poquet de consistència que faça que en el tenis n'hi hagin més de 3 o 4 favorits.
4: Sí, yo creo que necesitamos urgentemente que Carlos vuelva.
2: Sí.
4: Creo que es urgente, pero por el bien del tenis también, porque si no ahora mismo, sobre todo Sinner, vamos a ver, ojalá Zverev también finalmente se una al carro después de Roland Garros, pero creo que por el bien del tenis necesitamos que Carlos regrese pronto.
1: ¿No has visto algún vídeo y sembla que la recuperación va bien, ¿no?
4: Bueno, ya ha empezado por lo menos a tocar bola. Las lesiones de muñeca siempre son complicadas, ¿vale? Yo, mi experiencia siempre, cuando alguien está con la muñeca, son complicadas porque hay muchos huesos ahí y las recuperaciones no son fáciles. Ojalá vuelva pronto a pista.
0: Trau Yannick Sinner, segon servici, empat a 3, primer punt en este sèptim joc. Quina dreta creuada de Zverev, que si li ha anat d'un ditet. Per poc, tot i que no cal revisió del punt. Veus, així el VAR funciona millor que en el futbol.
1: Sí, així no hi ha dubtes. Així no hi ha jutges,
0: Luis,
1: de línia.
0: I Luis, et dic una cosa.
1: Ja han desaparegut.
0: I sí. Quan pega una pilota en el sostre del techo, quan hi ha pista coberta, sí, se repetís el punt. No com ahir en el Mundial.
1: Sí, sí,
0: que pega en el cable de la càmera i seguís.
1: I va
0: a la terra. Amb el segon servici, toca la xarxa, i és fora del quadre de saque. La qual cosa farà que tinga segon servici. No tornarà a treure primer. Segon servici per a Yannick Sinner, guanya 15-0 este setè joc, empat a 13 del primer set, totalment agachat per al resto Zverev, la pilota que se queda en la xarxa, aixina que tindrà nova oportunitat Sinner. Havia encantat primer servici després de la primera errada, va en el segon assegurant, però quasi se li va agarra la dreta, la paralela, guanyadora, 30-0 per a l'italià.
1: Però que capacitat, Pancho, per a concentrar-se segundo saque a la línia.
4: Sí, es que son muy buenos. Los jugadores, la verdad, es que son muy buenos. Cada vez son mejores, cada vez hay menos errores. Y es que son muy buenos, porque jugar aquí, claro, no se aprecia tanto, pero tú en pista, ves a la velocidad que va la bola y al nivel que juegan, es una barbaridad.
0: El que pasa es que yo tire de menys, que n'hi has que més artistes, en tot el respecte, per als brevis, com Alcaraz. A mi és que m'agradava molt veure, pues, en espanyols, a Feliciano, a Gael Monfils, a Kyrgios, en tot l'altre lado que estava, per la qualitat del repertori que tenien, i jo m'ho passé millor, en que aquest tinc 39 anys, veient a Dimitrov, que a la meitat dels top 50 de l'ATP.
4: Sí, lo que pasa es que lo que vamos es a esto, a cañoneros, sí, sí. A puntos cortos, mucha fuerza, muy físicos, y entonces, o sea, tienes que ser muy bueno para poder hacer ese intercambio de golpes, de abrir pista, de jugar con peso, de jugar con el cortadito. Tienes que ser un artista, como bien has dicho.
0: Pero yo te lo voy a decir, yo a Fonseca sí que el veía un poquito de China y Ben Shelton, pero no tornen, igual que Francesc Tiafoe, no tornen ese último pase para clavarse en un top sin clar en opciones de arribar a finales de Grand Slams.
4: Bueno, acuérdate también de los de la Next Gen, cuando, ¿sí? ¿Vale? Que todos apuntaban mucho y realmente ninguno llegó. Ahora estos, vamos a ver si son capaces, parece que son buenos, vamos a ver si son capaces realmente de llegar.
0: Parlant de la Next Gen, Wui Cruz, el fill major de Leighton Hewitt, ha perdut en Wimbledon la final de Junior. Son pare va guanyar, ja farà 20 anyets. Erra en el revés, Jannik Sinner s'està defensat com un gat. Zverev anava 40-0, Sinner ara 40-30, després de dos errades en els ral·lis, en els pilotejos, en els intercanvis llargs, Luis, que està dominant un poquet més Sinner, perquè tracta de ficar-se més dins de la pista, més xafant la línia de fons per a poder, en la inèrcia, colpejar cap a endavant i no endarrerir-se.
1: Però, en fi, té l'oportunitat així de tancar el joc.
0: Ahí va. En la treta, no supera la xarxa, tindrà segon servici Jannik Sinner, 40-30, trau per a desnivellar altra vegada este primer set i ficar el 4-3 a assegurar el resto de revés de Zverev. Ara el paral·lel que no s'ha agachat prou, estampa la pilota, perd el punt, perd el joc, guanya 4 jocs a 3 Sinner a Zverev en el primer set de la final de Wimbledon. Is that
5: really wise? Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu. Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
9: De tu a tu.
7: Punt a Punt. Luis Urrutia.
0: Vivim la final de Wimbledon entre Sinner i Zverev. Primer set, 4-3 per a Sinner. Trau ara Alexander Zverev. I tot i que els més VIPs d'esta final de Wimbledon són els oients de Punt Ràdio i de Punt a Punt, també els actors de Hollywood han vist que estan mirant el partit, Dustin Hoffman, Ben Stiller, també, per suposat, la família reial britànica. I és que això és un esdeveniment social

0: con la caña y la, sí, la ha tirado fuera. O sea, salva ese primer momento de peligro de Pérez.
1: En lloc de pegar-li amb les cordes de la raqueta, li ha pegat en el marc i la pelota ha eixit borratxeta, borratxeta. Dius altra vegada, trau primer servici Zverev a punt de tocar línia, però se n'ha anat fora, buscava la T, buscava la creueta, és a dir, al revés de la posició de restador de Jannik Sinner. Zverev amb el segon servici, recordem, dius, 40 iguals en este octau joc del partit. Torna a empalar-la malament. La raó, l'explicació, perquè en terra no se veu tant ni en dura no, tampoc, és que la pilota bota irregular.
0: Sí, yo creo que no ha botado bien, también estaba muy lejos, se ha sacado abierto, entonces le ha costado medir ahí a Sinner, o sea que ha sido muy bueno, y Sinner la verdad es que estaba bastante atrás, entonces o ha vuelto a impactar con la caña, ya la cuarta o quinta bola que impacta a Sinner con la caña,
1: Trau
0: y todas de derecha.
1: Exacte, Trau Zverev per empatar a 4 jocs el primer set de la final de Wimbledon i ho aconseguís.
2: Pues ho ha aconseguit. A voltes diuen que, que el cap de... Zverev és com una cafetera. Però ara ho ha resolt bé, aquesta situació, este Brinkman Pancho.
0: Sí, sí, todos son muy buenos. Al final es lo que tú dices. Una cosa no decir, oye, pues quizás si lo comparamos con Sinner, pues a nivel mental, pues cada uno tiene sus habilidades, pero al final son todos muy buenos. O sea, un jugador cuando está ahí, estamos hablando del jugador que está al 2 del mundo. Entonces, pues bueno, méritos ha hecho desde luego y bueno, vamos a ver.
1: 4 iguals, Trau, Jannik Sinner. Home, la veritat és que Zverev és un poquet amargo, que lo diguen a Ferrero, que no li, més que li va aguantar 3 o 4 mesos d'entrenador i l'envia a Parragar, perquè és que, a veure, no està tronat com Tsitsipas, que eren mateix patró de jugadors, però també té una perdigona bona, Primer punt del nové joc per a Jannik Sinner, que està traguent 4 jocs iguals en el primer set, 15-0 per a Jannik Sinner, molt més consistent, molt més sòlid, i amb el...
2: Però abans parlaves de jugadors que estan en el top 10 mundial, i jo crec que Zverev és l'únic que ha aprofitat ixe buit que ha deixat Nadal, ixa baixada una miqueta de ritme de Djokovic, les lesions de Alcaraz. Crec que l'únic de tots estos que ha aprofitat per a plegar constantment, no?, a semifinals de Grand Slam és Zverev.
0: Sí, siempre, es que siempre ha estado ahí. O sea, siempre no se le echaba en cara, pues quizás en los Grand Slams, o sea, el dar ese pasito adelante, el no haber ganado nunca ningún Grand Slam. Pero realmente, como dices, es que siempre ha estado ahí, ha sido uno de los mejores jugadores. Y de hecho, bueno, de momento ya tiene a Roland Garros, ahora está ahí en la final. Bueno, es lo que tú dices, ha dado realmente un paso hacia adelante. Y lo que decíamos antes, igual que es importante que Carlos venga por el bien del tenis, es importante también que Zverev realmente pueda mantenerse y plantarles cara a los dos jugadores que nos quedan que están por encima, que son Carlos y Sinner.
2: És que d'aquell top 4 que hi havia, una volta el britànic ja es caigué per les lesions, ens queda el top 3, retirar Nadal, aparegué Alcaraz, però clar, és que la irrupció de Sinner, Federer se n'anà, i queda l'antològic Djokovic. Quan avanço una miqueta més el partit entrarem ja en el debat de sobre qui és el millor tenista de la història, però en fi, abans tenim que atendre perquè des del resto Zverev apreta.
1: Empat a 30-30 iguals, 4 jocs iguals, és a dir, absoluta igualtat en esta primera mànega, en este primer set de la final de Wimbledon, que està enfrontant l'italià Jannik Sinner, ara traguent, i l'alemà Alexander Zverev. 30 iguals, Trau Sinner per a ficar-se en avantatge amb una mecànica absolutament pulca, tirant-se la pilota no només alta, molt, molt, molt, molt davant, va qual cosa xafa ja un metre i mig dins de la pista. Primera treta no, la segona sí, la restada de revés de Zverev, la dreta invertida, guanyadora de Sinner, se fica en avantatge 40-30.
2: Impressionant, Quina dreta. Perquè, a més, té que donar un pas arrere, clar, i té que canviar tot el pes del cos d'arrere avant. Exacte. Per a colpejar aquesta dreta brutal,
1: Es el que se dio quitarse de derecha.
0: Sí, es una de las características. Nosotros en la academia lo recordamos mucho y eso lo decimos mucho a los chicos. Normalmente Sinner, cuando estaba con Piatti, cuando él le explicaba a Piatti en algunas de las charlas y demás de las cosas que trabajaba con Sinner, una era precisamente lo que habéis comentado, que él antes de golpear la bola da un pasito atrás para dejar espacio y poderse mover hacia adelante, y ahora ha sido

0: pues la demostración de eso.
1: Segons el Vici per a Sinner, 40-30 per al 5-4. La pilota amb molt defecte, resta molt profund i molt bé de revés. És veritat que està rebentant la pilota, però aguantant de les acometides l'italià i sense vindre a baix, hasta que es desespera. És veritat, boom, top per l'aire, cavall i picador, la tira fora. 5-4, guanya Jannik Sinner.
2: De moment, a ritme de servis i guanyador, hem tingut només un breakpoint. L'ha tingut Sinner, però ho ha resolt molt bé Alexander Zverev, l'alemany, 5-4 després dels primers 9 jocs en este partit, en esta final de Wimbledon. Bueno, jo crec que li falten una miqueta d'emocions, Pancho, al partit, ¿no?
0: Sí, porque están los dos manteniendo el saque, quizás solo esa ventaja que ha tenido Sinner, pero bueno, ahora llega el momento caliente del set. Creo yo que ahora realmente es donde puede que en algún momento, vamos a ver cómo mantienen los dos la presión, se está acercando el final. Y ahora, pues bueno, yo creo que de alguna manera es posible que alguno de los dos pueda tener algunas opciones para poder cerrar el set. Vamos a ver cómo se desarrolla.
2: Mira, la repetició, has vist com rellisquen. Molt paregut a la terra batuda, Això abans no passava, Això han de pressa en els últims anys.
0: Sí, bueno, y si vemos a Djokovic resbala en rápida como si estuviera en tierra. Claro, creo que hablamos de los jugadores de ahora. De Sinner dicen también que pues toda su práctica anterior en esquí y demás, que es una de las cosas que más le han ayudado, sí. Y es verdad, a resbalar y a mantener el equilibrio en tenis, que hoy en día el equilibrio es uno de los factores más importantes a nivel técnico.
1: Es que obrir les cames fa un espagat i no es desequilibra i encara manté la verticalitat i se va cap endavant. A més que la imatge la plàstica de cine sempre me recorda, on recordes de Bambi quan naix, sí. Que està aixina que pareix que se li van a trencar les cames, però salsa, pues això és lo mateix. Sembla que se'n vaig a desmuntar, però ahí va. 5-4 guanya 5-4 Sinner en el primer set. Servís Zverev per als 5 iguals, bona treta, bona dreta, oberta, punt per a Zverev, 15-0 davant de Jannik Sinner. Ara sí que ha tret i ha pujat a la salsa,
0: Eso, cuanto más lo haga o pueda hacerlo, realmente pues más le va a favorecer, porque el intercambio no le favorece.
1: És que jo el que no entenc és que medir 2 metres en pista ràpida no puja més, Zverev.
0: Sí, siempre se dice, el problema es que se juega tan rápido que no tienes tiempo. Yeah. Aunque parezca, vale, increíble decir cómo un tío de dos metros llegar a la red, es que se juega tan rápido que antes prácticamente en hierba se jugaba saque y red hace 30 años.
2: Constantemente, sí.
0: Claro, y ahora es que no te da tiempo a subir.
1: Segons servici, la ficadins, Zverev, bon el resto de Sinner, manant de dreta, creuada, altra creuada, traguem-li de la pista, Zverev, que fa el millor punt del partit fins al moment, de fora cap a dins, amb la dreta en carrera, i li la clava a Jannik Sinner.
0: Puntazo, ¿no? Increíble dónde la ha podido meter, porque estaba totalmente fuera de la pista, lo ha sacado con una derecha cruzada 2 metros por el lateral, y bueno, la ha pillado delante en el único sitio que la podía pillar, y la ha jugado un paralelo. Pues bueno, es que solo lo pueden jugar los cracks.
1: Puntàs de Zverev, que està traguent en este joc número 10 i guanyant 30-0. Ara Ace, la pilota molt oberta, ara sí que l'ha pegat en molt de slice,
0: Yo estaba diciendo, ¿no? A ver si ahora llega el momento que les tiembla el pulso y de luego a Zverev de momento no le está temblando.
1: No és la final d'ahir de les jugadores txeques que va tindre molts dents de serra, que de colp i repente 40-0, 3 dobles faltes. Ai, no, ahí no están perdonant. 40-0, Zverev guanya en este joc, per 5-4 en el primer set. El resto, amb molta sort de Sinner. Le havia tocat malament, però la pelota ha rosat la cinta i s'ha quedat morteta, però en el camp de Zverev. És a dir, punt per a Sinner, 40-15 per a Zverev. Es disculpa el tenista italià perquè ha tingut molta sort, això és la veritat. Ah. Però perquè corres com un conill, no arribes.
2: És que, a més, la pilota bota just on més herba hi ha. I ahí
1: es queda.
2: La amortigua i ja pràcticament no bota. 40-15.
1: Trau Zverev, resta de Sinner, la dreta és molt bona de Zverev. Sinner, sí, que la tira llarga. Perd el punt, perd el joc. 5 jocs iguals en el primer set. Igualtat absoluta entre Jannik Sinner i l'italià i l'alemà Alexander Zverev.
2: Pues ha pregado la de la veritat, Pancho Alvariño.
0: Bueno, vamos a ver, ahora 5 iguales ya.

0: queda poquito y si no nos vamos a ir al tiebreak. Entonces, bueno, vamos.
1: Yo creo que el set es mereix el tiebreak, ¿eh? Per l'equilibri que hi ha hagut, yo creo que se ho mereix.
0: Sí, de momento está claro que ninguno tampoco está dominando más que el otro, o sea que... Bien, vamos a ver el desenlace.
1: Servici per a cine.
2: Hem vist al costat de la família Real, en la llotja, que està president del partit, un excampió de Wimbledon de la teua època, Stefan Edberg. ¿Eh?
0: Hombre, y uno de los mejores jugadores y de los gentlemen en pista que se echan en falta ahora.
1: Y sí, sí, sí que feia saque red.
0: Saque red, este sí que hacía este saque red. Sí, sí, sí.
1: Cada punt.
0: Y tanto.
2: Ahí están, agachant-se per a poder agafar la pilota no massa baixa. En este llarg intercanvi, de moment comandat per Jannis Sinner, però sense amilanar-se. El winner d'Esberet, que se li va fora també per molt poquet, perd el punt, 15-0, per a Sinner, empata 5 jocs iguals.
1: Però en este punt hem vist, Pancho, passa molt, els jugadors prefereixen la velocitat a l'angle, prefereixen jugar-la molt forta al mig, que buscar una miqueta a abrir el ángulo.
0: Claro, date cuenta, también es difícil, ¿eh? En hierba la bola bota menos, viene más rápida, con lo cual tienes menos tiempo. Te es mucho más fácil jugar un tiro rectito, ¿vale?, que intentar jugar un ángulo. O sea, tendrías que jugar una bola un poquito, a lo mejor que te viniera más abierta.
2: Ahora, molt bon punt, en molta qualitat. Resultava una volea de dreta creuada de Sinner. Pum per a Sinner, que guanya 30-0. Está valente, Zverev, tractant d'estar robòtic, però és molt complicat superar, sobretot també la xarxa, clar, l'envergadura, és que si no obrir braços i pareix, és breu, abarquen 5 metres, se te fa de nit. 30-0, guanya Sinner, este lloc número 11, empats a 5 jocs, la primera que li entra, la restada profunda bona, el revés paral·lel de Zverev, i ara se li va a la dreta, creuada, Zverev, altra vegada, està passant de frenada.
1: La cafetera.
0: Sí, es que no tiene otra tampoco que arriesgar, porque sabe que el intercambio no le favorece, entonces, bueno, tiene que tomar riesgos, porque si no, su única opción es esa, lo pasa que, claro, si lo regala.
2: 40-0 per a Jannik Sinner, per tant, tres pilotes per a fer el 6-5. Arribem al moment decisiu del primer set d'esta final masculina de Roland Garros, ace de Sinner, per la via ràpida, 6-5, guanya l'Italia, Pancho.
0: Pues sí, vamos a ver, se acerca el desenlace, o sea que o mantiene ahora Zverev su saque o vamos a ir al tiebreak. Y por cierto, luego comentaré alguna cosa, daremos algunos tips a los radio oyentes que nos estén escuchando, porque tú antes has comentado no la importancia de jugar bajito, sí. Y luego cuando tengamos ocasión les daremos, por si van algún día a jugar ese partido con un amigo en hierba en Inglaterra o en Mallorca, que también hay pistas de hierba, sí, sí. También, sí, sí.
1: Bueno, pues 6-5 en el marcador. Servirà Zverev per a forçar el tiebreak que ja s'ha garantit Sinner, després de guanyar els 6 servicis que ha tingut sense concedir cap oportunitat de trencament de servici per al seu rival. I, bueno, el millor és que poden jugar descoberts, que lluís el sol, que la pista vaja per a sèrie. El final de la segona setmana està bé, està bé.
0: Hombre, yo creo que este año no ha llovido ningún día. No. Yo recuerdo, yo estuve el famoso año que el segunda ronda jugaron el domingo de la segunda semana.
1: Que era sagrat no jugar ese diumenge, ese segundo diumenge.
0: Un follón ahí, tuvieron que pedir permisos, sí, el gobierno, sí. Los sindicatos, hubo allí la Mari Morena, al final accedieron y creo que tuvieron que suspender, no recuerdo muy bien, creo que el mixto y no sé si alguna prueba más.
2: Y per als oients que estiguen sentimos, a Nicole Kidman también. Molt de glamour, molt de famós. No he vist a David Beckham, però suposo que estarà. Ah, no, que està als Estats Units, pensant del Mundial. Si
1: sí,
2: no,
1: sí, que està en el Mundial, sí. Bueno, pues resta Sinner per a guanyar el set.
2: Trau Zverev, que perd per 6-5 en el primer set. Anem a veure què és el que passa. La treta d'Zverev se'n va per molt poquet. Buscava la T fora, aixina que segon servici per a l'alemany. Almenys mal que canvien les pilotes cada 7 jocs perquè les rebentes. O sigui, mateix les canvien cada 7 partits, estos cada 7 jocs. O sigui, la diferència. I ahí està, fent molt d'arcre per a elevar-se. Molt bon segon servici. Té la iniciativa del bomb. Li la lleva Jannik Sinner, que ara fa un gol preciós de volea amb la dreta. Guanyador, 0-15. Digue-li, así estic yo, Sinner a Zverev, ¿eh?
0: Una volea liftada, que fíjate tú que este golpe hace unos años era un golpe solo de chicas.
2: Sí.
0: Los chicos normalmente no lo utilizan tanto y ahora ha ganado el punto con esa derecha liftada perfecta, paralela.
2: Me recuerdo que quien más le agradaba fer ese gol de ATP de chics era a Federer, que tenía molta naturalitat per a fer-ho, molta qualitat per a tot. Sí. Zverev en una treta quasi guanyadora, però molt bé el resto de Sinner, però ara es maixarà. Xarxa Zverev per a guanyar el punt, 15 iguals en este... Joc número 12, perquè guanya 6 jocs a 5, Sinner, en este primer set.
1: Molta personalitat ara de Zverev en este punto, eh?
0: Sí, bueno, al final es uno de los mejores sacadores y hoy un poco, ¿no?, sus posibilidades pasaban por eso. La verdad es que está sacando bien, que está sacando con un porcentaje alto, si no le está dando muchas oportunidades a Sinner de que le reste con el segundo saque y le vaya quitando tiempo.
2: Trau Zverev amb 15 iguals, ace. La pilota que bota just en l'encreuament de la T, així que punt per a d'ell, 30-15, la pilota que ha rosat un poquet de línia, ha tocat un peliu de línia. Ja l'haguem discutit, si no, el club. Perquè, clar, no tenim repetició.
1: És tot tecnologia, no?
0: Sí, sí, ara sí, sí. Ara sí, ja sí.
1: No hi ha jutges de línia?
2: No,
0: i no hi ha possibilitats de...
1: I no és protesta?
0: No, claro, no vas a protestar a una màquina. Alguna vez pasa, ¿eh? Alguna vez, sí. y de hecho yo creo que alguna vez ha fallado también, sí, la tecnología. Hemos visto en las repeticiones como la bola a lo mejor era mala y no la ha cantado.
2: Boom,
0: la máquina.
2: 40-15, trau per a empatar el primer set a 6 i per tant anar-nos al tie break, a la mort sobtada. 40-15 és breu. Trau molt obert, resta bé Sinner, però la pilota li pega en la xarxa, li resta velocitat, així que li queda un revés obert guanyador paral·lel a Zverev, que fa que el punt i el joc siga per a ell.
0: Bueno, vamos a ver, ¿no? Llega el momento importante. Nosotros siempre decimos mucho a nuestros jugadores que al final los partidos duros con jugadores de tu nivel se deciden en uno o dos puntos y quizás ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora viene el tiebreak y seguramente se va a decidir en uno o en dos puntos.
1: ¿Qué le dirías a Zverev?
0: Pues bueno, que siga igual de concentrado con su saque y que intente jugar un poco más agresivo al resto.
1: Tiebreak.
2: Trau Jannik Sinner. El primer tiebreak. Se li va la pilota massa oberta per el corredor de dobles. Així que... Segon servici per a l'italià, per a Sinner, en este primer punt del tiebreak del primer set de la final de Wimbledon, amb molta seguretat. Ahí és molt bo en revés de Zverev, però millor encara la dreta invertida a la línia de Jannik Sinner. Autoritat, eh?
0: Sí, se la queda un poquito corta i ahí Sinner no... A mitad pista, Sinner no perdona.
1: A més, és senzill perquè així se nota molt quan alcen la calç, no? De la
2: sí,
1: línia,
2: sí,
1: eh?
2: Perquè vota.
1: El polset i se calcen...
2: Es guita.
1: Sí, que està clar.
2: 1-0.
1: 1-0, Sinner.
2: Guanya Jannik Sinner el primer punt d'este tiebreak, al millor de 7, recordem, amb el qual es va decidir qui va ser el guanyador d'este primer set, d'esta primera mànega de la final de Wimbledon. Servix ara Zverev.
1: Llarga.
2: Sí. Segon servici per Zverev. Al resto, Jannik Sinner, a veure si l'alemà no li tremola el pol, no li apareix l'enanito, al braç dret, per a traure este segon servici davant de Jannik Sinner. Ho fa molt bé. Resto de revés de Sinner. Comença l'intercanvi duríssim. Ara el paral·lel de revés de Sinner. Quina dreta guanyadora de Zverev. L'ha trencat la pilota, perquè sobretot quan te fan una paral·lela de dreta i gira... Valent, agárrala.
0: Se le ha quedado muy cortita, entonces ha entrado con el cruzado y lo ha crucificado. Fíjate con lo que hemos comentado antes, que directamente ya Sinner ya ha buscado la derecha de Zverev con el tiro, pues se le ha quedado cortita y ahí ha jugado muy bien Zverev.
1: Estaba mirando cuán costa una entrada para volver a la final de la...
2: Costa dineres.
1: 320 euros.
2: Costa dineres.
1: Oh, no es una exageración, ¿eh? Estén bien que partís del Mundial está en el doble.
2: Quina barbaritat.
0: Si tiene dos o tres hijos, madre mía.
2: Sí. Se ha escapat la primera treta de Zverev per molt poquet. Empata a un punt en el tiebreak que decidirà el guanyador d'este primer set. Segon servici per a Alexander Zverev al revés de Sinner. Intercanvi de revesos. Els dos jugant de revés creuat. Ara el paral·lel de Sinner té que remar de dreta
1: i bé.
2: Sí, sí. Zverev, per a que falle la dreta invertida, Jani Sinner se li va allà al corredor de dobles. Aixina que pum per a Zverev, que guanya els seus dos servicis, no n'hi ha mini breaks de moment.
1: Ha buscat el mateix colp que en el primer punt.
0: Antes le pegó en la línia, ahora se l'ha ido un poquito.
2: I que li ha pegat molt de front, no té temps a ficar-se, a perfilar-se i a ficar el muscle esquerre.

0: Un servici directe guanyat per l'italià, que empata a 2 punts, 2 iguals, este tie-break del primer set que estem vivint amb tota l'alegria i tota l'emoció en el punt a punt de Punt Ràdio a les 6 i 7 minuts. Ja, 6-7. Ahí va, Yannick Sinner. 2-2 en el tie-break. Quin punt, traguent el dius, molt obert, però dins, erra en el retorn de dreta. Es veré punter a Sinner, que guanya 3-2. Els dos pròxims saques seran per al alemà.
1: Impecable, Sinner, en el seu servici. Qué bé que ho està fent.
2: Hasta el momento con el saque los dos lo están haciendo muy, muy bien. No están dando prácticamente ni ninguna oportunidad, al contrario.
0: El tenista italià, que més, té més de suís que d'italià, tot i que el seu estil no recorda ni a Federer ni a Wawrinka, en la panocha que té dalt del cap, italià molt italiano pareix, però que bo que és. Traguent ara, Zverev, buah, un saquetón. Quina barbaritat.
1: Empat a 3 en el marcador. Hi haurà canvi de costat en esta resolució del primer set, en esta final de Wimbledon, quan es dona a conèixer que el Betis demanarà que s'ajorni la primera jornada de Lliga i el partit que jugarà contra el València. Així que es demana que es puga endarrerir el partit per la presència de Lo Celso, el jugador argentí, en les semifinals del campionat. L'encontre jugarà bé dimecres 25, dijous 26 o divendres 27 d'agost. Així que ja es confirma que en la primera jornada de Lliga s'ajornen 5 partits.
0: Estaven tots convençuts, foren parell d'hores, que el risc era menor de que s'ajornara.
1: Sí, sí.
0: Però mira, Lo Celso, que no és tan important ni per a la selecció ni per al Betis, pues per causa d'ell, no per culpa...
2: Sí. Lo vamos a ganar igual.
0: A ver si és veritat.
1: Eis
0: de Zverev, que fica el 4-3 al seu favor en el tie-break. Recordem, en els 12 jocs que s'han jugat i els 7 punts d'aquest tie-break, només una pilota de break, un punt de break que ha tingut Zverev, però que l'ha salvat Sinner. És a dir, estan manant els sacadors. Estan manant els saques. Serveix ara Yannick Sinner, que perd per 3 punts a 4 el tie-break. S'agatxa Zverev per a restar la pilota a la seva dreta, però logra restar. Comença l'intercanvi. Puig a la red, molt bé. Sinner, quina classe, quina qualitat, baixant la mà per a volear y guañar el punt.
2: Fíjate que han jugado muy pocas voleas en todo el partido. Y Sinner ahora, en un momento caliente del partido, se ha venido para arriba y la ha tocado con una clase. Bueno, la bola venía bajita, no era fácil. Y en hierbas, que la bola pesa mucho, porque un poquito de la humedad se hinchan bastante y no es muy fácil tener ese toque.
0: Pero eso es tan importante, mantener la moñica fort, ferma.
1: Empata 4.
0: En el tiebreak del primer set, trau el segon servici, Yannick Sinner, led. Tornarà a traure Yannick Sinner.
1: Fins ara 10 aces, 6 per a Sinner, 4 per a Zverev.
0: Ahí està, traguent l'italià. Empat a 4 en el...
1: Bueno, ja són 11.
0: En el tie-break. Ho celebra mirant al seu equip.
1: Quin clínic de servici estan donant els dos, Els dos, tant Sinner com Zverev.
2: Sangre fría. Mucha concentración, porque un descuido te cuesta el set.
1: 5-4, Sinner.
0: Traurà ara els dos següents punts Zverev, que perd 4 punts a 5 en este tiebreak al millor de set. Recordem, ahí va en el primer. La pilota que la fica dins. No pot de miracle restar bé Sinner. Punt per a Zverev. Sí, sí.
2: En sangre fría, porque ahora si no mete los primeros, sí que se le presenta a Sinner la posibilidad de apretar el resto y plantarse quizás con el set ball.
0: Tenía molta pressió, tenia Zverev en esta treta, que ha gestionat molt bé. Empat a 5, el que arriba a 7 en diferència de 2, guanya el set. Trau l'alemà, Zverev, molt obert, el resto de Sinner molt bo, la dreta paral·lela d'Zverev. Retorna com pot Sinner, però es refà el punt, per tant ara no té un dominador, i ara aquesta pilota que toca la xarxa i se li va fora a Sinner.
1: Com ha lluitat Sinner per este punt, que es converteix en el primer set points i és favorable a Zverev.
0: Sí, senyor.
2: No contemporitza.

0: Junior, ¿eh? No contemporiza. No.
1: Ha salvado la situación de defensa, la ha equilibrado y a la primera se la ha jugado el paralelo, la ha tirado a Pekín, pero vamos, no contemporiza.
2: Pero se li ha anat molt, moltíssim. Trausiner, set point per a Zverev, 5-6 per l'italià en el tiebreak de la primera mànega del primer set. Al resto, Xaxa, Zverev, esperant a veure quan està preparat per a ficar en joc la pilota, Jannik Sinner. Ahí va, la primera que entra, el resto, bo, la deixada, corre Zverev, la contradeixada, tota la pista per a Sinner, que guanya el punt. Mira, quan l'ha tregut, i ha deixat fora de pista ja.
1: Jo soy un entrenador i me muero. O sea, una dejada en hierba con set ball en contra. Madre mía.
2: Fa falta tindre molta inconsciència o molta classe.
1: Sí, sí. Muy bien lo has dicho. No sé cuál de las dos. Creo que las dos.
2: Sí, perquè quan l'entrenador l'únic que pensa és per on vas, què fas?
1: No, vamos. Yo soy entrenador. Veo que le hace la dejada y digo, madre, ¿pero qué haces en el setball? Por Dios.
2: Pues empatarlo a 6, és a dir, se n'anirem a 8. El que guanyi el set ho ha de fer, recordem, en este tiebreak amb diferència de 2 punts. Trau Jannik Sinner i ho farà a la...
3: Quina vesprada d'emocions, eh? Emocions sí, hem tingut sí. En el ciclisme per 6 segons, han guanyat des de davant. Així en el primer set de la final de Wimbledon, empat a 6 en el tiebreak.
2: Trau Sinner, recordem, Vicent, campió, ace, punt per a d'ell, 7-6. Ara és set point per a Jannik Sinner, però traurà Zverev. Recordem que Sinner és el Vicent campió després de guanyar la final de Wimbledon l'any passat a Carlos Alcaraz.
1: Muy importante ahora que Zverev pueda meter ese primer saque.
2: I ara la mirada de Sinner.
3: Àboras. Àboras la que t'hi veig.
2: Vine que t'estic esperant. Però és veritat que evitarà aquest contacte visual que el provoca, perquè ara el porter que rep el penal és Sinner i el que ho llança és veritat. Allà està. El retorn molt...
3: Buah!
2: Quin eix!
1: Buah!
2: I ara li diu, a l'altra torna.
1: Buah!
2: A l'altra torna.
3: Espectacular!
1: Sí. Allà festival de saques.
2: Sí. Empat a 7 punts. En este tiebreak li queda... un servici a Zverev. A veure. Que per cert, s'impulsa moltíssim, dobla moltíssim l'esquena per a treure. És molt, molt acadèmic, a més. Per a imprimir-li molta més potència i agafar la pilota més alta. Bon resto de Sinner, la dreta guanyadora de Zverev, però que la torna. Sinner, és més des del fons de la xarxa.
3: La torna.
2: I la torna, però ara revés creuat a plaer de Zverev, punt per a Zverev, 8-7, té la seva segona pilota de set, però traurà Sinner.
3: És la segona volta que ho intenta tot Sinner, per a guanyar des del resto, però està molt sòlid Zverev.
1: Sí, està duro, no l'ha dado ninguna opció, i a part ha jugat molt bé en els moments difícils. La veritat que Zverev s'està mantenint el nivell en tot moment.
3: Perquè en aquestes circumstàncies, un smash com el que ha fet des de la línia de fons, és breu, quan s'has vist fallar?
1: Baixa, mucho, sí. Y en hierba más que bota sí. Menos la bola.
2: Trau Sinner, el resto bo d'Zverev, que té set bol en esta pilota, el duel de dretes creuades, a veure qui controla més, ara al revés de Zverev, de revés paral·lel de Sinner, quina pilota, punt i set per a Zverev, se l'ha xuat en la dreta oberta, quin obús, quin missil.
3: Espectacular, Pancho.
1: Sí, muy bien, muy bien. Y aparte Zverev muy bien, no le ha temblado el pulso. Lo que decíamos antes, fíjate que le ha repetido mucho más por el lado de la derecha, que es lo que comentábamos antes, que es el sitio, el golpe quizá menos seguro que tiene Zverev, y le ha pegado un paralelo que lo ha dejado sentado.
3: Pues guanya el primer set de esta final de Wimbledon. Zverev, veurem si reacciona el número 1 del món. Les 6 de la vesprada i 16 minuts... Pauseta en el punt a punt per conèixer quina és l'última hora de l'actualitat. Ens ho conta des dels servicis informatius de punt Rosa Mateu. Hola, Rosa, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Comencem amb l'oratge perquè tornarà a ser notícia els pròxims dies. A partir de demà s'inicia un ascens de la temperatura que ens portarà a màximes superiors als 40 graus entre dimecres i divendres. Els detalls d'esta nova onada de calor ens es dona Lluís Obiols. Bona vesprada.
5: Bona vesprada. La calor moderada d'este cap de setmana

0: ha arribat a la fi i a partir de demà tornarem a parlar de valors de temperatura molt elevats. La presència d'una dana o d'una borrasca a l'oest de la península impulsa una massa d'aire cap al Mediterrani Occidental, acompanyada, això sí, de molta calitja, de molta pols en suspensió. Per tant, ja demà s'esperen màximes de 36 a 38 graus a l'interior de les províncies de València i Alacant. A la costa, màximes entre els 30 i els 34 graus. Demà al matí continuarem amb humitat elevada i amb núvols baixos a les comarques d'Alacant i al nord, bàsicament al Baix Maestrat i a la Plana. A mesura que avancen les hores, estos núvols es dissiparan i la vesprada ja serà assolellada. Com diem, l'ascens tèrmic continuarà durant els pròxims dies. Hi ha dimarts valors de 38 a 40 graus interior de la província de València, interior d'Alacant, i entre dimecres i divendres eixes màximes que puntualment podrien superar els 40 graus. Per tant, és una setmana dura, de calor intensa. Això sí, entre dimecres i dijous parlaríem de risc d'alguns ruixats i algunes tronades a l'interior.
1: Gràcies a Lluís Obiols i el Miller de veïns de Sallochatx per l'incendi de Los Gallardos. Està tornant a les seues cases de manera paulatina. Des d'esta vesprada, una vegada s'han obert els accessos a Bédar. El veïna retorna a casa amb una barreja de paciència i nerviosisme per saber com estaran les seues propietats. Sònia González.
2: La Guàrdia Civil controla els accessos a la zona afectada per l'incendi.
3: Decide o está de vacaciones.
2: Els agents informen el veïnat. Volen saber quan hi podran entrar.
4: Però podem acompanyar-lo nosaltres.
2: Són part dels desallotjats que esperen amb una barreja de paciència i inquietud el moment de tornar a casa.
5: Llamemos al 112 y ellos nos darán una autorización para que lo acompañe un agente.
2: Hi ha molta emoció continguda en recordar l'evacuació.
6: Nos pilló por sorpresa y a mí me costó mucho de salir. Ella se tuvo que quedar dentro. Vinieron los bomberos a las 2 horas a sacarla. Estuvo en el hospital porque había tragado mucho humo y tal, y medicamento, y ya está un poco mejor.
7: Es que yo lo veía viniendo detrás de mí, ¿sabes? Y llegué a ver, cogí a mi mujer y por lo brin tiré para arriba, y porque para abajo no se podía pasar ya.
2: S'espera que el veïnat puga tornar de manera esglaonada a partir de primera hora de la vesprada.
1: Gràcies, Sònia González. I és que l'incendi ha quedat estabilitzat este migdia, segons ha explicat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Ha cremat 7.000 hectàrees i és un dels més greus que s'han registrat a Andalusia. L'evolució favorable ha permès reduir el nivell d'alerta i desescalar a situació operativa 1. Escoltem a Moreno Bonilla.
8: Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, pues han conseguido algo que me parece fundamental, que es que podemos dar esta buena noticia.
1: Els treballs per a l'extinció de l'incendi forestal que va començar dijous continuen durant tota la jornada d'avui diumenge. Este incendi s'ha cobrat la vida de 12 persones. 4 de les 8 que estan hospitalitzades es troben en estat greu. I al Daia, els bombers del Consorci han activat un dispositiu de recerca d'un home desaparegut. El busquen en zones agrícoles amb ajuda d'un helicòpter. És veí del barri del Crist. Respon al nom de Pedro, patís demència, i no l'han vist des de fa 2 dies. En la recerca participen també efectius de l'Ajuntament de València i bombers forestals de la Generalitat. I compte arrere per a l'eclipse de sol del 12 d'agost. Falta just un mes i milers de persones reserven hotel i lloc en els punts d'observació més privilegiats per a no perdre's este fenomen extraordinari. A Aras de los Olmos, per exemple, hi ha allotjaments que ja han penjat el cartell de complet. Allí les reserves estan esgotades des de març. Altres pobles, com el Boixec, recorden a la població que no cal desplaçar-se perquè des de qualsevol terrassa es vorà bé. Sònia Silvestre.
9: Sí, hi ha nervis i expectació a Aras de los Olmos per l'eclipsi del segle.
10: Pues que va subir mucha gente.
11: Una miqueta de porta també, perquè diuen que poden molta gent.
12: Però que no vinguin més, que les cases estan tots desocupades.
9: Un eclipsi que els fa comboi, que volen disfrutar en bona companyia, on no poden faltar les ulleres. Aras de los Olmos, de fet, proposa 2 punts d'observació, un per a la gent en general, que és a la banda est del poble, amb una capacitat per a 5.000 persones, i després un camp científic dalt de la Mola, on anar amb telescopis. Allí aniran els professionals. Joan Manel Bullón és el president de l'Associació Cultural Astronòmica d'Aras de los Olmos.
3: És un lloc privilegiat perquè està una mica més cap a l'oest, per tant, el sol s'amaga com 10 minuts més tard que en València, i també estem a vora 1.000 metres d'altitud, i això també fa guanyar una miqueta d'horitxó perquè el sol estarà molt baixet.
9: Hi ha expectació, com diem, i nervis també al poble que compartixen amb altres associacions, com l'Astronòmica del Buixec. Juan Barrachina és el secretari d'esta associació.
10: Hasta que tinguem un altre, entonces seran en el 2433. Estem molt il·lusionats perquè és algo molt impressionant.
9: També als pobles es demana prudència en els desplaçaments. Vicent Peris és el vicepresident de l'Associació Cultural Astronòmica del Buixec.
13: L'eclipse se pot veure perfectament igual de qualsevol terrassa. El que vull recalcar és l'aforament. Més de 1.000 persones no caben al poble, són 4.000. En que en vinguin la meitat està a tope.
1: I a l'exterior de les nostres fronteres, l'Iran i els Estats Units estan més a prop de reprendre la guerra que de firmar un acord de pau definitiu. El principal punt de desacord està en saber qui té el control sobre l'estret d'Hormuz, que és per on passa el 20% del petroli mundial. L'Iran dona per tancat completament l'estret d'Hormuz i els Estats Units diuen que està obert i que s'hi pot navegar de manera segura. És tot per la nostra part. Es queden ara a més companys del programa esportiu a punta a punta.
14: Gràcies per acostar-nos a la informació general en directe. Sí, sí, 23 minuts, així en Apunt Ràdio. Tornem al punta a punt, tornem al tenis. Està en joc ja el segon set de la final de Wimbledon que està enfrontant Sinner i Zverev. Primer set l'ha guanyat l'alemà Alexander Zverev al tiebreak. Ara trau amb 0-0, primer joc del partit. Per a l'avantatge errada de Jannik Sinner, avantatge per a Zverev per a ficar el 1-0 amb els comentaris de Pancho Alvariño. Bé, ara la faena és per a Sinner, que té que remuntar este set en contra.
15: Pues sí, pues está, se lo está poniendo muy difícil Zverev. Está sacando con un porcentaje altos, con un 80% de primeros servicios.
14: Moltíssima.
15: Entonces, sí, es un porcentaje muy alto y encima con mucha eficacia. Y entonces Sinner no llega a tener ese intercambio de golpes de fondo que a él le interesa.
14: Porque le interesa el rally, le interesa a Sinner el intercambio de golpes. Y el més curt possible a Zverev, al revés.
15: Claro, fíjate que han habido muy poquitos intercambios largos. Que sí, sí. Últimamente en Wimbledon veíamos intercambios largos, sí. Los partidos de Rafa, los partidos con vamos, los últimos partidos de los tops, con Roger, con Djokovic, veíamos intercambios ¿no? en Wimbledon también largos, y hoy prácticamente no han habido intercambios. Zverev no le está dando la posibilidad, porque está sacando con mucha eficacia, con mucha fuerza. Y Sinner, pues bueno, vamos a ver también si Sasa es capaz de mantener ese nivel durante lo que dure el partido.
14: Amuneix Zverev ha guanyat el primer joc del segon set 1-0 amb el seu servici. Ara traurà l'italià Jannik Sinner, que està dubtant de les pilotes, si tenen pressió, si tenen qualitat. No sé què està preguntant a l'àrbitre.
15: Pues no sé lo que estará diciéndole.
14: Però va a traure.
15: Sí.
14: A la fi, traurà Sinner el primer punt del segon joc, ample, s'ha anat fora. Traurà segon servici l'italià Jannik Sinner davant del alemany Alexander Zverev, que resta de revés, com és el tràmit, la tira fora Sinner, punt per a l'alemany.
15: Bueno, vamos a ver. De momento, ¿no? Ahora estos últimos momentos quizás Zverev yo creo que ha cogido también confianza, se le nota un poco en la cara, creo que Sinner ahora esta imagen pues quizás está un poco más dubitativo.
14: Sí, es verdad.
15: Y bueno, vamos a ver.
14: 15-0 para Zverev, trau Jannik Sinner, la resta ahora con pot y la dreta creuada guañadora de Sinner que empata el joc a 15.
15: Que son muy buenos.
14: Pero
15: yo me dedico a esto y alucino, decir, ¿cómo es posible jugar a ese nivel? ¿Cómo es posible sacarse esos golpes de todas esas situaciones? Son muy buenos.
14: Y la velocidad de Brasi de Muñique, la capacidad de aceleración, que es lo que te dona, y esa velocidad, pero claro, sobre todo, de las moltísimas diferencias que tenía. Tú di per Pancho, el soyense que juegan a tenis amateurs, entre los profesionales y los amateurs, una, que es la más importante, el so de la pilota, és com en el futbol, primera divisió, al futbol amateur fa ploc, ploc, nosaltres fem el que podem. Dos, per suposat, la velocitat, però tres, en un rally, en una construcció d'una jugada, la distància a la que passa la pilota de la xarxa. És que passa baixíssim.

0: si tiene opción y si Sinner también le deja.
1: Pues está, sembla que pasan Carlos Lachen, en el palmito a Ben Stiller, el actor que recordarán de Hollywood, de la película Algo pasa con Mary, entre otras. Comediante y un gran tenista, Chuata Voltes en la pista central del US Open. Cuando han dicho, se cola. Ahí Sina es. 6 a 5, guanya Zverev, trau Sinner en este segon set. Recordem que el primer l'ha guanyat Zverev en el tiebreak. Primer set, toca la xarxa. Aixina que es torna a traure el primer servici per part d'un Jannik Sinner, que sembra impertèrrito, imperturbable, Pancho?
0: Como siempre.
1: Ni siente ni padece.
0: Gélido. Además, se familiariza mucho también con el frío y con el hielo. Está como el hielo.
1: Uy, ara, altra vegada, gran colp defensiu de Zverev. Després una dreta, que quasi era definitiva, de Sinner. Pum, per l'alemany. L'ha llegit i molt paregut al d'abans, de fora a dins. Tria bé. L'empala totalment plana i la pilota entra espectacular. Bueno. Profundísima, pum, per Zverev, que guanya 0-15.
0: A ver este, a ver este.
1: Traguen Jannik Sinner. Torna Zverev. Comença el duel des del fons de la pista. Duel de revessos creuats. Obre aquí, obre més l'angle. Se li ha anat a Zverev. Es queixa, la reclama Zverev.
0: Sí, però da igual.
1: Però el close call diu que ha sigut lo que dic jo. Sí. Raya ancha. Raya ancha.
0: Sí, sí. Pero se le ha ido un milímetro. Estaba muy bien jugado porque era larguísimo. Se le ha ido un milímetro por el lateral. Sí. Ha tocado línea de fondo, pero se le ha ido por el lateral, vamos, un milímetro.
1: Imagina que 15 iguals. Trau Sinner. Pero al 30-15. Buscaba l'eix, però se li ha anat. Imagina que jugarà en segon servici. Jannik Sinner davant de l'alemà Alexander Zverev. El segon sí, resta Zverev. Comença l'intercanvi, comença el rally. La dreta fortíssima de Zverev, que li està pegant amb més fe que Sinner, i això és la veritat, més convenciment. Però quan deixa un poc curta, pues ara mira, deixada de Sinner, no pot arribar bé. Zverev arriba, però no alça bé la pilota, la xarxa, pum, per a Sinner.
0: Creo que ha dudado un poquito. Ha tenido buenas ocasiones, sí, está claro. Zverev le está jugando el revés cruzado y con la derecha intenta no abrirle ángulo. Cada vez que golpea a la derecha juega bolas más al centro de Sinner, porque sabe que si le juega un poquito más abierto, Sinner va a jugar cruzado, le va a abrir pista.
1: Recordem de les màximes del tenis: si dudes, estàs mort. Si dudes, és res.
0: Sí.
1: A veure ara, que trau Sinner molt bé, molt obert, no pot restar-ne bé Zverev, aixina que es fica 40-15. Bueno, anem al tiebreak, Pancho.
0: Sí, parece que se va a repetir la misma situación que el primer set.
1: A veure. La primera no és bona. A veure el segon servici en 40-15 per a ficar l'empat a 6 jocs en el segon set. Resta bé Zverev. Ara la tira fora. Punt i joc per a Sinner. Ale,
0: ahí estamos.
1: Altra vegada. Jo te dic, molta solidesa, Pancho, però poqueta creativitat i poquete de ganxo per al públic. Que no diria jo que s'està avorrint, perquè la tensió i l'emoció està, però qualitat, aixina i espectacle...
0: No, muy
1: poquet,
0: poquito. No hemos visto muchos intercambios, incluso no hemos visto muchas subidas, no hemos visto prácticamente ni un revés cortado, no hemos visto ninguna... poquitos golpes abiertos, nada, es básicamente saquetazos y apretar de fondo y poquitos intercambios también, muy poquitos intercambios.
1: Són les 7 i 12 minuts de la vesprada. Estem vivint la final de Wimbledon en Apunt Ràdio, en el punt a punt. S'ha tret ara malament la pilota es

0: 4-2. Guanya Sinner, que trau ara este tiebreak al millor de 7 punts. No és el super tiebreak, que se juga a 10. En només en sets definitius, tercers o quins. Isabel Quins trau molt bé, Sinner no pot restar. Esverev es fica 5-2. Té un break, un mini break d'avantatge. Sí. L'italià, i que està a 2 punts d'empatar el partit a un set.
1: Interesante, a ver si Esverev puede mantener su eficacia en el servicio. Colocarse 5-4, que estaría un puntito, un mini break abajo, pero ahora sí que tiene la presión de ganar estos dos puntos para intentar mantenerse en el set.
0: Anem a veure què trau Alexander Esverev. Resta molt bé Sinner. Comença el canvi, revés paral·lel de Sinner, li fica en avantatge. Ara la dreta oberta, pum, per a Sinner, 6-2. Té 4 pilotes de set, Pancho.
1: Sí, parece que ha despertado Sinner, ¿eh? Estábamos hablando que le faltaba quizá hoy un poquito ahí de empuje, un poquito de chicha, y la verdad es que ahora ha jugado espectacular el punto, y bueno, 4 set balls, parece que este set no se le va a escapar.
0: Anem a veure. El resto de Sinner. I crec que se'n va fora el revés d'Esverev, la qual cosa vol dir que el set és per a Jannik Sinner. 7-6. Pancho.
1: Bueno, sí, yo creo lo que estamos comentando antes, ¿no? Ahora sí que la cara de Sinner es otra cosa.
2: Sí, sí.
1: Ahora ya se le ha visto un poquito más, como más despierto, levantando el puño, mirando a su equipo. Ahora parece que ha despertado un poco. Ahora ha jugado como con mucha más decisión, ha cambiado bien las direcciones, ha llevado la iniciativa. Bueno, parece ser estos puntos que ha despertado Sinner. Vamos a ver.
0: Això va, Jarc. Un set iguals. Portem ja 2 hores de final que estem vivint en A Punt Ràdio, en el Punt Amunt, amb els comentaris de Pancho Alvariño.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
5: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
4: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
11: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
12: De tu a tu.
4: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Lluís de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada,

0: En directe estem en el punt a punt vivint la final de Wimbledon. 15-0 guanya en el sèptim lloc Sinner. Perdona, perd 0-15, erra Sinner 0-30. Si ara fa el punt, es veu, sí que li fica un poquet d'emoció, ja per fi.
1: Sí, bueno, algo interesante, 0-30. Estamos 0-30, bueno, sí, sí. Por lo menos un poquito algo interesante y de emoción.
0: Es disculpa, es veu, perquè havia tingut sort en un colpeig no massa ortodox, no massa net, per a que li ha favorit i ha errat Sinner, que trau ara pot restar bé Zverev, però millor encara Sinner, dreta guanyadora, 15-30.
1: Ai, no, perdó.
0: Mos fiquen el caramelet i de seguida mos ho lleven.
1: Sí, sí. Ai, no, perdona. Saque fàcil, subida a la red, volea liftada, a la caja el punto.
0: Pues sí. Així no és.
1: Otro saque trompa afuera, resto de Zverev que ha botado, sí, en su campo. Bueno, se ha esfumado la ventaja. De 0-30, la verdad, no ha tenido ninguna opción.
0: Moment, sí, no. No tengo opción, sí, de tener el 0-40.
1: Sí, sí.
0: Zverev.
1: Dos buenos saques.
0: Anem a veure. Que trau. Sí, en l'altra vegada no resta bé Zverev. Així que 40-30 del 0-30, passem al 40-30. Altre voltarà mateix.
1: Sí, otro saque abierto, sí, sí, buenísimo. Claro, es que lo saca 5 metros fuera de la pista, se abre la bola y aunque Zverev, mira que es grande, alto, no logra llegar para conectar la bola y meterla dentro de la pista.
0: La treta ara que rosa en la xarxa, així que normalment primer servici per a Jannik Sinner.

final, més de cara, està clar que havent-se recuperat d'haver perdut el primer set, Pancho, haver guanyat el segon, psicològicament s'ha crescut.

0: així en el tennis, que és el que te fica nerviós, perquè te tires tu la pilota i te pot tremolar la mà. És com un penalti. Totes les accions, totes els colps en golf es peguen en la piloteta, que és molt xicoteta i dona una ràbia, que sí. Està quieta. Vull dir, tens tot el backswing, la pujada del pal per a ficar-te nerviós i tota la baixada per ficar-te encara més nerviós i filar-la i fer-ho fatal. Però és molt divertit, però això és tan addictiu.
1: Sí.
0: De ara és Zverev en el seu atac ficant el dius, havia tret Sinner en el 40-30. Però sí, és l'esport, jo crec que més difícil de, no de practicar, de dominar, que ni el món sempre te domina el golf a tu.
2: Sí, sí, eso es lo que comenta, sí, yo te digo, yo no puedo hablar...
0: Están enganchados no moltíssims tenistes.
2: Sí, sí, sí, pero todos los tenistas, sí, sí, entrenadores y demás, todos coinciden. Yo pensaba que el tenis sí, era... Sí. Yo decía, no, para mí el tenis, bueno, la técnica del tenis es complicada. Bueno, está Zverev ahí en el deuce, con el saque de Sinner.
0: Está lluitant-la. A veure... Comença el rally... Erra, es veré. Ui, quina ràbia, perquè aquesta errada no era tan...
2: No era muy complicado. Era un passing de revés bastante franco y cosa rara, la ha tirado a la red. Que, sobre todo en chicos, los entrenadores siempre incidimos. Es muy raro ver que un buen jugador tire un passing a la red. Normalmente los fallan de jugar largo, pero... es muy raro que un jugador profesional tire el passing a la red siendo un passing franco como ha sido ahora.
0: Nova errada de Zverev, que suposa el punt i el xoc, però a Sinner 1-1 estem en el que pot ser el definitiu set o no, és el quart. A veure com transcurrís i com va.
2: Bueno, ha sido otro saque bueno, abierto, muy abierto en el lado de la ventaja de Sinner, y cuando te sacan tanto de tu zona de confort, es muy complicado poder restar, impactar bien la bola, y ha tirado el resto Zverev a la red.
0: Veiem un primer plano de les raquetes de Yannick Sinner, no les té tan ordenades com les tenia, però així són netetes. La que passa, també em fa molta gràcia, fa molt de temps que no veig jo als tenistes canviar els overgrips a mitat partit. No sé si és que han canviat de qualitat, perquè són normalment els Wilson Pro de tota la vida.
2: Sí. Antes de cambiar, en tierra también se cambia, sí, más. Porque
0: portaven el Turmagrip, el blau.
2: Sí. Sí.
0: Sí que el canviava més, se desgastava. A mi no m'ha agradat mai. I mira, Ferro ha jugat tota la seva vida. Sí. I Ferrero també.
2: Sí, sí, sí. Bueno, cada uno es lo que se acostumbra, sí, y lo que le gusta. Pero tiene mucha fama el Wilson, sí. Muchos jugadores han jugado con ese.
0: Yo creo que es verdad, tampoco es tan sencillo comprar un overgrip. Y a voltes en Amazon te dice el Wilson ese y sense voler te engañas y le compras perforat y si es de ruin,
2: sí,
0: madre
2: sí.
0: Agua.
2: No, además lo que hablamos del tenis, no, de las sensaciones.
0: Claro.
2: Tú necesitas tener buenas sensaciones y un grip te ayuda. Lo peor que puede pasar a un jugador de tenis es que no tenga sensaciones con la raqueta, con el grip, con la pista, con las bolas. No, al final tener buena sensación te ayuda a estar como más confiado.
0: Gran dreta ara de Zverev, 30 res. La veritat és que Sinner tampoc està volent intimidar. No dona tampoc un pas endavant, però sí que és veritat que guanya per 2-1.
2: Bueno, quizás a lo mejor no llega en su mejor momento de preparación. Por eso quizá no estamos viendo el Sinner fenomenal, que te resta increíble, que claro. no te da opciones. Desde luego, y el partido está muy igualado.
0: Anem a veure que trau en 40-0 Zverev per a ficar-se 2-1 sense rotures de servici, sense break. I ho fa traguent fenomenal. Torne, Pancho, a l'estadística, la vaig a refrescar, val? A veure, Zverev porta el 81% del primer servici. 66 Sinner, que està molt bé, 66,
2: Sí.
0: Però del 81, que és increïble.
2: No, yo creo que eso es lo que le
0: están manteniendo. Dos dobles faltes cada un, que sí. És molt poquet. Aces, 14 i 13, 27 aces, que és una barbaritat. Per això és el que te deia jo, un Filipov 6 i Bokarlovic. I clar, és que punts de break n'hi ha hagut un per a Zverev i no l'ha aconseguit. Dos per a Sinner i ha aconseguit un, que per això ha guanyat el tercer set. Què et sembla?
2: Sí, por lo que hemos estado comentando, al final

0: O sea, que adelante la raquetita y a las pistas.
1: Pancho, a veure si la setmana que ve l'altra anem i esmorzem junts en la teua acadèmia en el Club de Tenis Las Vegas de l'Aliana. Moltíssimes gràcies.
0: Ahí te estaré esperando. Gracias a vosotros.
1: A punt d'arribar a les 9 de la nit...

0: I això també provoca conseqüències. Una plaça vacant que es genera en tercera, una plaça vacant que es genera en Lliga Comunitat, que ara després comentarem com es van a resoldre. Anem a parlar de fitxatges, de renovacions, i anem a escoltar en els pròxims minuts a Juan Racabrero, el director esportiu valencià del Club Esportiu Teruel, que competirà amb ese Hércules Villarreal B que dèiem en la Primera Federació. Anem a parlar en Cayetano Sánchez, amb el president del Sporting Costa Blanca Torrevieja, que s'estrenarà en tercera la pròxima campanya. Escoltarem Álvaro Ortí, entrenador del Paiporta en esa Lliga Comunitat Nord, i a Juli Borra, entrenador del Club Esportiu Javea en la Lliga Comunitat Sud. I atenció, molts que ens escolteu, si sou valencianistes o segur que alguns també se'n recordeu, de Quique Romero, qui va ser jugador de València de la temporada 94-97 i que ha sigut protagonista a la segona federació d'un dels rivals dels conjunts valencians. Però en primer lloc anem a parlar d'aquesta primera federació. Com deia, el inici de la pretemporada per a l'Hércules ja està així. Este dilluns 13 de juliol, l'equip de Beto Companys s'inicia la pretemporada amb l'objectiu de tornar al futbol professional 13 anys després d'aquell 2014. L'objectiu està molt clar per al conjunt de la cantí, que és tornar al futbol professional clàssic. Javi Jiménez, Javier Rentero, Rubén Cantero, Samu Vázquez, Ben Ahmed, Mecdi Puig, Roger Colomina, Guti, Oriol Soldevila, Andy Escudero, Rafael de Palma, Alberto Toril i Fran Sol. Pot ser que algun d'aquests jugadors pues puguen eixir les pròximes setmanes, però el que també està clar és que és un equip amb moltes novetats. Nou fitxatges ja confirmats, és de David López, Miqui Bosch, Iago Cantero, Àlex Fidalgo, Manu Rico, Àlex Jiménez, Víctor Narro, Isaac Oben, Antoñín, i també en la premsa d'Alacant, dels companys, Sergio Serra avançava que Aitor Gismera, pivot sub-23 del Betis, que va formar part d'este Hércules, on també destaca la presència de jugadors de la Pedrera. Marcos Montpeán, porter, Adrián Lidón, porter, Carlos Peñaranda, jugador que ve procedent del Llevant, Pablo López, Javier Valverde, Álvaro Alejandro Terol, Pepe Traoré, Borja Pérez, Sevi, Hanza i Bach Mohamed Joulé. Són els 10 jugadors que formaran part de la Pedrera, que formaran part d'este Hércules, que començarà la pretemporada, com dia, este dilluns. Recorde que Ángel Sánchez, el capità de l'Hércules B, es va contar així en el Futbol Més Nostre, una entrevista, que Beto Company estava mirant molt a la Pedrera i es demostra ara en esta pretemporada. I per a parlar d'esta primera federació, per a parlar d'este futbol, tenim al telèfon a Juan Racabrero, el director esportiu del Teruel. Hola, ¿cómo estamos, Juanra?
1: Buenas, Carlos, buena estrada.
0: Como decía, director deportivo valenciano, muchos te recordarán también como jugador del Levante, jugador del Numancia, del Hércules, hace ya unos cuantos añitos ya, ¿no?
1: Sí, ya fa uns quants anys. Però bueno, he viscut moltes anècdotes al Llevant, a l'Hércules, els ascensos que van viure al Llevant de l'època de Manolo Preciado, l'última època també d'ascens a l'Hércules a primera divisió. Vaig estar 5 temporades allà al Camp i bueno, tinc un gran record.
0: I comentàvem d'esta primera federació que ja va començar la pretemporada el Hércules este dilluns, després de les proves mèdiques que han passat els jugadors en els últims dies. El Villarreal B este pròxim dijous comença la pretemporada. En el cas del vostre equip, del Club Deportivo Teruel, quan comenceu?
1: Nosaltres comencem el pròxim dijous. Avui encara estan en les festes del Torico a Teruel i bueno, la ciutat realment és impracticable el poder gestionar qualsevol cosa en aquests moments. Entonces, bueno, em van deixar un poquet per a poder tenir una normalitat, no?
0: Parlem d'una primera federació, com sempre, molt competitiva. En ese grup segon, on estarà el Teruel, estarà el Villarreal B, estarà l'Hércules, estarà el Real Saragossa, estarà el Huesca, estaran els filials top de la categoria com el Atlético Madrileño, el Real Madrid Castilla, estarà el Real Murcia, estarà el Nàstic, estaran molt sequis, no? Fa una setmana parlàvem amb Guille Fernández, també entrenador de Benidorm, que dirigís al Rayo Majadahonda, que ha aconseguit l'ascens i estarà també en esta lliga, i parlàvem dels dos grups. I jo pense que este grup segon pareix molt fort, no? Quina és la teva valoració?
1: Sí, Carlos, sincerament, és molt fort. Jo crec que la temporada passada ja era, jo crec que dels dos grups el més fort, no? Jo crec que hi havia una diferència evident i crec que en els descensos, sobretot del Saragossa i Huesca, pues, s'ha incrementat encara més lo que és la competència i el nivell de la categoria, no?
0: Parlant del Teruel, ahí està Vicente Parras, finalment no va continuar, Quique Ramírez està al capdavant de l'equip, i comenta'ns un poc el projecte per a esta

0: pròxima temporada, la temporada anterior, en un pressupost, jo crec que no, dels més baixos de la categoria, va aconseguir una tranquil·la permanència, sense patir massa. Un poc com és la plantilla o el projecte esportiu per al Teruel, serà rival, com deien, del Villarreal B i de l'Hèrcules, per a aquesta pròxima temporada?
1: Pues, Carlos, com bé dius, bueno, som el pressupost més baix de la categoria. Bueno, pues simplement en poder fer una temporada decent, ¿no? Que puedan disfrutar de jugar contra estos equipos, que la aficionada del Teruel, que la ciudad de Teruel pueda tindre estos equipos cada diumenge al Pinilla, pues es suficient, ¿no? Entonces, al final, el objetivo es clar, que es la permanencia, y bueno, pues hem intentat fer un equip competitiu en els recursos que tenim, perquè són limitats, el tema del pressupost, la diferència és molt gran. Fer un equip competitiu per a poder estar ser competitius en el dia a dia i fer una temporada decent.
0: La temporada passada ja vegérem a diversos jugadors valencians en el Teruel, que van tindre ese protagonisme. Un dels reforços que ja ha anunciat el Teruel és el de Mario Cessé.

0: oportunidad, ¿no?, de poder demostrar. Y bueno, nosotros lo que tienen que hacer es intentar tener este perfil de jugadors que tenen molta il·lusió, moltes ganes de treballar, de fer una gran temporada, i al mateix temps pues, beneficiar-se ambes parts, no? El que pot ser l'equip i el que pot ser el jugador en el seu futur.
1: Per a que la gent es faci la idea, com és el dia a dia d'un director esportiu en Primera Federació en aquest estiu?
0: Pues, Carlos, molt de telèfon. Bueno, pues, des de lo que és el mercat de fitxatges, pues bueno, és un mercat complicat per a un club com el Teruel, en el sentit de pressupost, no, d'economia, perquè bueno, al principi el mercat pues lògicament pues sempre va encaminat un poc a pressupost alt, o bueno, tots els perfils de jugadors, la majoria volen intentar aconseguir el millor contracte possible, i bueno, pues simplement pues tens que anar gestionant poc a poc lo que els recursos que tens i l'objectiu que tens, no? De cara a la temporada, fent un grup competitiu, no? Pues com te comentava abans, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i que, bueno, i que tinguin aquesta oportunitat, i bueno, pues, el dia a dia és així, no? Intentar buscar els perfils que s'encaixen en lo que és el club, en lo que és aquesta competició, que és molt complicada. I bueno, són moltes hores, no? Moltes hores de telèfon.
1: I com és fitxar en aquesta categoria? Ara hi ha aplicacions, hi ha plataformes per a veure a molts jugadors en vídeo. També a tu hem vist quan t'ha anat, per exemple, al ministadi, no? A la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, quan jugava al Teruel i quan no jugava. També a veure rivals, a veure jugadors. Com és el fitxar en aquestes categories, el poder veure jugadors?
0: Pues bueno, tenim aquests recursos, no?, que comentes d'aplicacions, no? Hoy en día pues bueno, hay unas plataformas que bueno, pues que pues son de pago, y es que no son económicas, pero bueno, te facilitemos la feina, ¿no? Porque al final ahí pues por todos los partidos que recents del jugador, bueno, te donen muchísima información, ¿no? Tareas defensives, ofensives. Bueno, pues és una informació que bueno, abans fa uns anys no existia, si o si tienes que anar a por el jugador. Avui també se fa, però tens esta avantatge, no, que és un arma fonamental per a poder tindre més informació en qualsevol moment d'aquest jugador.
1: I suposo que també seran moltes telefonades, no, en entrenadors que han tingut aquest jugador, jugadors que han jugat aquest jugador, per a saber més enllà del que has vist sobre el terreny de joc, saber com més, no? Perquè després també ho vegem en equips, no, que tenen molt de nom en jugadors, però que després jugadors no encaixen, que hi ha problemes en aquest vestidor, que en aquesta plantilla, i és important també saber tot el que relaciona a un futbolista.
0: Sí, sí, és molt important, no? Sobretot quan les plantilles solen ser, pues bueno, les plantilles àmplies de, pues bueno, 25 jugadors, més gent jove del filial, bueno, tots no van a tenir la mateixa participació. És una gestió complicada, no?, el dia a dia, perquè, bueno, pues, tens que tindre a tots contents per la seva situació deportiva, i moltes voltes no s'aixina, no? Entonces, pues bueno, al final nosaltres lo que fem és intentar, en els recursos que tenim, nos tocarà fer una plantilla més curta de lo normal per el tema econòmic, i tens que estar, pues, tens que intentar acertar molt, no, en aquest perfil de jugador, per a que tindre un rendiment pues, bueno, absolut, no, durant la temporada, no? Intentar acertar en aquest tipus de perfil de jugador, per a no tindre després problemes, no, en el llarg de la temporada.
1: Parlem, crec que aquesta és la cinquena edició de la Primera Federació. Aquesta reestructuració del futbol sí que ens ha donat als aficionats lligues molt més atractives, són molt competitives, són molt igualades. La temporada passada, entre els equips que lluitaven per el playoff i pràcticament, per exemple, l'Hèrcules, n'hi ha per moments que pensaven que podien enganxar-se al playoff, n'hi ha per moments que pensaven que podia ficar-se en un lío bo i aproximar-se més a la zona baixa de classificació. Hem guanyat en lligues més competitives, més atractives, però el tema econòmic continua sent difícil. difícil, no?, gestionar clubs en aquestes categories. Vegem, per exemple, este any equips que han baixat com l'Arenteiro i el Tarazona han baixat de primera federació, com administrativament han baixat per els problemes econòmics. Altres clubs que s'ha parlat molt d'ells en la situació en primera federació solen ser categories

0: que és molt difícil i ha que tindre molt bé el cap, no?, en saber el que te pots gastar, no te pots gastar, perquè per una temporada en primera federació o en dos pots ficar en risc un projecte esportiu i un club, no?
1: Sí, sí. Sincerament, n'hi ha molta diferència, no? Bueno, és normal també, perquè ciutats molt grans, no? Bueno, clubs històrics que tenen una massa social molt gran, tenen molt més recursos, bueno, ciutats, pues, bueno, ciutats amb molt d'habitant que, bueno, que socialment pues, té una massa que pot ajudar a aquest club. Bueno, és que som un poc més xicotets, pues, simplement pues, tenim que fer lo que es pot. Com bé dius, pues, no eixixen dels marges de lo que és el pressupost que es té i, bueno, i sobre aquesta gestió ben feta pues, no té que haver cap problema, no? Sí que és de veres que a l'hora de poder confirmar una plantilla molt competitiva i molt completa, pues és més complicat.
0: Uh-huh. En este mercat de fitxatges pues, anem veient equips que van destacant. Un dels equips que més anava a cridar l'atenció sense dubte anava a ser el Real Saragossa, pel que suposa el Real Saragossa, que ha firmat el davanter Edu Espiau, que el coneguem bé perquè va jugar en el Villarreal B fa unes temporades, el jugador canari davanter. El Sant Andreu, que ha firmat a Jaume Tobar, el pitxitxi del grup tercer en ese Atlètic Balears, que ha firmat per el Sant Andreu de Barcelona. A Serpeta, que es marxa a seguir del Castelló al Àguilas, un equip que acaba d'abutjar un històric, el jugador de Canals. El que estàs observant de moment en el mercat de fitxatges, l'Hèrcules també, que comentàvem, 9 fitxatges i pràcticament 10 per els que comenten els companys que t'he firmat a un futbolista més procedent del Betis. De moment, en la data que estem en aquest primer cap de setmana, crec que de juliol, com estàs observant el mercat de fitxatges d'esta primera federació grup segon?
1: Bueno, pues jo crec que havia hagut un moment de que havia hagut tenien molta pausa, no, en el tema del mercat, però bueno, enseguida se va activar, bueno, és com una cadena, no? Tots els que tenen més potencial per a poder firmar, pues es comencen a firmar, completen les plantilles i després pues bueno, els que tenen menys recursos pues estem ahí, no? Perquè quines són les millors opcions per a poder firmar jugadors, no? Però bueno, nosaltres ja vam treballar algo de la temporada passada en alguns jugadors. Pues bueno, el tema de contactar amb ells i són els primers perfils que sols tancar, no? que sols contactar. Després, pues bueno, hasta que no se tanque el mercat, pues tenim opcions, tenim les nostres fitxes pues de seniors i sub-23 i bueno, pues estem al mercat, al dia del mercat, a veure quines opcions són les millors.
0: I sobre que estem molt pendents dels directors esportius, dels professionals valencians, dels entrenadors, dels jugadors que estan en altres equips, però tenim molt la mirada molt fixa en els nostres equips, no? En l'Hèrcules i en el Villarreal B, que jugaran en aquesta categoria amb 10 fitxatges que té. Com els veus als equips valencians en el que de moment han fet, i especialment també a aquest Hèrcules, que tenim moltes ganes que torni al futbol professional? Com veus a l'Hèrcules de cara a aquestes opcions que tots esperen que tinga de conseguir l'ascens?
1: Bueno, pues el veig molt bé, no? Jo crec que es va deixar una base de la temporada passada. Després, pues bueno, també jo crec que és sabedor de lo complicada que va estar la competició este any, no? En estos equips que han baixat, com pot ser el Saragossa o el Huesca, i que lògicament tenen que estar molt al dia en el mercat i que quan antes puguen firmar aquests jugadors que tenen interès, pues, ho tenen que fer. I jo crec que per ahir pues, està fent la feina bé, i bueno, pues, està firmant bé molts jugadors, i bueno, pues, jo crec que en breu, pues, com se fica a treballar ja crec que demà, no? Té per a fer un bon treball.
0: Parlant de la primera federació, l'any passat vam passar tots el primer curs de bar, de bar de low cost, no, que se diu en primera federació, adaptant-se un poc, no? Al principi es perdia molt de temps, després algo menys, s'afegia molt de temps en esos parons durant el partit per l'aplicació del VAR. Bueno, què t'ha paregut este primer any d'ese videoarbitratge en esta primera federació? Què esperes de cara a este segon curs?
1: Bueno, pues jo crec que encara no està tan preparat com pot ser, o sobretot al futbol professional i per emotiu a la primera divisió. Bueno.

0: els recursos no són els mateixos a tots els camps. Jo crec que falta més medis, no? El tema de càmeres, el tema d'imatges. Entonces ahí es, yo creo que está la demora, ¿no? En los árbitros cuando tienen que analizar una acción, ¿no? Entonces al final creo que es perd molt de temps en ese sentit, y te igual que siga en beneficio de un equipo o un altre, ¿no? Al final, lógicamente, esos parons de temps, pues yo creo que no beneficia a ningú, ni al aficionat, ni al xoc, ni al futbolista. Y bueno, en ese sentit, pues creo que millora molt.
1: Ara, com bé dius, es comença este dilluns la pretemporada a l'Hèrcules, el dijous el Villarreal, el vostre equip també el Teruel esta setmana. Com es treballa, com es confecciona una bona pretemporada per a aquest últim cap de setmana d'agost que es començarà la competició? Com un poquet vosaltres, crec que s'enfronteu a algun equip valencià en esta pretemporada, la teniu planificada?
0: Sí, bueno, pues el inicio es a, bueno, la pretemporada prácticamente la firma Teruel, llevan de, bueno, alguna xina que partits amistosos, pues sí que he hecho contra equipos valencians, pero sobre todo contra Chenchove, con pot ser el Valencia Mestalla, Castelló B, llevan B. Es el inicio de la pretemporada de estos equipos, un ritme. Creo que en este momento lo que necesita un equipo es eso, ¿no? Bueno, prepararse físicamente y bueno, yo creo que en ese sentit està molt ben programada i bueno, pues la intenció és pues en estos partits pues agarrar ritme a poc a poc quan arribi la temporada.
1: Pues moltíssimes gràcies per atendre la telefonada del Punt a Punt del Futbol Més Nostre, Juanra Cabrero, director esportiu del Teruel, que com diem, ha firmat a Mario Cecial valencià. Tenim que estar pendents d'un altre jugador valencià que estigués ahí ficat-lo i que puga també anar cap a la zona de Teruel.
0: Sí, sí, tenim algun jugador més, per exemple tenim ja Hugo Redon, que estava la temporada passada, que també venia del filial Llevant. Sí, habitualment l'any passat van tindre diversos jugadors, no? com Blesa, com Fondarella, David Fondarella, Alejandro Palop, el fill d'Andrés Palop. Tenim molts jugadors, no? de lo que és la comunitat.
1: Pues moltíssimes gràcies, Juanra Cabrero, el director esportiu del Teruel, et desitgem tota la bona sort després de l'Hèrcules i del Villarreal B, però que vagi molt bé la temporada per al Teruel.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Un abraç ben fort a Juanra Cabrero i continuem ara en la segona federació, perquè ha sigut una setmana molt especial a esta categoria. La vacant del Tarazona i del Arenteiro estava damunt de la taula este principi de setmana, com és habitual, com es sol passar en aquestes situacions de descens administratiu en segona federació. La Federació Espanyola de Futbol trau a subhasta esta plaça per el valor econòmic del deute que han deixat estos equips, era 380.000 euros, i el primer dia en la subhasta van ficar els diners. Els dos equips que teníem la màxima prioritat, el Real Madrid Castilla i el Castelló, així que estos equips, per als seus filials, el Real Madrid per al seu filial C i el Castelló per al seu filial B, els dos van perdre la categoria per el play-out, es quedaran en segona federació, el Castelló que ho tindrà que fer, el filial del Castelló en el grup segon, amb rivals de Catalunya, La Rioja, Navarra i Aragó. És a dir, una segona federació semblant a la que va tindre el Castelló B la temporada anterior. Ara, en estes, des del dijous que se va produir esta subhasta i que va ficar ingressar els diners, tenia 48 hores hàbils per a inscriure's el Castelló B en esta nova categoria i dice una vacant en tercera. I què passa en la vacant en tercera? És la pregunta que se fan molts. Hi ha dos equips que obtenen aquesta plaça en la tercera, que és el Club Esportiu Utiel i, per altra part, el Club de Futbol Benidorm. El que podem contar, hi ha dos equips, com diem, Utiel i Benidorm, per a quedar-se en aquesta plaça. Dos opcions. El xutxa de competició de la tercera federació grup 6, hi ha un xutxa de competició per cada categoria i per cada grup, va determinar sobre què va passar. Hi ha dues opcions. Una, que aquest xutxa de competició, quan tinga davant, damunt de la taula, esta situació, que diga, interprete que tot això ve d'un descens administratiu de l'Arenteiro i del Tarazona, així que vaig al reglament a buscar els articles que parlen de descens administratiu. I els articles que parlen de descens administratiu diuen que es salva l'equip de la mateixa categoria que va a baixar amb millor mèrit esportiu. I ahí salvaria l'Utiel. Però opció 2, què pot passar? Que el xutxa de competició, com és el xutxa de competició del grup tercer, del grup 6è, només se centre en el que ha passat en el grup

0: al Torrent. Marc Dorz, el porter de Torrent, va a continuar. Es una noticia que podemos avanzar así en el punta a punta. En el Ontinyent, Jorge Ruiz, Víctor Reverte sumen a este Ontinyent 1931 que renova, que cambiamos la plantilla de cara a la próxima temporada. Y dice Ontinyent 1931 Miguel Richard. En el show español, atención, acaban de anunciar en las redes sociales en las últimas horas que este Junts va a anunciar, va a anunciar un fichatge bomba. Pueden decir que es un desgolechador a mejor mitja golechadora de la categoría, de la tercera. Ahí sí que esta pista donem, en las próximas horas coneixerem més detalls. Y con vaig a recordar lo d'abans de les vacants, que era important. Esa vacant del Castelló que deixa en tercera dos opcions: el Utiel o el Benidorm es quedaran en esa plaça. Depèn de la interpretació de la norma i de si creu el xutxe de competició que és una vacant per descens administratiu o separa del que ha passat en segona federació i només es entra en tercera, que és el xutxe de competició de tercera federació, Gruix IC, només, com obre un expedient només de tercera, i sa plaça seria per a Benidorm. Depèn de la interpretació que faci, seria per a un o un altre i sa plaça. I clar, què passarà també en sa plaça de lliga comunitat que deixaran vacant tant el Utiel com el Benidorm, l'equip que aconseguisca finalment i sea sense administratiu? Pues seria la plaça per a l'Atlético Barrio La Luz Chirivella, que va ser l'equip del play-off d'ascens que no va aconseguir l'ascens, va caure davant el Massanassa i sa final l'abandonarà així en el punt de punt en a punt ràdio. I m'han confirmat des de l'Atlético Barrio La Luz Chirivella que ells van acceptar la plaça, siga la Lliga Comunitat Nord o siga la Lliga Comunitat Sud. Així que este conjunt valencià que s'estrenarà per primera volta a la màxima categoria del futbol valencià. I ara centrem en eixa, en Lliga Comunitat. En estos programas de estiu s'anem a centrar en els projectes que més estan cridant l'atenció. En Lliga Comunitat Nord crida l'atenció el Paiporta, on continua Cristian Contreras, on han fitxat a jugadors com Rubén Fernández de l'Alberic, a Charlie El Acero, a Manu Prado i Javi Prado del Requena. Javi Prado, un dels millors jugadors de la temporada passada, i ser en el millor 11 que van traure així en el punt de punt de Punt Ràdio amb la votació de jugadors de cada un dels equips. I hem parlat amb el seu entrenador, amb Álvaro Ortí. Li preguntem per la confecció de l'equip, li preguntem també per la situació del camp. Seguirà jugant el Paiporta en quart de Poblet? On jugarà? Recordeu que després de l'emporada escoltem al seu entrenador, escoltem a Álvaro Ortí. Escoltem a l'entrenador del
1: Paiporta. Una parte importante de jugadores de los que ya teníamos la temporada pasada, más o menos el 50% de la plantilla sigue, el otro 50% pues por diferentes circunstancias, algunas deportivas, otras personales y demás, pues no han podido continuar. Confeccionar el equipo con los fichajes que has dicho, además de Maore, del Patacona, Rubén de Alberic, Haman también de Alberic, Sanchidrián que viene del Colegio Salgui y alguna cosilla más que estamos a punto de cerrar. Estamos contentos con lo que hemos firmado. Básicamente lo que buscábamos era tener un equipo con un poquito más de energía que el año pasado. Creo que el año pasado jugamos muy bien a fútbol, pero en ciertos momentos nos faltó un plus de energía, de piernas. Fichajes que hemos hecho creemos que nos pueden aportar esas piernas que nos faltaron el año pasado en ciertos momentos, sin dejar de lado la calidad técnica, que al final es un factor importante en nuestro juego, la capacidad técnica de los jugadores.
0: La pregunta que te tinc que fer com a míster del Paiporta, com a membre important del club, és on jugareu i entrenareu esta temporada, perquè recordem que des del fatídic dia de la Dana de l'octubre de 2024 el Paiporta es va quedar sense camp, sense el Paieter, i ha tingut que sobreviure a les circunstàncies. On jugareu, on entrenareu la pròxima temporada en la Lliga Comunitat, Álvaro?
1: Pues a ver, yo lo que te puedo decir va siempre ligado a las noticias que me transmite mi presidente. Juanjo, nuestro presidente, pues ya desde hace unas semanas, ya te digo, cuando estaba hablando de la renovación y demás, me aseguró que íbamos a entrenar y a jugar en el Terrer esta temporada. Sé que están ahí en negociaciones con el ayuntamiento o en coordinación con los clubes que hay en Paiporta y demás, pero bueno, al final son temas que tienen que resolver ellos, pero lo que se transmite desde el club es que vamos a entrenar y jugar en el Terrer, así que contentos de poder volver a casa, agradecer al ayuntamiento y a los clubes del pueblo el esfuerzo que hacen para que podamos jugar allí. Nada, muy ilusionados de poder volver a jugar delante de nuestra gente.
2: Poc a poc anem veient el que van fent els equips en quant a reforços, a renovacions, fitxatges. Com estàs veient esta Lliga Comunitat Nord?
1: Mucha igualdad, todos los equipos tienen plantillas con jugadores importantes. Todos los equipos los ves y son buenas plantillas, tienen jugadores determinantes y será muy competida. Y lo que yo siempre digo, igual el que acaba primero se resetea la liga, la volvemos a empezar y el que ha quedado primero queda octavo y el que ha quedado octavo queda segundo y el que ha quedado segundo queda décimo. O sea, es una liga muy pareja y donde las dinámicas, las lesiones, estados de forma y demás van a ser importantes. Sí que es verdad que creo que Utiel, pues por presupuesto, por solera, por historia y por el equipo que está haciendo, debería ser el claro favorito. O pues para las otras dos plazas de playoff, pues veo equipos como el Silla, que está haciendo muy buena plantilla, el Manises está haciendo un equipo con mucha experiencia, con jugadores muy importantes dentro de la categoría. Sin olvidar a Ribarroja, que para mí es un equipazo. Cuart de les Valls está firmando muy bien. Burriana y Onda siempre están ahí seguro también. Alquerías estoy viendo que está firmando mucha gente de Burriana. No sé, al final es que son todos. Se podría hablar de todos uno a uno y todos están haciendo muy buenos equipos. Y nuestro objetivo, pues dentro de tener los pies en el suelo, es quedar lo más arriba posible. El año pasado nos salvamos sin pasar relativamente apuros y este año pues nos gustaría dar un pasito más y si puede ser acercarnos a esa parte alta un poco más que el año pasado y mejorar lo de la temporada anterior.
0: Pues ahí están las paraules del míster del Paiporta, que con Bedella se espera que el Paiporta, que desde ese octubre de 2024 que se va a destrozar el seu camp el Palleter, está esperando la reconstrucción, que depende de la Real Federació Espanyola de Futbol y del Ayuntamiento de Paiporta, que finalmente es comence esa construcción que están esperando desde fa molt de temps. Se prevé que pueda jugar en el camp municipal el terreno de allí de Paiporta. Esperen que siga ahí sí. De la Lliga Comunitat Nord, comentar de esta semana el fichatge d'Eric Alonso per el recanvi Escolón, un recanvi Escolón de Javi Motes, que este any va estar molt protagonitzat per joves jugadors. Torna a jugar a l'Aia després de fer-ho el curs passat a Catarroja. En l'Alqueries Burriana estareu observant en els últims dies com molts jugadors de l'Alqueries, Albert Miró, Raúl Palmer, Nacho Calleja, Chumi, Sergio Montoliu, que han firmat, tenen un mateix origen, i és el Burriana. En comentaven que una part important de la plantilla de temporada passada del Burriana està molt descontenta en la directiva, en la gestió directiva del curs passat, especialment en la segona part, i d'ahí que aquesta desconfiança hagi provocat que una part important de jugadors consolidats i Burriana pues, hagi decidit competir la pròxima temporada en el Alqueries. Destacar del Burriana, que ahí sí que continua una llegenda del nostre futbol com Òscar Prats, que el tornarem a voler jugar una temporada més en el Burriana. En el Manises destacar el fitxatge de Hugo Franco procedent de l'Alzira, un dels fitxatges més destacats de la setmana en aquesta Lliga Comunitat Nord. Passem al sud i és que l'històric club de Xàbia, el Club Deportivo Xàbia, està cridant molt l'atenció este estiu per els reforços que està duent a terme. Fa 30 anys que el Xàbia no està tercera i vol recuperar la categoria nacional. Hem xerrat, hem conversat amb Juli Borra, amb el seu míster, que ens parla d'aquesta confecció de fitxatges con Lucas Ruiz, con Meji del Villajoyosa, con Ruano del Novela Unión, que ha destacat molt en la comunitat les últimes temporades, Felipe del Río del CF Alicante. Són alguns dels reforços més cridaners d'un Club Deportivo Xàbia que promet molt per a la pròxima temporada. Escoltem al seu míster, a Julio Iborra.
3: Hola, Carlos, què tal? Pues, com dius, pràcticament tenim la plantilla tancada, no, a hores d'ara. Pot ser, fem una última incorporació. En els pròxims dies ho sabrem. Si es pot donar, pues perfecte, benvingut, no? Un altre jugador a sumar a la causa. Però, bueno, com dic, està en l'aire. Si es fa bé i si no, estem contents amb la plantilla que hem confeccionat, amb els fitxatges que hem pogut fer. També estem contents de renovacions, no? De jugadors que consideraven molt importants i que volien que continuaran el projecte, no? I estem agraïts de que vulguin continuar. Així que res, pràcticament plantilla tancada i amb ganes de començar ja.
2: Parlem d'un club històric com el Club Deportivo Javia, un club que després d'unes temporades un poc complicades va aconseguir l'ascens la passada temporada en el retorn a la màxima categoria autonòmica a la Lliga Comunitat, va competir en la zona mitjana alta de la competició. I quin objectiu es marqueu per a la pròxima temporada? Quin és el missatge que envies a l'afició?
3: Bueno, pues la veritat que la passada temporada trobo que ho van fer molt bé, no? Van quedar en sexta posició després d'haver pujat. Estem molt contents, no?, del paper que van fer i, bueno, ja pensant en la pròxima temporada, pues, n'hi ha que ser ambiciosos, volem millorar aquesta sexta posició i per a mi personalment no queda una altra que intentar estar entre els tres primers i, per què no, pujar a la tercera divisió, no? Potser sona un poc fort dir-ho, no? I normalment pues, ningú es banya, no?, com aquell que diu, i sempre es diu pues, quedar dalt, però no tinc por de dir-ho, no? Tu saps que jo sóc d'aquí de Sàvia, fa uns 34 anys que el Sàvia no està en tercera divisió, i per a mi seria un somni poder fer-ho, no? Entonces sé que és molt, molt difícil, sé que és molt complicat, però a la vegada tinc molta confiança. Em dóna confiança la temporada que vam fer l'any passat, no? Em dóna confiança la plantilla que hem confeccionat, els jugadors que ja conec de la passada, no? I a les noves incorporacions trobo que tenim que lluitar per tot, no tindre por, ser ambiciosos, en peus en terra, sabent que juguem contra equipos molt bons en aquesta categoria, però n'hi ha que dar un puntet més i n'hi ha que intentar-ho, no? Per què no?
2: Estem encara a inicis del mes de juliol, queda molt d'estiu per davant, però quina lectura fas del que estem veient de rivals, del que com es preveu este grup sud de la Lliga Comunitat, amb Iseos, Alcira, Benidorm, Olímpic, Novell, La Unió, Santa Pola, Almoradí, que són els últims que s'han sumat a esta Lliga, com preveus la pròxima competició?
3: Sí, no, com t'ha dit abans, el nom dels rivals ja te ho diu tot, no? Són rivals històrics, que equips molt, molt potents, no? Com l'Alcira, que ara el tindrem ahir, el Benidorm, que no va pujar a última hora, l'Olímpic de Xàtiva sempre té gran equip, el Cal té un gran equip, el Novelda té un gran equip, sabent de la dificultat, no? Sabent que és molt, molt difícil, però, com t'ha dit abans, tenim molta il·lusió, trobo que tenim bon equip, estem en ganes, l'afició mos ajuda també, i la directiva mos ajuda en tot, està per ajudar i com t'ha dit antes, jo tinc un somni, no?, que és portar el Sàvia a tercera divisió, però no és només jo, no? Trobo que el tenim al cos tècnic, el té la directiva, volem traslladar aquesta il·lusió als jugadors i segons que anem a deixar-nos tot per intentar fer-ho, sabem que és molt complicat, però ja et dic, l'ambició té que ser màxima i anem a deixar-ho tot.
0: Pues ahí tenim les paraules de Julio Iborra, el míster d'un Club Deportivo Javia, que com diguem, per els fitxatges que està realitzant este estiu, de Ruano, de Mexi, de Felipe El Río, que comentàvem, de Lucas Ruiz, a més de la renovació de Junior Paolo, de Lucas Estefano, pues promet estar en la lluita per l'ascens. Destacar també d'esta setmana el Rayo Ibense de Adrián Molto i Roberto Martínez, que firma a Hugo Ladrón, que torna del CF Alicante, a Hugo Olives, de l'Hércules Juvenil, un Rayo Ibense que manté a molts jugadors de la temporada passada i que també suma a promeses del futbol alacantí. L'Alcira també s'està reforçant, tenint un nou projecte pràcticament nou respecte a la temporada passada, que té la banqueta Javi Pons i ja se reforçant Ivan Domínguez, que ve de Baiduixo, en Llorenç de Crevillente, en Juan Soria del Casetas i del Huesca, Javier López, que procedís del futbol italià. Aixina que són jugadors que formen part d'aquest nou Alcira, que sense dubte per el nom i per la història té que competir per l'ascens i el retorn a la tercera la pròxima temporada. I parlant de la tercera, enviarà un fitxatge del Buñol que s'ha produït este mateix diumenge per la vesprada nit, que incorpora Òscar Olmedilla, centrocampista valencià, procedís del Quintanar del Rei, de jugar a la segona federació, i que molts el recordaran per la seva trajectòria d'etapa al Patacona, un jugador que, nou reforç d'un Bunyol que la temporada passada va firmar la millor temporada en tercera del Bunyol i que este pròxim curs vol tornar a ser protagonista d'aquesta categoria del futbol nacional. I també m'agradaria parlar de la Copa San Pedro, perquè esta pròxima setmana molts anem a estar pendents d'aquest partit suposat d'Espanya en el Mundial davant França, d'aquesta Argentina-Anglaterra, d'aquesta gran final i d'aquest tercer i quart lloc que jugarà cap de setmana, però és que en Alacant ja es juga les finals o la gran final de la Copa San Pedro, que hi ha que recordar que és el torneig, la competició de futbol amateur a futbol aficionat més antiga d'Europa. En la final provincial este cap de setmana la juguen Mutxamel i Villajoyosa, i en quant a la ciutat, Interleuca Alacant davant el Betis Florida. Hi ha que recordar que és una competició que es juga per dos bandes. Per una part, equips que competeixen en la Copa San Pedro a nivell provincial i l'altra a nivell ciutat d'Alacant.

Els guanyadors d'aquestes dos finals, del Mutxamel Villajoyosa i del Interleuca Alacant davant el Betis Florida, jugaran la gran final de la Copa San Pedro el pròxim divendres en el Antonio Solana. I 17 de juliol serà la gran final d'esta Copa San Pedro, d'una de les competicions molt volgudes per la seva immensa història que té. D'un Villajoyosa que hi ha que destacar, que és un dels finalistes, que ha entrat Luis García Plaza, el tècnic del Sevilla, com a un dels socis o dels nou directius d'aquest club. Aixina que aquestes són les notícies d'esta setmana del futbol més nostre. Destacar esta setmana que estarem molt pendents de finalment si el xutxe de competició es queda o li determina que la plaça vacant és per a l'Utiel o per al Benidorm. Hem explicat que depèn de tot de la interpretació que vaig, si se'n va a l'origen i considera que és un descens administratiu o si pensa, per altra part, que és una vacant que s'ha produït però només se centra en la tercera, no, valora que no s'ha produït un descens administratiu en la tercera, i així, si segueix així ese pensament o fa esa interpretació, es resoldria com una situació d'un efecte arrossegament positiu, com li va passar, per exemple, al Ontinyent i al Soneja, i ahí es veuria afavorit, beneficiat el millor equip de la categoria inferior, que seria el Benidorm. Així que estarem molt pendents perquè esta pròxima setmana coneixerem si ve el Benidorm o el Utiel, quin dels dos equips es queden en la plaça en tercera de ese Castelló B, que finalment tornarà a competir en segona federació després d'adquirir esa plaça en la subhasta. I fins així el futbol més nostre d'esta setmana.

0: el món. No ha plogut en el Marell, tot bé, no? El dia bé. El diumenge bé, no?
1: Tot correcte. A pesar de ser avui diumenge, està bé. Però demà millor, que és dilluns, i ja més tranquil·litat.
0: I ja escampa un poquet, la gent se va a treballar i els manyeros pur se quedeu tranquils, no?
1: Exactament.
0: Que, per cert, quina festa muntada en el Marell el divendres per a veure el partit d'Espanya, eh?
1: Bueno, y lo que se montará el dimarts, pues en pantalles colossals, grandíssimes, que jo crec que va ser un aconteciment així en el Marell.
0: La veritat és que sí. I ja tenim, des d'esta matinada, resoltes les semifinals. Me sap mal per Noruega, perquè crec que li furtaren el partit i va mereixer molt més davant d'Anglaterra. Me sap mal per Suïssa, no li tinc cap simpatia especial, més que per Philip Senderos a Suïssa, però també crec que li pegaren una tangaeta bona. Però a la fi, tres europeus, França-Espanya per un costat, Anglaterra per l'altre, i la sud-americana, que és la que jugava davant d'Anglaterra, Argentina. Què et sembla?
1: No, sí, sembla que al final estan els quatre que teòricament estaven previstos ja, o sigui que possiblement podia afegir-se algú més que ha quedat en el camí, però els quatre semifinalistes jo crec que estaven o estarien en totes les apostes abans de començar el torneig, el campionat. Són quatre seleccions fortíssimes, que podia haver estat Noruega, que tu dius, pues possiblement, Egipto, pues també possiblement, inclús Bèlgica, que va demostrar sí. El seu potencial davant de la mateixa Espanya. O sigui que crec que està dins del calendari previst dels quatre semifinalistes que queden.
0: Sí, la veritat és que cal ficar en valor, no sé si estaves d'acord amb mi, crec que sí, perquè el que acabes de dir, a Bèlgica, perquè jugaren molt bé, és una selecció que ha anat de menys a més, crec que feren un partit molt bé, però esportius, sense cosir a patades a Espanya i acceptant la derrota i acceptant la superioritat absoluta d'Espanya, més enllà que el marcador fora 2-1, 5-1, o que poguera haver sigut 1-1.
1: Però hi ha que reconèixer que Espanya va tindre sort, que sí. Va ser lo de la lesió de Courtois i una mesura absolutament, per a mi, increïble de l'entrenador de Rudi García de Bèlgica, quan un sí. jugador, un porter, exactament, que tots diuen que és el califiquen com el millor del món, te diu que sí. pot continuar, pues me pareix una temeritat traure-lo del camp, sí. quan sí, sí. és quasi en contra de la voluntat del jugador. O sigui que me va aparèixer i el gol d'Espanya, el de la victòria, pues ve com una conseqüència d'un xic del porter suplent, que és ja avançat el partit, segur que els nervis li van traicionar i se mateix gol, estic segur que el mateix tir de Cubarsí en un entrenament l'haver agarrat perfectament, però en uns quarts de final, en el minut quasi 80, pues, ja els nervis no estan com deuen d'estar, i més quan es tracta d'un debutant.
0: Precisament, Juanjo, volia preguntar-te per això, perquè són coses que no se saben, no se senten, coses que passen en directe en un partit dins d'una banqueta, prou amagats de càmeres i de micros, i que jo crec que no se sabrà mai. Perquè Courtois són dos coses en el partit contra Espanya. Una, la seva qualitat, les parades que estava fent, i l'altra, l'efecte intimidatori. Perquè jo estic segur que si no haguera estat, i al final passat, al final del partit, en el gol de Merino, pues els xuts de Lamine Yamal probablement hagueren sigut diferents, perquè saps que està Courtois ahí, que és un gat en 2 metres, que ho para tot. I com és possible? Què li té que passar per el cap a un entrenador quan un símbol i un pues, dels millors porters del món està en un problema, però que no li impedís que no tal, i ell decidís que el lleva, que el substituís, deixant minvada la moral de la resta de la tropa, de la resta dels seus jugadors.
1: Sí, exactament. A més, mira, hi ha una

0: des de la banqueta, que tu nomenes, hi ha una reacció automàtica quan el porter titular de qualsevol equip és substituït per la raó que siga. Automàticament l'entrenador, inclús la mentalitat del jugador des de dins del camp, és tirar de la posició, que des de qualsevol posició. I és exactament el que va passar. Tens molta raó quan dius que possiblement el tir de Cubarsí, que origina la errada i el gol, possiblement, sabent que estava Courtois en la... en la porteria belga, segurament no s'haverà produït, però és que és així, és una reacció, no ja de la banqueta, que també, del propi, de la mentalitat del propi jugador, que diu, ja hi ha un porter suplent, que deu de la mateixa reflexió que he fet jo fa un moment, se la fa el jugador dins del cas, acaben de canviar el porter, està nerviós, és un debutant en el torneig i tal, anem a aprofitar d'aquesta circumstància. I s'aprofita perfectament.
1: Saps què passa? Que jo, els dos porters suplents que estan jugant de suplents d'Espanya, crec que són de talla mundial boníssims, però si haguera passat el mateix, però a l'inversa en Espanya, haguera eixit el xiquet del Barça o Raya, haguera passat el mateix i sense ritme, i sent nerviosos, i sent impressió, i el més normal que te facin una garba.
0: Sí, i molt més quan si hi ha un puesto que la titularitat està garantida és el porter. Clar. O sigui, el possiblement el jugador del 11 que compone un equip que menys possibilitats té de ser canviat és el porter. No ser que siga lesió, expulsió o una circumstància rara. Entonces, el que és suplent del porter és que és molt suplent. Pot ser suplent de l'extrema esquerra o d'un migcampista o el que vulguis. Però tenen qualsevol que estigui en la banqueta té moltes més possibilitats de jugar que un porter suplent.
1: És que exactament és aixina. Bé, i ara, no per joc, per actitud, però pot ser per joc també. Com hauria de plantejar Espanya en l'eliminatòria de semifinal davant de França?
0: Bueno, jo crec que he sentit hi ha gent que està molt contenta del rendiment d'Espanya. Jo diria que a efectes classificatoris pues està complint el guió. Sí. Però jo crec que la capacitat, lo més important per a Espanya és augmentar el seu nivell de rendiment.
1: Exacte. Lo més important és que encara no hem vist en este Mundial a la millor Espanya.
0: Exacte, sí, és el que estic tratant de dir. I els comentaris dels partits ahí en directe, tant en Luis com Charlie con Fernando, pues ho he dit exactamente igual, ¿no? que lo que té España es estar a la altura de lo que tots esperem d'Espanya. S'ha classificat, els resultats han sigut bons, portes un gol en contra només, que és una dada important, tot lo que vulguis, però España no està jugant al nivell que que s'espera d'ella i el que és més greu encara, i és que té capacitat per a fer-ho. Espanya és un equipàs, un autèntic equipàs, i jo diria que doble, ho he comentat ahir en la emissora, que possiblement l'únic jugador que no té substitut siga la Minya Mal, sí. Però la resta tots tenen un doble, si no xua Pedro Porro, xua Llorente, si no xua Olmo, xua Fabián. O sigui que té una nòmina, té un rol de noms que qualsevol, si no xua Rodri, xua Zubimendi, que
1: exacte,
0: és un jugador
1: que no també extraordinari.
0: Extraordinària, que per a mi me pareix pues, una injustícia total, però bé, els resultats s'estan produint en la línia que s'esperava i perfecte, no xua Zubimendi, pues no xua, vale, d'acord. Però el rendiment d'Espanya deu d'augmentar i si no

al divorciar-me me'n vaig anar a Castellar. Pues te queden quatre perres i busques un... Sí, és que busques una casa i avui en dia trobar un pis a València amb quatre perres que estiga bé i

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts.

Benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda. Sabeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Que bonica paraula. Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Esta setmana que anem a entrar a la Comunitat Valenciana és molt important musicalment, ja que comença la edició 138 del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món, que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques, una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això anem a parlar avui, però començarem escoltant el concert del diumenge. Avui anem a escoltar tres obres obligades del Certamen Internacional de Música Ciutat de València, però de l'any passat, 2025, dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar amb el director d'este Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, Manuel Muñoz, i ens explicarà tot d'este 140 aniversari. Després continuarem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb l'altra secció, una altra secció del Rebost de la Banda, i es visitaran membres de la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que esta setmana participa en la segona edició, en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem en la secció avui amb qui parlarem i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que ja heu vist que és un programa molt certamener. I feta aquesta explicació de la falla, ara sí, comença Fem Banda. Com he dit abans, avui aneu a escoltar quatre obres, però tres d'elles van ser les obres obligades en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any passat, el 2025. Però primer anem a escoltar un pas doble per començar millor el concert, interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que du per nou Vicenta La Chavera, del compositor Fran Amado Vera. El pas doble, Vicenta La Chavera, dedicat a Vicenta, coneguda popularment en el poble com La Chavera, es tracta d'un pas doble de caràcter festiu i elegant. Vicenta La Chavera ha anat guanyant presència en el repertori bandístic. Una de les interpretacions més conegudes és la que va oferir la Societat Musical de Cecília de Xelva com a peça d'escalfament en el 47 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, fet que va contribuir a donar una major difusió al pas doble. Doncs anem a escoltar esta versió del pas doble, Vicenta La Chavera.

Molt bon pas doble i molt ben interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, Vicenta la Xavera. I seguim escoltant una de les obres obligades del certamen de l'any passat. Anem a escoltar l'obra del mestre Llorés Mendoza, Eufònica. Eufònica és una obertura sinfònica per a banda composta l'any 2024 per encàrrec de la IGEP, Societat Internacional per a la Investigació i la Promoció de la Música de Vent, amb motiu del seu 50 aniversari. L'obra es va estrenar el 13 de juliol de 2024 a l'Auditori Florida de Paiporta, interpretat per la banda sinfònica de la Primitiva de Paiporta sota la direcció del mateix compositor. El títol Eufònica fa referència a la bellesa del so i a la capacitat de la música de banda per unir tradició i modernitat. Al llarg de la partitura, el mestre Llorés Mendoza ret homenatge al gran repertori sinfònic per a banda mitjançant nombroses referències musicals i evocacions a compositors com, per exemple, Ottorino Respighi, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Philippe Sparke, etc. etc. L'obra presenta una estructura dividida en tres grans seccions. La primera simbolitza els inicis i la consolidació de la IGEP, amb sonoritats que evoquen l'escola centroeuropea i nord-americana per a banda. La segona aporta un fort contrast emocional i incorpora una marxa mora com a homenatge al patrimoni musical valencià. Finalment, una coda brillant recupera els principals motius de l'obra i es fusiona en un desenllaç ple d'energia i virtuosisme. Doncs anem a escoltar Eufònica per la Unió Musical d'Algímia sota la batuta del mestre Xesco Guillem.

L'eufònica és una composició exigent des del punt de vista tècnic i interpretatiu, però alhora molt comunicativa. Combina una orquestració rica en colors, una gran varietat rítmica i una escriptura que posa en valor totes les famílies instrumentals de la banda. I seguim, ara, escoltant una altra obra obligada en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València al 2025. Exactament l'obra obligada de la segona secció, La Ruta de David Pont. La Ruta, inspirada en un dels fenòmens socioculturals més singulars de la història recent de la Comunitat Valenciana, la Ruta del Bacalao o la Ruta d'Estrony, és un moviment d'oci nocturn que va marcar diverses generacions entre finals dels anys 70 i finals dels 90. L'obra no pretén jutjar aquell període, sinó oferir una mirada musical que en reflecteix tant l'espírit innovador dels seus inicis com la seva evolució posterior. La partitura evoca l'ambient de les mítiques sales de la carretera del Saler, on conviuen estils musicals molt diversos i una manera d'entendre la nit que va convertir València en un referent europeu de la música electrònica. Estrenada l'any 2022 per la Societat Musical Artística de Bunyol sota la direcció del mestre Mario Ortuño, La Ruta ha estat escollida com a obra obligada de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any passat 2025. I esta és la versió que anem a escoltar interpretada per la Unió Musical de Jatobà.

molt bona interpretació de l'obra La ruta per la Unió Musical de Iàtova, dirigida pel mestre Vicente Gavarda Porras. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Banda de Ciutat de València l'any passat, 2025. L'obra The Blue Marble, de la compositora Julie Gigot. The Blue Marble és la sinfonia número 6 d'esta compositora, que va ser composta l'any 2022 per encàrrec de la Metropolitan Wind Symphony amb motiu del seu 50 aniversari, i està considerada una de les creacions més ambicioses i inspiradores del seu catàleg. El títol fa referència a la famosa fotografia de la Terra captada per la missió Apollo 17 l'any 1972, coneguda arreu del món com The Blue Marble. Aquella imatge va mostrar per primera vegada amb tota la seva magnitud la bellesa i la fragilitat del nostre planeta vist des de l'espai. Esta idea és el fil conductor de tota la sinfonia, que es converteix en un homenatge a la Terra, a la natura i a la vida. L'obra està estructurada en tres moviments. El primer, The Blue Marble, descriu la grandesa del planeta i la sorpresa de contemplar-lo des de l'espai. El segon moviment, The Voices in Green, s'inspira en els sons de la selva amazònica, incorporant textures i colors que evoquen la riquesa de la biodiversitat. I finalment, Let There Be Life és un cant a la vida i un missatge d'esperança que recorda la responsabilitat de protegir l'única llar que compartim, la Terra. Doncs anem a escoltar ja per l'agrupació musical de Cabezo de Torres, dirigida per Andrés Pérez Bernabé, The Blue Marble.

0: Musicalment, The Blue Marble destaca per la seva extraordinària riquesa tímbrica, una escriptura molt cinematogràfica i una gran exigència tècnica per a tots els instruments de la banda. I fins així el concert d'avui, per cert, com jo diria, molt certamener. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: És que no em canse mai d'escoltar este pas doble, Música i Vinos, del mestre Manuel Morales. Una joia que una persona mai es cansa d'escoltar-lo. Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Com el repte que tenen moltes bandes esta setmana. Perquè esta setmana que anem a entrar és molt important musicalment, ja que comença la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món, que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques i una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això, anem a parlar ara en un moment. Acabem d'escoltar, com sabeu, el concert d'avui diumenge, amb obres interpretades en el Certamen Internacional de Banda Ciutat de València l'any passat, el 2025. A partir d'ara continuem en la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar, que ja tinc ací al costat, el director tècnic, que és Manuel Muñoz. Anem a parlar en ell del 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Després continuarem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb una altra secció del Rebost de la Banda i es visitaran membres de la societat musical Santa Cecília de Xelva, que esta setmana participa en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem amb la secció Avui en qui parlem i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que seguim així en Fent Banda, intentant afinar-se un poquet més.
4: Sonem diferents en Fent Banda.

0: Arranca ya el certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Parlar del certamen és parlar d'una de les grans joies del patrimoni musical valencià. Va néixer l'any 1885, des de la Fira de Juliol. És considerat el certamen de bandes de música més antic del món que encara es celebra. Al llarg de 140 anys, este escenari ha reunit algunes de les millors bandes, primer de la Comunitat Valenciana. I amb el temps, d'arreu del món, per a moltes societats musicals, participar ja en este certamen és un orgull. Aconseguir un premi és el reconeixement de mesos de treball, esforç i dedicació. Avui descobrirem la història d'aquell certamen centenari i entendrem per què continua sent una cita imprescindible per a la música de banda i un símbol de la tradició musical valenciana. Però per a descobrir-ho, jo tinc així al meu costat a Manuel Muñoz, que és el director tècnic del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, i va explicar moltes cosetes. Molt bon dia, Manuel.
1: Molt bon dia.
0: Encantada de que estiguis així. I jo suposo que estaràs de feina fins el moño, que se diu.
1: Sí, agraït per donar-li veu al certamen així en apunt.
0: Sí, sempre. Tot el que es fa, o quasi tot el que fa, perquè se fan tantes coses en la Comunitat Valenciana que intentem abarcar el màxim possible. Però, clar, el certamen és una cita, és imprescindible parlar d'aquest certamen, que és el més antic que n'hi ha en el món i que continua, eh?
1: Correcte. De moment és el més antic del món.
0: I no és que continua. Jo tinc la impressió, si m'equivoque, Manuel, me rectifiques, tinc la impressió de que aneu cap amunt, és a dir, que cada vegada se presenten més bandes, teniu que seleccionar, perquè totes no poden participar.
1: Sí, mira, jo llegué al certamen, bueno, y al servicio de la Banda Sinfónica Municipal en el año 2024, en enero, uh-huh. Y ya me hice cargo un poco de la operativa del certamen, junto con un histórico, importantísima persona para el certamen, que ha sido, o que sigue siendo, Dani Bellovi, uh-huh. Profesor también de la Banda Sinfónica Municipal. Yo, con mi inexperiencia, y él con su... con su
0: bagaje, ¿no?
1: Bagaje, experiencia brutal de muchos años. Entonces yo, pues al final llegamos en un punto de inflexión flojo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El certamen estaba un poco... que necesitaba un impulso.
0: Sí.
1: Y ese impulso vino de la mano de la Corporación Municipal, que evidentemente, uh-huh. cuando pone los recursos que tiene que poner, pues pasamos de que muchas secciones se quedaban vacantes a tener lista de espera y tener de una edición para otra bandas interesadas que en los sorteos se quedaban ya a puertas para el año siguiente. Y así estamos, con
0: sí, porque
1: overbooking en todas las secciones.
0: Participen 24 bandes, cada secció té 5 o 6 bandes, és a dir, que més jo crec que no es podem anar en este certamen. Este certamen que és la 138 edició, però celebreu...
1: El 140 aniversari. El 140
0: aniversari.
1: Sí.
0: Suposo que n'hi haurien dos
1: sí,
0: anys que no.
1: Sí, se debe que en pandèmia hubo una edició que se canceló, evidentemente, y luego en la Guerra Civil hubo también un año que, uh-huh. que el certamen tuvo que dejar de sonar, ¿no? Pero bueno, están ahí, porque la música,
0: sí,
1: independientemente
0: sí, sí.
1: de todas estas vicisitudes que vivimos los valencianos, pues no deja de sonar, ¿no? Y aunque no haya edición de certamen, ya sabes tú que con la música de los balcones y con todo aquello que la Federación hizo en su momento, pues también
0: no dejó
1: de sonar, ¿no? Lo que pasa es que el certamen, pues evidentemente la organización...
0: Claro, son coses que passen.
1: Correcto.
0: Però si tragueu càlculs, si comença en 1886, estem al 2026 i a 140 anys.
1: Correcte.
0: Va néixer en el certamen en 1886. La finalitat que tenia en aquell any era... jo me recordo, perdó, que no sóc tan vella, però sí que he llegit que era per a omplir un moment que havia d'enfermetats, de còlera i tot, i va sorgir diguem, per a donar un poquet d'esperança. Mira, avui, com és el Dia de l'Esperança, va néixer este certamen, per a donar-li un poquet d'esperança a un moment que estava passant de dificultat així, a València, a la ciutat de València. I al llarg d'estos anys, és a dir, s'ha consolidat. La pregunta és, Manuel, què fa diferent este certamen d'altres certamens?
1: Bueno, yo creo que todos los valencianos, todos los músicos, hemos vivido, estamos viviendo desde que nacemos hasta que nos morimos con la

0: la música, ¿no? Y al final es un sentimiento propio que cualquier cosa que desde la música se proponga, yo creo que lo hacemos propio de inmediato, ¿no? Es una cosa, no sé cómo explicarlo, es una cosa innata, ¿no? Que tenemos los valencianos con el tema de la música, ¿no? A veces no tiene esa explicación técnica de decir, mira, por esto, concretamente, y este fue el objetivo y este fue la finalidad, ¿no? Sino que es ese sentimiento que tenemos los valencianos, los músicos valencianos, y que de alguna manera no nos hace falta mucho más.
1: Sí, mira, més encara, Manuel. Jo he entrevistat a molts músics que no estan treballant així, estan fora, no? Estan en altres països i tots coincidixen, d'igual que estiguen, jo què sé, en Austràlia, que estiguen en Finlàndia, que estiguen en la Xina. Tots coincidixen de que nosaltres, des de ben menuts, és a dir, innatos, és lo normal, no?, anar a una societat musical i començar a estudiar música igual en 3 anys que en 4, que en 5, que en 6 anys. És a dir, ben pronte ya estem estudiant música.
0: Sí, es como que igual que nuestra madre nos da de mamar, mamamos en el buen sentido de la palabra ese espíritu.
1: Sí. El certamen va evolucionant. Primer és a nivell de la Comunitat Valenciana, després a nivell nacional, i a partir de 1979 obri portes per a que vinguin també a participar bandes estrangeres, bandes d'altres països. És important ixa vessant, Manuel.
0: Importantíssima, perquè nos apertura a la globalització, ¿no?, de lo que és la música de banda, ¿no? Evidentemente somos el certamen más antiguo y de referencia.
1: Claro,
0: hay otros certámenes, evidentemente, de referencia a nivel europeo, pero el de Valencia nos marca en Europa,
1: i que
0: incluso
1: està
0: en Estados Unidos. Y que
1: están tots els anys, perquè n'hi ha que són bienals, n'hi ha que són cada 4 anys. Este és
0: todos los años.
1: I és molta feina.
0: Eso marca la diferència, evidentemente.
1: Ja ho crec que sí. N'hi ha un altre punt important, perquè jo no sabia que feia ja tant de temps. El temps passa ràpid. Primer se feia en la plaça de Bous.
0: Sí.
1: I a partir de que està al Palau de la Música, passa al Palau de la Música, any 1987.
0: Ha plogut.
1: Ara en què farà 30 anys.
0: Sí.
1: Si no conté jo mal, no? 30 anys.
0: Sí.
1: 30 o 40? 40. És a dir, ixe pas també és important.
0: Sí.
1: Recorde quan anaven a la plaça. Jo era més jove, anava de menuda, anaves allà a la plaça de Bous, feia calor o no feia, feia vent, però entraven allà les bandes.
0: Sí, la verdad es que, bueno, el edificio del Palau de la Música marcó un punto de inflexión, ¿no?
1: I a més, que jo crec que és el millor auditori que hi ha. El Palau de la Música.
0: Afortunadament en València.
1: Tenim un altre, que és el Palau de les Arts.
0: Per supost.
1: Però la sonoritat que té el Palau...
0: L'acústica de la sala Iturbi és... Vamos, creo, no se puede decir perfecta porque la perfección no existe, pero casi.
1: És veritat. Doncs anem a escoltar una de les obres que va ser obligada l'any passat, al 2025, que és una peça del compositor valencià Llorenç Mendoza, Eufònica.

Així de bé sonava la Unió Musical d'Algímia l'any passat. Esta és la peça, Manuel, que va ser escollida, elegida, per a la tercera secció. Enguany heu triat, heu escollit, esta d'una gran compositora valenciana, Sara Galiana.

0: Esta és la que van interpretar la segona secció, exactament és la Unió Musical de Iàtova, i esta és la que escoltareu, crec que la segona secció és el divendres.
1: El divendres.
0: Esta és la que escoltareu, Leyendas del Bosque, que van tindre, igual que van tindre a Sofia, igual que van tindre a Sofia, van tindre també així a Sara, m'enganya de nom, Sara Galiana. Sara Galiana també van tindre així a Enrique Cárcel explicant aquestes obres. Leyendas del Bosque. Quines bandes participen en esta segona secció? I quina és la plantilla màxima que poden pujar allí a l'escenari?
1: Mira, per a la segona secció tenim sis bandes. Va participar la banda de música La Lira de Cheste, va participar també la Societat Musical de Cejín, Múrcia, va participar la Unió Musical de Paiporta, de València, la Student Harmony Orchestra de Twente, los Países Bajos, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva,
0: sí,
1: y la Asociación Banda Sinfónica de Reus, Tarragona. Esas seis bandas son las que van a actuar en la segunda sección. La segunda sección está configurada para hasta 80 músicos como máximo.
0: Y ahora expliquem, anem a parlar del jurat, perquè teniu un jurat per a la tercera, segona secció i la secció lliure, que ara parlarem d'esta secció, perquè esta secció és més novedosa. Aleshores, qui forma part d'este jurat, que crec que serà el dijous, la tercera, el divendres, la segona... No, el dimecres pot ser que siga... Igual m'he equivocat de dies jo, eh? El dimecres pot ser que siga la tercera?
1: El dimecres serà la secció lliure.
0: Ah, el dimecres...
1: El dimecres serà la secció lliure que és de concurs també.
0: Sí, sí,
1: el dimecres
0: sí.
1: Serà la secció lliure, el dijous serà la secció tercera...
0: Aleshores estàvem.
1: I el divendres la secció
0: segona.
1: La segona.
0: Vale. Qui forma part d'este jurat?
1: Mira, Ima, antes de pasar a decir quién va a participar en los jurados, porque sí, he sido el secreto mejor guardado del comité organizador hasta el día 1
0: que lo.
1: Y yo quería hacer un poco de hincapié porque tenemos una colaboración desde el certamen con la Fundación